Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el

0: meu, un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure al final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
1: No te busqué ni me viniste a buscar.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
3: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
4: A la gespa aplaudeixen tots per fer el servei d'honor que farà el soci número 6 del Barça.
5: Que us escolta el Juan Canela, el que t'hi jugues. Juan, quants anys té vostè?
6: Jo ara, el dijous, em faig 96.
5: Què li va dir Joan Laporta, que va estar una estona parlant amb vostè abans de fer la sacada d'honor?
6: Ja li vaig dir, per això, en un moment, dic, escolti, senyor Laporta, vostè el veig sempre, però el veig que s'està engreixant molt. Vagin, cuidado, que si no...
7: Tant sí, ho veu així.
6: Sí, home, que ja li vaig dir. Em va riure.
3: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
2: Cadena SER i SER Catalunya. Rafael.

0: de la nueva canción de Taylor Swift que acaba de ser publicada, a lo nuevo de Madonna que ha presentado Confessions en un concierto sorpresa en Times Square.
1: La cantante apareció anoche en el balcón de una de las pantallas del Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo. Recuperó también algunos de sus clásicos, ¿eh? Y empezó con este tema que estamos escuchando, que se llama I Feel So Free. Es el 15º disco de la cantante, una secuela de Confessions on a Dance Floor, que se publicó en 2005. 11 años después, el próximo 3 de julio, se presentará su nuevo trabajo. Y ahora vamos a escuchar... Bring Your Love, que es la canción en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter. Una canción que ya adelantaron en el Coachella y que también la llevó anoche a la mítica plaza. Juntas han reinterpretado Get Together, un tema de hace más de 20 años. Esta actuación de Madonna fue el pistoletazo de salida a las celebraciones por el mes del orgullo y de hecho forma parte de una colaboración con la app de citas, que incluso ha cambiado su icono por el rosa por la portada del álbum de Madonna.
0: Oye, para que no todo sea música, también hay novedades del mundo de la cultura. Carmen Machi ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía de 2026.
1: Sí, el jurado la ha elegido por ser una de las actrices de comedia más importantes del cine español.
2: ¡Mamá, hijo mío! Tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes venir abajo. Que tienes que seguir como siempre, haciendo reír a todo el mundo. ¡Os quiero mucho!
1: A la actriz le ha pillado trabajando en la segunda temporada de Celeste, la serie de Diego San José, la que hace de Sara Santano. Pero es imposible olvidar su papel de Aída en la serie Aída.
3: Me encontré con los señores de Mediaset y les dije que vamos a hacer una película de Aída, ¿qué os parece? Porque ya puestos, evidentemente, dices, pues una película, una serie no me voy a poner a hacer ahora de Aída. La razón básica de hacer Aída es... un regalo al cariño inmenso
4: totalmente,
3: de tantos
4: total,
3: años
4: total.
3: De una manera tan increíble
4: totalmente.
3: Que ha habido en España, por supuesto, pero no solo en España.
1: Y como ya sabemos, hace unos meses se estrenó Ida y Vuelta, la película de la serie. Y en enero, Machi estuvo en La Ventana, donde la acabamos de escuchar, donde contó que hacer esta peli fue idea suya. El jurado ha destacado que es una trabajadora incansable en cine, teatro y televisión y que representa los valores de una mujer actual fuerte e independiente. Machi, además, es ganadora de un Goya y tiene una larga trayectoria, pero todo el mundo la recuerda especialmente pues, por su mítico papel en Ida.
0: Sí, también por su papel, sobre todo, interpretando obras de teatro. Gracias, Irene. Ahora Sampe con los sonidos del deporte. Sampe, ¿por dónde empezamos?
5: ¿Cómo vas a echar de menos las elecciones a la presidencia del Madrid, eh?
0: La verdad que sí, ¿eh?
5: Entramos ya en la recta final y sigue cada candidato rellenando su propio álbum y de paso con el intercambio de ataques. Florentino Pérez anunciaba anoche en el programa Horizonte que va a pagar la cláusula de 15 millones de Mourinho, desveló el fichaje de Dumfries, adelantó que el próximo martes va a hacer una oferta de 150 millones por un crack mundial que no es Olise y que no juega en la Premier, y atizó de paso a Enrique Riquelme por lo de Haaland.
6: Todos lo han desmentido. Debe ser que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos farol. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid y no quiero gente que destabilice el club. Que dice este señor que habla con Haaland y luego dice el padre de Haaland que es mentira, dice la representante de Haaland que es mentira, dice el club, el City, que es mentira. ¿Cómo se puede decir un nombre y no haber hablado con nadie?
5: Y en su caso, pues Enrique Riquelme sumó a su causa a otras dos leyendas que no terminaron bien en su día con Florentino, como son Del Bosque y Casillas, y en el diario AS se reafirmó en lo de Haaland y Rodri.
7: Recordad con Figo que salió hasta el mismo Figo. Esto es parte del fútbol, proteger al jugador. Habíamos hablado antes y hemos hablado estos días, tanto con Pablo, que es el representante de Rodri, una conversación muy fluida. Son circunstancias diferentes la de Rodri que la de Haaland. Hay que hablar con el City y tenemos máximo respeto al club y a partir de ahí nos podemos trabajar en ese lado. Si soy presidente del Real Madrid, estos dos jugadores jugarán en el Real Madrid.
5: En lo deportivo empató 1 la selección española con Irak en el amistoso de anoche. Francia perdía 1-2 con Costa de Marfil, también el miércoles Holanda con Argelia, y a estas alturas el seleccionador lo considera normal. Luis de la Fuente.
8: Todos estamos en esa fase. Países Bajos también ha perdido. Estamos todos en la fase de que los jugadores se adapten un poco a esta...
5: Y hoy otra cita, quinto y decisivo partido de clasificación para el Mundial Femenino, 9 de la noche, España-Inglaterra en Son Moix, a las 9:10 en Carrusel Deportivo.
0: Hasta luego, Sampe.
5: Chao.
0: Avance de contenidos del magazine. Hoy desde Mijas, Tere Truchado, buenos días.
9: Hola, buenos días. El último bolo de la temporada. Tenemos la costumbre de recibir el verano en la Costa del Sol. Este viernes nos quedamos en Mijas y estamos allí los enviados especiales por Ángel Barceló. Pepe Rubio, Pascual Donate.
10: Presentes.
9: Espero que hayan preparado el mejor último bolo de la temporada para la Barceló.
10: Sí, señora. Va a estar con nosotros la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, para ayudarnos a conocer este pueblo
4: tan singular y tan plural.
10: No se lo pierdan porque aquí vive gente de más de 130 nacionalidades. Estaremos con dos vecinos muy queridos, Sladana Obradovic y Alan Borman, para que nos cuenten por qué han elegido Mijas para vivir.
9: Muy bien, continuad, redactores.
10: Vamos a hablar también de la tradición cerámica malagueña y su aplicación a la cocina. Lo haremos con María Monasterio, ceramista, y con el chef estrella Michelin, Mauricio Giovannini.
4: Y luego los habituales de todos los bolos, Antonio Martínez Asensio, que aparcará su autobús en el que viene Luis García Montero para presentarnos su novela La Mejor Edad. Hablaremos de un reencuentro, de una historia de amor, pero lo más importante es que la mejor edad no es cuestión de año, es ese momento en el que encuentras el equilibrio entre tu pasado, tu presente y lo que esperas del futuro.
10: Fernando Neira también está por Mijas con un artista que acaba de publicar nuevo disco después de 7 años. Es Maui y, por supuesto, se marcará un par de temas en directo.
9: No bajen la guardia porque en este programa nos acecha un peligro desde tiempos inmemorables. Aitor Albizua también quería playa y nos toca asumir las consecuencias de nuestros actos en la auditoría. Les esperamos a las 10. Adiós.
0: Las 6 menos 10 en Canàries.
11: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
12: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
13: Bon dia, divendres és 5 de juny i les pluges que han caigut a les darreres hores han tingut conseqüències. D'una banda, de mobilitat, perquè un tram de la R3 ha estat tallat després que un tren hagi xocat contra un arbre. De l'altra, la pluja també ha obligat a suspendre els concerts més importants del Primavera Sound, entre ells els de Bad Gyal o Massive Attack. Ara ho repassem tot plegat, però abans... Abans té especial importància el temps perquè avui encara pot ploure durant el matí i en la propera hora, de fet, hi ha avís de pluges intenses tant al Montsià com al Baix Ebre. Avui ha refrescat, els termòmetres entre els 15 i 25 graus, grau amunt, grau avall, a bona part de tot el país. I pel que fa al transport públic i al trànsit, ara hi entrem. La principal afectació de la pluja la trobem a la R3, que està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, després que ahir un tren xoqués contra un arbre que havia caigut a la via pel temporal. Sergi López, bon dia.
14: Bon dia, Gisela. No consten ferits, això sí, els va haver d'evacuar 6 passatgers que hi havia. Les pluges també van obligar a tallar la C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa durant una estona, i a la C-26 a Borredà hi va haver esllavissades. S'altera més, va superar al llindar de perill.
13: La pluja va afectar de ple el Primavera Sound. El festival va haver de cancel·lar els caps de cartell d'aquesta nit passada, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal, que no han pogut actuar.
15: Me hacía mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero no va a poder ser.
13: És el missatge que llançava a les xarxes l'artista catalana entre els assistents, de tot, de resignats i d'emprenyats. I entre ells també hi havia la nostra companya, la Laura Polo Delfó.
16: La pluja i el vent han estat els protagonistes d'aquest segon dia del Primavera Sound, aturant concerts durant més de 2 hores. Les caprines i els paraigües han omplert el Fòrum de Barcelona des de les 8 de la tarda i fins passades les 2 de la matinada per refugiar-se d'una pluja que no ha donat treva. De fet, l'heu obligat a tancar els accessos des de les 9 del vespre i fins passades les 11 de la nit. Aquí dues cares dels assistents, milers han marxat indignats per l'organització i també la manca de comunicació.
17: He perdido todo el día de festival, solo he entrado y he salido y mañana... Bueno, no sabemos cómo va a ser esto, si va a ser igual, si va a llover, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
16: I altres, en canvi, han tornat a entrar amb la intenció de veure els grans noms del cartell.
18: Jo m'he quedat perquè ja que tinc l'entrada tot el dia, vull aprofitar i veure tot el que pugui. Tampoc sabia quins concerts estaven cancel·lant, quins estaven aplaçant per més endavant.
16: Noms que finalment han estat anul·lats, ni Doja Cat, ni Massive Attack, ni Bad Gyal han pujat a l'escenari, tot i que s'ha intentat fins a l'últim moment. L'organització ha anat atrasant els concerts fins que a 2:15 han confirmat que no sortirien. La resta d'escenaris, però, han continuat amb les actuacions previstes, això sí, sota l'aigua de la pluja.
13: Però aquesta nit també ha estat nit de patum, de fet, la gran nit, la de la patum completa, i malgrat la pluja i les interrupcions pels aiguats, els patumaires han saltat.
14: Un any més han estat fidels a la màxima. La patum no se suspèn mai. Això sí, les figures han fet aparició cobertes per un plàstic per protegir-les.
13: I I aquests són els crits de celebració d'un grup de mestres a Tàrrega en el moment en què es feia públic el no dels docents al preacord amb educació. Dos de cada tres mestres hi han votat en contra, Soledad Domínguez.
19: 39.500 professors han votat no al preacord signat per USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària. En la consulta han participat un 61% del total de professors. El resultat castiga especialment l'USTEC, el sindicat majoritari a primària, que havia defensat el sí i que a la vista dels resultats admetia que són les assemblees les que tenen la paella pel mànec.
20: El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa.
19: El Sindicat de Professors de Secundària, en canvi, va consultar el preacord només entre els seus afiliats, que majoritàriament, amb un 63% dels vots, ha donat per bo aquest pacte.
13: Davant d'aquest panorama, avui, Sergi, nou dia de vaga.
14: Sí, estan cridats a aturar-se els professors de l'escola pública, també els de la concertada. Està prevista una manifestació unitària a Barcelona que sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament. Abans de les 10 hi haurà tres columnes que aniran caminant des de la plaça Espanya, el passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià del Besòs.
13: Tota aquesta crisi educativa ha coincidit amb l'aprovació de la primera votació dels pressupostos al Parlament. L'oposició ha instat Esquerra i Comuns a bloquejar els pressupostos si no hi ha acord amb els sindicats d'educació. Mentrestant, els socis d'Illa es limiten a demanar al govern que s'arremangui i comenci novament a negociar amb la comunitat educativa. Laura Pons.
21: Sí, una de freda i una de calenta pel govern. L'oposició furga en el no de la comunitat educativa. Tant Junts com la CUP titllen el govern d'incompetent i critiquen que en el seu dia definissin el pacte amb Comissions Obreres i UGT com a històric. A més, reclamen vincular els pressupostos a l'acord amb educació. Són els diputats Salvador Vergés i Pilar Castillejo.
22: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric. Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar.
23: La responsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir. Els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
21: Republicans i Comuns, però, passen de puntetes per la crisi educativa i es limiten a dir que és el govern qui ha de moure fitxa. I més ara, que ja tenen pressupostos.
24: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
25: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos i donem entre totes un cop de timó.
21: Són Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
13: I una cosa més, els Mossos d'Esquadra investiguen una denúncia de tocaments a una persona menor d'edat a Barcelona.
14: Segons ha avançat el cas, ja han confirmat fonts policials a SER Catalunya, els fets haurien passat dimecres a la tarda al districte de Sarrià-Sant Gervasi. De moment, la policia catalana no ha concretat el gènere i l'edat de la denunciant, mentre continuen buscant el presumpte autor de l'agressió sexual.
13: Són les 6:56.
26: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
27: No.
26: I a més, es posa a diluviar.
27: No t'ho creus.
26: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
28: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
29: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
13: El migcampista català del Barça, Marc Bernal, debuta amb la selecció espanyola absoluta al primer assaig abans del Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
30: Bon dia. Tot i que no anirà al Mundial perquè no és a la llista definitiva, Bernal, als 19 anys, va tenir el premi d'estrenar-se i com a titular amb la selecció espanyola absoluta després d'haver completat els entrenaments mentre no s'acaben d'incorporar tots els mundialistes. I ho va fer en bons minuts. A Riazor, a la Corunya, davant de 30.000 persones, va sortir d'inici a l'empat a 1 contra Irak, en què Ferran Torres, un altre blaugrana, va obrir el marcador al quart d'hora després d'una bona jugada individual abans que la selecció iraquiana empatés amb una centrada xut en què Joan García també titular no va estar afortunat. Gavi va ser el quart blaugrana a l'onze inicial, Eric García va jugar a la segona meitat i Cubarsí va restar inèdit. Pedri no va estar ni convocat, igual que el català Marco Corella, David Raya encara no s'ha incorporat des de la final de la Champions i Lamine i Víctor Muñoz s'estan acabant de recuperar de les seves lesions.
31: Dicen que si vieras pasar a tu
13: I Rosalía, que ha ajornat els seus concerts a Miami previstos per ahir al vespre i demà dissabte, també els del dia 8 a Orlando, per una emergència familiar.
14: Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També expliquen que mentre s'estudia la reprogramació, els que tenien entrada la conservin. El següent concert de la gira Deluxe, després dels ajornats, és el dia 11 de juny a Boston.

0: I aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu al programa avui?
1: Doncs, tornen les vagues a les escoles, ja ho heu dit, i nosaltres parlarem amb la persona que ha estat des de fa mesos intentant negociar amb els sindicats per convèncer-los, amb el número 2 de la Conselleria d'Educació, a veure com ho veuen, i amb el responsable de Mossos de coordinar tota aquesta visita del PAP, el responsable de Seguretat. Li demanarem com va tots aquests preparatius i sobretot també si estan preocupats perquè les protestes dels professors puguin arribar a rebentar o no aquest viatge papal. Això serà durant el tram informatiu. Serem també amb els comerciants de l'Avinguda Gaudí, allà davant de la Sagrada Família, que tenen la mosca al nas amb tant de turisme, i vindrà la Lorena Vázquez a explicar-nos què passa, això al final del programa, entre l'acostament aquest de Shakira i Piqué.
0: Doncs déu-n'hi-do, ben atents al programa estarem, Marina, que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy, a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
1: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: És divendres 5 de juny, venim d'una matinada passada per aigua, literalment. Les pluges han fet estralls, ara ho comentem amb el Carbó, en un final de curs que crema en múltiples fronts. Per la corrupció que esquitxa el PSOE i escanya Pedro Sánchez, però no només. Avui torna la revolta educativa. La consulta entre els professors ha rebentat el preacord tancat ara fa uns dies després de jornades de negociacions maratonianes, de vagues, de tancades, de retrets, de talls de carreteres. Just fa una setmana va semblar que la cosa es reconduïa, però resulta que era un miratge. Torna la vaga, tornen les mobilitzacions. Així que tingueu en compte avui si us heu de desplaçar perquè es preveuen novament talls de carreteres. La consellera ha convocat els sindicats per avui, però no hi anirà el majoritari, USTEC, que són els que havien renegat de l'acord inicial del mes de març, que havien estat pressionant per millorar-lo, que se'n van sortir i que ara no han convençut els seus. Diuen que des d'aquesta organització, si de cas, ja es veuran la setmana que ve amb la consellera. L'emplacen, per tant, a dimarts que ve, que és el dia que comença la selectivitat i la visita del Papa. De fet, hi ha el rum-rum de si els professors poden intentar rebentar aquesta visita amb les seves mobilitzacions. Que coincidint amb aquest viatge papal, avui el País publica que hi ha 68 bisbes a Espanya assenyalats per encobriment de casos de pederàstia i entre ells hi figura l'actual arcabisbe de Barcelona, el Joan Josep Omella. I us parlava dels estralls de les pluges que han alterat el Primavera Sound i la Patum, que han fet caure arbres. Aquesta hora es manté encara tallada l'R3 en un tram important entre Sant Quirze de Besora, això és per Torelló, i Ribes de Freser. A l'alçada de Ripoll, un tren va topar contra un arbre caigut, afortunadament sense ferits, i es va haver de tallar també la C-17, tot i que aquesta hora aquesta carretera ja s'ha pogut reobrir.

0: hem de respectar aquest dret de vaga, però el que hem de demanar és que també sigui compatible doncs, amb un final de curs ordenat.
1: Fatal. La verdad es que fatal. Yo he pagado solo para venir hoy. O sea, que imagínate, es una putada.
2: I la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, però jo imagino que me dirà un tros en català.
3: O sea, yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.

0: amb Marina Fernández.
1: Us ho expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens havies advertit, eh? Ja ha acabat passant un patac d'aigua concentrat i considerable que ha igualit, vaja, la festa de molts, a Primavera Sound i a la Patum, ara ho explicarem, però que també ha fet i ha causat problemes de mobilitat i ara la mirada es concentra també en alguns embassaments, a Balsareny, per exemple, déu-n'hi-do, està ple, bastant al límit.
2: Sí, de fet va ser al Ter i a la capçalera del Llobregat on es van acumular moltes poblacions, més de 100 litres per metre quadrat, caiguts en poca estona. El resultat és aquest, no? És la ràpida crescuda dels rius i també amb fortes ventades, d'aquí també la caiguda d'arbres. Però avui ja no repetiran aquestes tempestes. De fet, ens espera un dia força assolellat a gran part de Catalunya, tret de la costa i el prelitoral, on fins al migdia els núvols encara seran abundants i amb estones de pluja. Ara mateix, per exemple, plou una mica cap al Baix Penedès, però en diferents moments del matí i al migdia tindrem xàfecs, insistim, a la costa i al prelitoral. Durant la tarda, cada cop hi haurà més clarianes també en aquest sector de Catalunya. I avui serà el dia de temperatures més baixes de tota la setmana. Ara una jaqueta no està de més. A la ciutat de Tarragona, 16 graus, 15 de mitjana a Barcelona, 13 a Lleida, també a Girona. Però com en general farà sol, les temperatures pujaran ràpidament. Si bé avui en el conjunt de Catalunya ens quedarem entre uns agradables de 20 a 25 graus. A més, a la tarda, amb marinada, una mica forta, que fins i tot avançada la tarda farà que augmenti la sensació de fresca. Tan sols esperem una mica de calor al Pla de Lleida, on es passarà dels 25 graus de màxima. I el cap de setmana continuarà fent molt de sol, més que avui, de fet, amb temperatures que encara donaran lloc a ambient fresc a les nits i als matins, però a les tardes tornarà la calor, amb màximes, que demà ja passaran dels 25 graus, ens aproparem als 30 la tarda de diumenge a gran part de Catalunya. I també durant les tardes tindrem algun xafa, però ja més localitzats i no tan intensos com els d'ahir a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a punts de muntanya de l'interior.
1: Carbó, gràcies. Fins ara.
2: Adeu, fins ara.
1: Ara passen 5 minuts a les 7 del matí. Us ho dèiem, ens ho estava dient el Carbó, la pluja ha alterat la mobilitat. Insisteixo, l'R3 està tallada en un tram important encara a l'altura de Ripoll. Ha alterat la mobilitat, però també el Primavera Sound amb concerts cancel·lats i la Patum de Berga. Guillem Favó, bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina.
4: Mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero no va a poder ser.
1: Aquesta és la Bad Gyal, és un dels concerts que ha hagut d'anul·lar aquesta passada nit, ha penjat aquest vídeo.
3: Sí, i al vespre el va penjar de seguida donant la mala notícia als seus fans que l'esperaven amb ganes. Els caps de cartell han estat cancel·lats. Hi ha hagut un moment en què semblava que els britànics Massive Attack podrien pujar a l'escenari, però al final no ha estat així. Altres concerts fora dels dos escenaris principals sí que s'han pogut celebrar.
1: Des del recinte del Parc del Fòrum ha viscut aquesta nit passada per aigua la Laura Polo.
5: La pluja i el vent han estat els protagonistes d'aquest segon dia del Primavera Sound, aturant concerts durant més de dues hores. Les caprines i els paraigües han omplert el Fòrum de Barcelona des de les 8 de la tarda i fins passades les 2 de la matinada per refugiar-se d'una pluja que no ha donat treva. De fet, l'aigua ha obligat a tancar els accessos des de les 9 del vespre i fins passades les 11 de la nit. Aquí dues cares dels assistents, milers han marxat indignats per l'organització i també la manca de comunicació.
6: He perdido todo el día de festival, solo he entrado y he salido y mañana, bueno, no sabemos cómo va a ser esto, si va a ser igual, si va a llover, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
5: I altres, en canvi, han tornat a entrar amb la intenció de veure els grans noms del cartell.
7: Jo m'he quedat perquè ja que tinc l'entrada tot el dia vull aprofitar i veure tot el que pugui. Tampoc sabia quins concerts estaven cancel·lant, quins estaven aplaçant per més endavant.
5: Noms que finalment han estat anul·lats, ni Doja Cat, ni Massive Attack, ni Bad Gyal han pujat a l'escenari, tot i que s'ha intentat fins a l'últim moment. L'organització ha anat atrasant els concerts fins que a dos quarts de dues han confirmat que no sortirien. La resta d'escenaris, però, han continuat amb les actuacions previstes, això sí, sota l'aigua de la pluja.
1: Clar, el pitjor del cas és haver-te estat esperant fins gairebé les dues i que després et diguin, no, és que no ho recuperarem, això.
3: I clar, tot xopa, xopa.
1: Més de 100 euros que costa l'entrada d'un dia, l'abonament d'un dia. Escoltàvem aquesta noia dient, jo vull que em tornin el que em correspon a aquests 100 euros. La pluja, que ha estat a punt d'esgarrar també la Patum de Berga.
3: Moltes figures hi han sortit tapades i en aquest moment quatre gegants dansaven enfundats en plàstics. L'inici de la festa de la Patum completa s'ha endarrerit un quart d'hora per l'aigua i les comparses han hagut d'aturar-se unes quantes vegades, però la festa s'ha pogut reprendre.
1: Que l'altra imatge que queda d'aquesta Patum és aquesta.
3: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament i ha estat xiulada, ha estat escridassada. Li han cantat, entre altres coses, feixista al qui no voti. Orriols no ha estat convidada pel govern municipal, sinó per una regidora que ha reclutat Orriols perquè sigui l'alcaldable d'Aliança Catalana a la ciutat.
1: Ahir, problemes per la pluja. Avui, els problemes de la mobilitat poden tornar a venir per la vaga dels mestres. Així és com celebrava un grup de docents a Tàrrega que la consulta guanyés el no al preacord amb educació. Veurem quin suport té avui aquesta mobilització l'endemà del resultat.
3: I és que un dels motius que van esgrimir divendres passat els sindicats per signar el preacord és que la protesta estava perdent pistonada. Estan cridats a aturar-se avui els professors de l'escola pública, també els de la concertada. Està prevista una manifestació unitària a Barcelona que sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament de Catalunya. Abans de les 10 hi haurà tres columnes que aniran caminant des de Plaça d'Espanya al passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià del Besòs.
1: I fons de la Conselleria d'Educació, fons del govern, el que ens diuen és que estan estupefactes. Aquest és el concepte que fan servir, estupefactes, amb com ha acabat anant tot. Des de la Conselleria asseguren que aplicaran aquest preacord signat divendres passat amb els sindicats, que ara tornen als carrers. Dos de cada tres docents consultats per aquests mateixos sindicats l'han rebutjat, l'acord al qual van arribar ells mateixos. Soledad Domínguez.
0: 39.500 professors han votat no al preacord signat per USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària. En la consulta han participat un 61% del total de professors. El resultat castiga especialment l'USTEC, el sindicat majoritari a primària, que havia defensat el sí i que a la vista dels resultats admetia que són les assemblees les que tenen la paella pel mànec.
8: El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa. Volem seguir construint-lo des dels centres, amb els treballadors i les treballadores, que és on es troba la força real d'aquest moviment.
0: El sindicat de professors de secundària, en canvi, va consultar el preacord només entre els seus afiliats, que majoritàriament, amb un 63% dels vots, ha donat per bo aquest pacte.
1: Nosaltres, d'aquí una estona, a partir de 8:45, conversarem amb l'home que fa mesos que està intentant negociar amb els sindicats per tancar un acord per acostar posicions amb el número 2 de la conselleria. Des d'on han citat, a partir de les 10 d'aquest matí, els quatre sindicats que han avalat aquest preacord, que l'havien avalat, per analitzar el nou escenari.
3: Sí, això inclou l'USTEC, el majoritari, que ja ha dit, però, que no hi anirà, a ells que no els esperin. Des d'aquest sindicat emplacen la consellera dimarts i dimecres de la setmana vinent, però això coincideix amb dies complicats per l'executiu i a la visita del Papa i també l'inici de les proves de la selectivitat a Catalunya.
1: I això no és menor. En tot cas, el que diuen des de la conselleria és que no poden estar eternament fent noves propostes. La crisi educativa ha coincidit amb l'aprovació de la primera votació dels pressupostos al Parlament. L'oposició insta Esquerra i els comuns a bloquejar aquests pressupostos si no hi ha acord amb els sindicats d'educació. És un tema sensible per Esquerra i pels comuns també. Mentrestant, els socis de Salvador Illa es limiten a demanar al govern que s'arremangui i que comenci una altra vegada a negociar amb la comunitat educativa. Laura Pons.
9: Sí, una de freda i una de calenta pel govern. L'oposició furguen el no de la comunitat educativa. Tant Junts com la CUP titllen el govern d'incompetent i critiquen que en el seu dia definissin el pacte amb Comissions Obreres i UGT com a història. A més, reclamen vincular els pressupostos a l'acord amb educació, són els diputats Salvador Vergés i Pilar Castillejo.
10: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric. Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar.
11: La responsabilitat d'Esquerra i dels comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir, els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
9: Republicans i comuns, però, passen de puntetes per la crisi educativa i es limiten a dir que és el govern qui ha de moure fitxa, i més ara, que ja tenen pressupostos.
12: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
13: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos i donem entre totes un cop de timó.
9: Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
1: Ara són les 7 i 12 minuts al conjunt d'Espanya. Hi ha una tempesta brutal, majúscula, a la Guàrdia Civil i al Ministeri de l'Interior. Això després de les revelacions, un cop s'ha aixecat el secret de sumari del cas Leire Díez.
3: La UCO apunta que la ja exmilitant del PSOE es va reunir en fins a tres ocasions amb la directora de la Benemèrita i ella, Mercedes González, ha acabat admetent que va veure's amb Díez. Ara bé, diu que va deixar de veure-la quan la exmilitant li va demanar que reincorporés un comandament imputat en el cas Coldo per estar presumptament a sou del Dama.
1: I el PP ja demana la dimissió d'aquesta directora de la Guàrdia Civil i també del ministre d'Interior de Grande Marlaska, que fins ahir també negava algunes d'aquestes trobades.
14: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
3: Ahir va haver un altre registre ordenat pel jutge Pedrada en aquesta mateixa causa, però seria una peça separada i secreta. La Guàrdia Civil va entrar a la seu de Tubos Reunidos, una altra companyia rescatada per l'Estat. Santos Cerdán, a qui la investigació situa al centre de la trama investigada, ja hauria intercedit i la UCO sospita d'una comissió de quasi 115.000 euros.
1: Tubos Reunidos.
3: Hyper, no? Podríem afegir.
1: Com li deien a la Leire Díez?
3: Fontanera Lampista.
1: Tubos Reunidos.
3: Mira, aquí hi ha una coherència.
1: I sobre aquesta investigació, el jutge ha acceptat la petició de la Guàrdia Civil, ha demanat accedir als moviments bancaris del PSOE i del PSC durant les actuacions de l'Eire 10 entre el 2024 i el 2025, fa molt poquet. Per tant, l'UCO vol que Hisenda faci un informe sobre els comptes bancaris dels partits, cobraments en efectiu, béns immobles, immobles o societats que tinguessin. Martí Oliver.
15: En un escrit al que ha tingut accés Ser Catalunya, l'UCO també demanava investigar les relacions dels socialistes amb l'agència de mitjans Iki Group, a través de la qual sospiten els investigadors es van pagar 18.000 euros a un digital que publicava articles favorables fent-ho passar com a publicitat d'una campanya electoral. Per dates podria ser la campanya de les eleccions europees del 2024, però l'UCO arriba a la conclusió que aquella campanya és la catalana a través de dos àudios publicats fa uns mesos a El Confidencial. Aquests dies el PSC ha negat qualsevol vinculació amb aquesta empresa des de com a mínim el 2012 i també ha recordat que els comptes de campanya ja van ser auditats i validats per la sindicatura de comptes.
1: Aquesta exmilitant, la Leire Díez, hauria maniobrat, per exemple, per torpedinar la investigació contra el germà de Pedro Sánchez, que ahir va declarar.
16: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
3: David Sánchez va negar qualsevol irregularitat en l'adjudicació de la seva plaça a la Diputació de Badajoz.
17: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo, porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
3: L'aleshores líder dels socialistes a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, també va negar que exercís la seva influència. No sabia que el president del govern tenia germans.
1: I bomba informativa la que publica avui El País. Segons el recompte d'aquest diari, 94 dels càrrecs de l'Església, entre els quals 68 bisbes, han estat acusats d'encobrir durant dècades abusadors o tapar denúncies de pederàstia.
3: Segons el recompte de casos que ha fet aquest diari, han estat assenyalats per procediments judicials o per investigacions periodístiques. Entre els acusats d'encobrir abusos hi ha cardenals i tres presidents de la Conferència Episcopal, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, un dels anfitrions de la visita del Papa.
1: Un Omella que ha despatxat les crítiques contra l'arcabisbat perquè no han vetllat prou pel català en la visita al Pontífex.
18: I han pressionat, no han pressionat. Evidentment, ningú me pressiona. A mi m'han escrit molta gent queixant-se i si que a mi queixes al Papa.
3: L'arcabisbe confia que almenys una part de la benedicció de la Torre de Jesucrist la farà a Lleó 14 en català. En aquest programa, ahir el conseller Espadaler, de qui penja la carpeta d'afers religiosos, també va mostrar-se convençut que la Santa Seu atendrà el prec perquè durant tot el procés han estat sensibles i han notat receptivitat.
1: Ja ho sabeu que una de les parades d'aquesta visita al Papa és la presó de Brian. Serà dimecres. Nosaltres serem allà en directe amb un programa especial des de la presó i segons hem pogut saber Ser Catalunya, allà s'ha hagut de tancar el mòdul d'ingressos i detinguts per evitar superar la seva capacitat. A més, hi ha d'haver lloc per reclusos que participaran de l'acte del Papa i que vindran d'altres presons. Andrea Villòria.
19: L'àrea d'ingressos de Brianzú, que és una presó de preventius, és on arriben els interns abans de ser distribuïts per mòduls. Cada dia hi arriben una quinzena de reclusos, però aquest matí ha hagut de tancar perquè està al 90% de la seva capacitat, segons una nota interna a la que ha accedit Ser Catalunya. No hi entrarà cap nou pres ni avui, ni demà, ni diumenge. Tots els homes que hagin d'anar a la presó a l'àrea metropolitana seran enviats pels jutjats directament a la presó veïna Brians 2, almenys fins després de la visita del Papa.
1: I encara a propòsit d'aquest viatge, avui us expliquem que l'Església va aconseguir un rècord de recaptació a Catalunya a la campanya de la renda de 2024 amb més de 47 milions d'euros. 47 milions d'euros gràcies a les aportacions, sobretot de ciutadans més grans, els més grans i més rics de la població. Tot i això, la proporció de catalans que marca aquesta casella de l'Església es troba a mínims històrics. Pol Valero.
20: L'augment de la població i el creixement de la recaptació d'Hisenda han disparat a màxims l'assignació que rep l'Església. Malgrat això, el percentatge de catalans que donen un 0,7% del seu IRPF a la institució catòlica no para de baixar. El 2024, només un de cada sis va marcar la casella.
21: Malgrat aquesta mena de revifall o de moda religiosa que vivim aquest any, amb Rosalía, los domingos, la visita del Papa, les dades estables que tenim a través de les enquestes ens mostren que hi ha un descens gradual i continuat del nombre de persones que es declaren com a catòliques.
20: És Marc Griera, catedràtica de Sociologia de la Religió a la UAB.
1: Ara que mencionaven la Rosalia, resulta que ha ajornat els seus concerts a Miami previstos per ahir al vespre i per demà dissabte i també pel dia 8 a Orlando. Els cancela per una emergència familiar i aquí hi ha qui comença a especular. Home, serà perquè vol venir a veure el papa aquí a Barcelona?
3: Sí, o també algú especulava, veia que potser la seva àvia estava malament de salut.
1: Especular que no sigui.
3: Sí, sí, millor que no ho fem, i sobretot quan es tracta de temes tan sensibles com aquest. Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció.
1: Mirem a l'exterior. Als Estats Units, la Cambra de Representants ha tombat amb una folgada majoria una resolució per obligar Donald Trump a retirar del Líban tots els militars nord-americans.
3: Sí, el desplegament del qual no ha aprovat el Congrés. Això a la pràctica és una victòria per a Trump, perquè aquesta resolució ha estat tombada, perquè fa tot just 24 hores a la mateixa cambra se'n va aprovar una altra de resolució amb vots dels republicans del seu partit per limitar els seus poders a la guerra de l'Iran. Trump aleshores es va enfadar moltíssim.
1: I enmig d'una nova escalada bèl·lica a la guerra d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky qui ha demanat una trobada cara a cara amb Putin.
3: La setmana ha deixat nombrosos atacs creuats. Zelensky demana una trobada tet-a-tet amb Putin per desencallar les negociacions de pau. En una carta proposa que sigui en territori neutral i assenyala que Europa ha de ser part del procés. Putin, de moment, no ha contestat aquest oferiment, encara que ahir, en comptes de buscar un acostament diplomàtic, va amenaçar d'intensificar els bombardejos.
1: Temps pels esports. El migcampista català del Barça, el Marc Bernal, debuta amb la selecció espanyola absoluta al primer assaig abans del Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. Tot i que no anirà al Mundial perquè no és a la llista definitiva, Bernal, als 19 anys, va tenir el premi d'estrenar-se i com a titular amb la selecció espanyola absoluta després d'haver completat els entrenaments mentre no s'acaben d'incorporar tots els mundialistes, i ho va fer en bons minuts. A Riazor, a la Corunya, davant de 30.000 persones, va sortir d'inici a l'empat a un contra Irak, en què Ferran Torres, un altre blaugrana, va obrir el marcador al quart d'hora després d'una bona jugada individual abans que la selecció iraquiana empatés amb una centrada xut en què Joan Garcia, també titular, no va estar afortunat. Gavi va ser el quart blaugrana de l'onze inicial, Eric García va jugar la segona meitat i Cubarsí va restar inèdit. Pedri no va estar ni convocat, igual que el català Marco Corella, David Rai encara no s'ha incorporat des de la final de la Champions i Lamine i Víctor Muñoz s'estan acabant de recuperar de les seves lesions.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
1: La selecció que avui vola cap als Estats Units.
4: La seu general durant la fase de grup serà Chattanooga, a Tennessee. Encara jugarà un últim partit de preparació, serà contra el Perú dilluns que ve a la Puebla, a Mèxic. El debut d'Espanya al Mundial serà el dia 15 contra Cap Verd.
1: Ai, Florentino.
4: Què?
1: Ara ha anunciat un fitxatge galàctic, el més galàctic de la història del club.
4: Sí, va de programes la campanya del Madrid. Si sí, Enrique Riquelme estava a l'Hormiguero fa un parell de dies, ahir Florentino Miquel Jiménez d'Horizonte.
1: Igual per això era galàctic, no?
4: Anuncis, sí, també és veritat.
1: Fitxatge.
4: Pagarà com a mínim 150 milions d'euros, tot i que no diu el nom.
22: Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
4: Sí.
22: Pues ahora voy a hablar de Dumfries. Sí. Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150, por lo menos.
4: La presentarà dimarts, un cop hagi guanyat les eleccions. Bueno, pues un condicional, si guanya les eleccions. Això sí, va donar algunes pistes. Aquest jugador no juga a la Premier League, per tant no és Haaland. És jove, va dir que tampoc no és Harry Kane. Ara doncs toca jugar amb noms i tot apunta a França, Paris Saint-Germain.
1: Jugant al quién es quién. 150, sí. Por lo menos 150 milions.
4: Com a mínim la primera oferta serà de 150.
1: Haurà de pagar 15 milions per Mourinho, això sí.
4: Això ho va anunciar ahir en un comunicat al Benfica, que és el club actual del tècnic portuguès.
1: I a tot això, el City estudia iniciar accions legals contra Enrique Riquelme.
4: Va anunciar, com dèiem, a l'Hormiguero, que si guanyava les eleccions fitxaria Haaland. Ho va fer amb una samarreta del Madrid amb el nom del davanter noruec i el nou estampat a l'esquena. Això ho publica The Athletic.
1: Mare de Déu. El club va al futbol femení. La selecció espanyola té un partit clau contra Anglaterra.
4: A les 9 de la nit a Somoja, Mallorca, partit de classificació pel Mundial de Brasil 2027, on necessiten guanyar per més d'un gol a les angleses per dependre d'elles mateixes per classificar-se de forma directa.
1: Qui ha de remuntar avui és el Sabadell.
4: Els arlequinats juguen a les 9 de la nit al partit de tornada de les semifinals dels play-offs d'ascens a segona divisió, amb un resultat en contra de 2-0 pel Real Madrid Castilla. S'esperen 10.000 espectadors a la nova Creu Alta.
1: En bàsquet, el Barça se la juga jugarà a Múrcia.
4: Derrota i el Palau per 87-90 contra l'UCAM, que jugarà a casa el tercer i definitiu partit de la sèrie. També hi haurà partit pel tercer partit pel Madrid, que es va imposar ahir a Tenerife 83-118.
1: De moment avui li toca la penya.
4: A les 9 de la nit rep a casa el Baskonia després de perdre el primer partit.
1: Cap de setmana de Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
4: A dos quarts de dues, primers entrenaments lliures, Alonso poc optimista en poder puntuar.
1: I de MotoGP a Hongria.
4: Al Balaton Park i amb un Márquez que tampoc es veu preparat encara per lluitar pel podi. A partir de les 9, activitats ja en pista.
1: I comença la Copa del Rei d'handbol.
4: Quarts de final avui, Barça-Valladolid a la una del migdia.
1: Per cert, que avui especial Keti, jugues des de Tarragona per parlar del pas del Tour de França per allà, per Tarragona. I avui la firma l'actualitat ens la posa la directora adjunta del diari Oponés, a la Neus Tomàs. Bon dia.
5: Bon dia. Quan hi ha un conflicte, mai cap proposta de l'administració és suficient i en el cas de l'educació calen moltes millores i no només salarials. Es tracta gairebé de renovar del tot un model, però això no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, ho sap el govern i ho saben els sindicats d'ensenyament. Jo crec personalment que la proposta que es va acordar és prou bona. USTEC, professors de secundària, comissions obreres i UGT sumen a la taula sectorial d'educació 13 dels 15 representants. La CGT en té dos. Tots són representatius, només faltaria, però el pes de cadascú és el que és. I això, a l'hora de veure què passa ara, és a dir, com es negocia a partir d'ara, també s'ha de tenir en compte. M'ha sorprès que l'USTEC, que va signar el segon acord amb la conselleria, hagi sortit tan ràpid a dir que tothom a la vaga. El curs acaba el 19 de juny i els sindicats donen per fet que no podran aconseguir res fins aleshores. En teoria, el juliol podrien continuar negociant i això esperem que passi, però no sembla que sigui la intenció. En tot cas, diria que només ens queda carregar-nos de paciència.
1: 7:24. Rafa Vila-San Juan, experta en geopolítica, col·laborador d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Marina. Què tal?
1: Estem a 4 dies, una miqueta més, de la visita al Papa aquí a Catalunya. I avui ens volem preguntar quines altres sagrades famílies hi ha al món. No n'hi ha cap que s'hi assembli, però potser sí que hi ha icones equiparables. Clar, la setmana que ve el món contemplarà com la Sagrada Família d'Antoni Gaudí s'ha convertit en l'església més alta del món, el símbol del modernisme català, es converteix així en una nova icona més enllà del turisme, fins i tot com un lloc de culte catòlic. Tot i no ser una catedral, i això és el primer que hem de ressenyar.
6: Exactament. Sí, efectivament, hi ha d'altres icones, no? I la Sagrada Família, com dius molt bé, no és la catedral de Barcelona, en tenim una i no canvia tant, no? Les catedrals són els llocs on seuen els bisbes i Barcelona ja té la seva, ja la coneixem tots molt bé, no? Per distingir aquests llocs de culte especials, l'Església Catòlica anomena basíliques. I la Sagrada Família n'és una, però curiosament el principal temple catòlic tampoc és una catedral, és també una basílica, és la Basílica de Sant Pere al Vaticà, l'obra arquitectònica més destacada de l'època del Renaixement, que era quan el catolicisme tenia més poder, diguem-ho així, o tot el poder pràcticament al món occidental, i va agafar els millors artistes, Miquel Àngel, Bernini, que va fer la plaça de columnes, Botticelli, que va pintar una part dels murs. És a dir, es tractava de demostrar la fortalesa de les religions que sempre han buscat fer aquest tipus d'icones per poder impressionar i per demostrar que el cel també té una representació de poder aquí a la Terra, no? De fet, secularment, la batalla per al poder fins a la modernitat, quan les revolucions francesa i americana, sempre ha estat molt vinculada a les religions i sobretot a les tres grans religions monoteístes, el cristianisme, l'islam i el judaïsme.
1: Clar, totes les religions tenen monuments que consideren com els referents, per exemple, pels musulmans, l'equivalent a la Basílica de Sant Pere seria la Meca?
6: La Meca, sí. Bueno, de fet, la gran mesquita de la Meca, no?, que és el primer lloc de peregrinació. De fet, tot musulmà, si està en condicions físiques i econòmiques, ha d'anar almenys un cop a la vida a aquesta peregrinació a la Meca i donar 7 voltes a aquest cub quadrat, la Kaaba, que veiem a les imatges i que el tenim molt present ara perquè precisament enguany la celebració va ser fa uns dies, entre el 23 i el 29 de maig, coincidim amb l'últim mes del calendari musulmà, que és un calendari que es guia per llunes, no com el nostre, i per tant no sempre és la mateixa data, com per exemple el Nadal nostre, no? Però sí, la Meca seria el primer temple musulmà on curiosament van les dues famílies musulmans, les dues grans famílies musulmanes, els xiites i els sunites, no? No hi ha diferència en aquest sentit per aquesta peregrinació. Però també tenen un altre temple molt emblemàtic als musulmans, que és la mesquita de l'Aqsa a Jerusalem, ben coneguda per la seva cúpula daurada.
1: I aquí és on es creuen tots els mals entre musulmans i jueus, en aquesta mesquita.
0: Sí, el culte jueu es fa a les sinagogues, és a dir, als temples on feien els sacrificis, no? Però és el mur de les Lamentacions el que queda com a gran temple jueu en aquests moments, tot i que no sigui un temple. Va ser el temple del rei Salomó, que estava per sobre d'aquest mur de les Lamentacions, i que els romans van destruir un cop el cristianisme es va convertir en la religió de l'imperi. Del món del temple només va quedar aquest mur de contenció, que es va dir així precisament per la destrucció del temple i el posterior exili de la població. Però efectivament Jerusalem és la ciutat de les tres religions i les múltiples cultures, i aquesta combinació de llocs sagrats musulmans i jueus ha donat peu a no poques disputes, no? La més sonada, si te'n recordes, és quan Ariel Sharon, el primer ministre, a l'any 2000, enmig de les negociacions de Camp David, va visitar la mesquita de l'Aqsa, provocant a la població musulmana com dient: això és nostre i per tant puc veure-ho quan vulgui, no? L'endemà els joves palestins van començar a pedregar els fidels al mur de les Lamentacions, que està uns metres més enllà, és a dir, estan pràcticament a tocar els dos, i va començar aquesta segona intifada.
1: Per tant, tornant a la Sagrada Família, no serà un lloc de culte tan vinculat als centres de poder com aquests, eh?
0: No, en absolut. És un temple completament diferent, afortunadament, no? I bueno, serà un dels que entren dins d'aquest rànquing, diguem-ne, de temples i icones, no? Serà el més alt, no serà el més gran. És a dir, aquí encara tenim el de Cambodja, el famós Angkor Wat, que té només 65 metres d'alçada, però que té una extensió de 200 quilòmetres quadrats, exactament el doble que tota la ciutat de Barcelona. Imaginem tot el que significa això, no? Per als que no hagin anat a Cambodja, que és, diguem-ne, la joia d'aquest país. Va ser un temple destinat a adorar el déu Vishnu hinduista, tot i que les vicissituds de l'època han anat canviant, i per tant ara és un temple budista, perquè ha canviat també el poder, diguem-ho així, de religió. Però d'aquestes religions politeistes jo en destacaria dos. El primer, sens dubte, el de Luxor a Egipte, sí, que és on coronaven tots els faraons i rebien allà el dret diví. És a dir, era una relació de poder efectivament en religió. Però per a mi el temple més important és el Partenon, no? Un temple construït per fer evident el poder en honor d'Atenea, la diosa de l'estratègia, de la guerra, de la justícia, de la civilització. Els grecs van ser mestres en construir aquests temples, i ara la Sagrada Família agafa el relleu i es posa dintre d'aquest rànquing.
1: Rafa, gràcies, que vagi bé.
0: Bon dia.
1: I arribarem a 7:45 amb la Reina del Mando, que avui ens porta la nova sèrie de Javier Bardem. Cristina García, bon dia.
7: Bon dia, nois. Així és. Es diu Cap Fear, s'estrena avui a Apple TV i tothom està parlant ja d'ella perquè fa molt bona pinta. Té a Javier Bardem fent de dolent, i això sempre és sinònim d'èxit. I de què va Cap Fear? Doncs és un thriller psicològic de 10 episodis on trobem una parella d'advocats, Anna, interpretada per la sempre bona Amy Adams, i Tom Woden, Patrick Wilson, que són un matrimoni feliç fins que Max Cady, el dolent Javier Bardem, surt de la presó. I quin és el problema? Doncs que es tracta d'un cèlebre assassí al qual ells mateixos al matrimoni van enviar a la presó, i surt al carrer a la recerca de venjança.
8: Max Cady ha salido de la cárcel.
23: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
24: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
25: Fuiste su abogada.
7: Cap Fear és una sèrie basada en una novel·la de John McDonald i també en una pel·li que es va fer després del Martin Scorsese al 61. Per cert, que aquesta adaptació en sèrie, Cap Fear, compta amb Martin Scorsese també i Steven Spielberg com a productors, i això també és un sinònim d'èxit segur. Els dos primers episodis de Cap Fear ja els teniu disponibles a Apple TV.
26: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 7:45 del matí, moment d'actualitzar la informació de servei. Agafeu rebequeta avui si sortiu de casa, que fa una mica més de fresca. Això sí, tornarà a sortir el sol després de les pluges d'ahir. Jordi Carbó, bon dia.
27: Bon dia. La setmana acabarà amb molt de sol i un descens de temperatura. Avui tornaran a pujar les temperatures el cap de setmana. Ara ambient fresc, 16 graus a Tarragona, 15 a Barcelona, 14 a Lleida i Girona. Màximes de 20 a 25 graus, superant els 25 a Ponent, sobretot al Pla de Lleida. Sol la major part d'hores en el conjunt de Catalunya, però encara moments de núvols abundants a la costa i per litoral, i alguns xàfecs locals de curta durada però intensos. Cap de setmana, fresca encara als nits i als matins, cada cop més calor durant les tardes. La tarda de demà dissabte tindrem xàfecs a les comarques de Girona i Barcelona.
1: I ja us estem dient des de primera hora, avui vigileu amb la mobilitat perquè és dia de vaga de mestres a tot Catalunya. Estan citats a una gran manifestació al migdia per la zona d'Arc de Triomf, però ja des de les 10, per exemple, a Barcelona hi ha trobades de columnes que aniran fins a aquest punt de l'Arc de Triomf per reunir-se en aquesta gran manifestació. I també hi ha d'haver més punts d'arreu de Catalunya on hi pugui haver talls de carreteres. De moment no ens en consta cap, però vaja, us ho anirem explicant. Anem a veure com tenim el trànsit. Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord, doncs per la retirada de vehicles deixa fins a 7 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca en sentit nord. Per altra banda també tenim algunes retencions habituals, cues en tot el nus de la Trinitat. També els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, al Vallès, congestió a la AP7 a Barberà en sentit sud, però també a la C58, com és habitual des de Sant Quirze. Pel que fa al Llobregat, també destaquem cues de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona per la A2 i la B23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I sapigueu també que al Vallès Oriental, per exemple, hi ha previstes bicicletades que han de tocar Sant Celoni. Ja des de les 7, les 8 del matí estan previstes aquestes sortides de Sant Celoni a Granollers. És a dir, si us heu de moure per allà, també tingueu-ho en compte. I a Rodalies continua tallada l'R3. En aquest cas no és per mobilitzacions de mestres, sinó pels forts aiguats que hi va haver ahir. Entre Sant Quirze de Besora, això és després de Torelló i Ribes de Freser, no funciona aquesta línia. Ja sabeu, ahir va caure arbres a les vies i va haver un tren, fins i tot, que va topar amb un d'aquests arbres, afortunadament sense haver de lamentar cap ferit ni cap víctima. En fi, ara tornem per repassar l'agenda del dia.
26: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
10: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
11: El ventilador a tope. I tu sin dormir.
12: ¡Qué calor!
11: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Valentí Village, Sant Pere de Ribes. LaTiendaHome.com.
13: Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
14: Ajuntament de Badalona.
15: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Ara passen 6 minutets de 2:15 del matí. És moment de repassar l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
2: Hola, bon dia.
3: Comença una nova jornada de vaga dels professors de l'escola pública i concertada a tota Catalunya. Els docents han rebutjat el preacord amb Educació i avui surten al carrer. La manifestació més multitudinària és a les 12, des d'Arc de Triomf, i anirà fins al Parlament. El sindicat de professors de secundària ha donat per bo l'acord i no s'adhereix a la vaga.
2: La Conselleria d'Educació ha citat a partir de les 10 del matí els 4 sindicats que van avalar el preacord per analitzar el nou escenari. L'executiu no es fa enrere amb les condicions que va oferir i reclama responsabilitat als representants dels docents. L'USTEC, sindicat majoritari a primària, ha dit que no hi anirà i els emplaça a reunir-se la setmana que ve, dimarts o dimecres, coincidint amb la selectivitat i la visita del Papa.
3: Al País Valencià, on ja porten un mes de vaga, la conselleria es torna a reunir avui amb els sindicats per intentar desbloquejar la situació. La consellera apel·la al diàleg i es nega a dimitir. Els sindicats han convocat per avui una vaga de famílies perquè no portin els seus fills als centres.
2: I comença una vaga indefinida a les biblioteques públiques a Catalunya, que afectarà els equipaments de tots els divendres i dissabtes. Reclamen millors condicions laborals i dignificar el sector. Avui hi ha convocada una manifestació a les 11 davant de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB, que això és a tocar de Sants. A la capital catalana, els bibliotecaris porten protestant des de l'abril, ara s'estén a tot el país.
3: Fora d'Espanya, el president Volodymyr Zelensky ha publicat una carta en la que demana una trobada amb Vladimir Putin per desencallar les negociacions de pau. Ofereix celebrar una reunió bilateral en un tercer país que demana que sigui d'Europa. En les pròximes hores, Moscou ha de respondre a aquesta petició l'endemà que Putin amenacés de llançar míssils hipersònics contra les principals ciutats d'Ucraïna.
2: I l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, que forma part de l'ONU, celebra una junta de governadors extraordinària a Viena després dels atacs contra una planta nuclear als Emirats Àrabs.
3: La llegendària banda britànica The Cure, Addison Rae i DJ Skrillex són els protagonistes del Primavera Sound d'avui, que esperem que no sigui passat per aigua.
2: I avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. Es va establir a l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 72, quan ja es veia que hi havia un creixent deteriorament ambiental causat per l'activitat humana.
1: Agafem els diaris. I en plena voràgina per la visita del Papa, fixeu-vos amb el que destapa avui el País, 68 bisbes aquí, a Espanya, assenyalats per encobrir casos de pederàstia.
2: En d'un total de 94 alts càrrecs de la institució, entre els quals, com deies, aquests 68 bisbes, que han estat acusats d'encobrir durant dècades abusadors, silenciar víctimes o tapar denúncies, segons la investigació feta pel diari El País. En el llistat hi ha 7 cardenals i persones que van ocupar càrrec de poder a la Conferència Episcopal, inclòs l'expresident de la Conferència i actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que és precisament qui serà anfitrió de la visita del Papa a Lleó XIV.
1: Les dades resumeixen la passivitat de la Conferència Episcopal i del Vaticà

0: Coneixen la passivitat de la Conferència Episcopal i del Vaticà i neguen tenir coneixement d'aquestes acusacions.
1: En total, un de cada 10 casos va ser encobert, conclouen al País. La investigació s'ha fet per tot Espanya. Un altre dels casos afecta també a l'abadia de Montserrat, que el papa visitarà dimecres. Tres abats van tapar denúncies de pedràstia de clergues entre l'any 68 i el 2019. Tot va sortir a la llum després que Miguel Hurtado ho denunciés. Està bé complementar-ho, per cert, amb les dades que porten el periòdico, i és que els catòlics han baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI aquí a Espanya.
0: Nosaltres, d'aquí una estona, a partir de les 10 del matí, parlarem amb el prior de l'abadia de Montserrat. A les portades dels diaris també llegim que els docents de Catalunya diuen no a l'acord i continuaran amb les vagues.
2: Ens volen engatussar amb un sou i amb un augment de sou que no hi estem d'acord.
1: És la imatge de portada de La Vanguardia. El 65% dels professors han rebutjat el preacord.
0: I l'altre gran tema a les portades del Primavera Sound posa per aigua.
3: Pues nada, llevo preparando para el Primavera Sound 6 meses, he cogido mañana fiesta en el trabajo, he venido hacia aquí y que pues he perdido todo el día de festival, solo he entrado y he salido, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
0: Problemes del primer món.
1: Problemes del primer món, sí senyora. La primera jornada del festival es va veure afectada pel temporal de pluja, pel vent, que va obligar a suspendre temporalment actuacions i, de fet, els grans caps de cartells, entre els quals Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat.
0: I si busquem l'opinió... Preservar les institucions.
1: Editorial del periòdico dedicat als informes de la UCO de la Guàrdia Civil que dibuixen un escenari greu, tot i les responsabilitats penals que les ha de decidir un tribunal, els fets plantegen interrogants polítics institucionals. La gravetat dels fets requereix implicacions, explicacions i assumir responsabilitats.
0: Com reconduir el desacord educatiu?
1: Editorial al diari Ara, després d'un acord en termes quantitatius, diners i mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu, parlar d'educació. Niubó diu que tiraran endavant tot l'acord, tot i els no dels docents. Vist des de fora, llegim, a la ciutadania li costarà entendre el refús expressat pels docents quan havien aconseguit un augment de sou inèdit, 600 euros bruts mensuals més en els propers 4 anys i un reforç de condicions amb 6.400 dotacions noves pel sistema. El parèntesi de les vacances d'escriu, diuen, hauria de servir per resituar la protesta i el debat en aquests termes.
0: A La Vanguardia també li dediquen a la crisi de l'educació catalana aquesta editorial, que empitjora aquesta situació a la revolta educativa.
1: Cap de les parts enfrontades ha sabut donar via per resoldre el conflicte, que difícilment s'arreglarà amb propostes de màxims. És imprescindible tornar al diàleg, seria el més lògic, diuen. Cal un exercici col·lectiu de responsabilitat. El resultat del procés ara no és satisfactori per cap de les parts.
0: Puc saludar aquesta hora la Lidón Gasbull. Ella és la directora de FAC, de la Federació d'Associacions de Famílies més gran de Catalunya. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: És un revés, aquest rebuig al preacord.
4: No sé si és un revés, el que clarament hem de saber-lo llegir, i el que ens està dient aquest no al preacord és que aquesta reivindicació no va de condicions salarials, sinó que va dels problemes estructurals que té el nostre sistema educatiu, i per tant hem de saber llegir aquest resultat. Creiem que ara s'obre una oportunitat per replantejar-nos moltes de les coses, i crec que aquí també el govern ha de saber llegir aquest no. I només per posar-ho sobre la taula, però creiem també que la consellera s'ha precipitat al dir que tirarà endavant en aquest preacord quan la majoria dels professionals de l'educació han dit que no el volien. Crec que simplement el que estem fent és hipotecar pressupost públic en una cosa que clarament el col·lectiu diu que no vol.
0: Però llavors vol dir que les negociacions que hi ha hagut les últimes setmanes en aquesta segona fase, és a dir, va haver-hi un primer acord al març que els sindicats majoritaris van rebutjar, després van agafar ells les regnes de les negociacions, i sobretot aquesta segona fase es va centrar en les millores salarials, en aquests 600 euros més bruts al mes pels professors. Ha estat un error posar el focus en això? Ho dic perquè, per exemple, no es va rascar res de reduir les ràtios.
4: Sí, poder... Ara és molt fàcil criticar, no?, la feina feta en unes negociacions que segurament han estat mesos de moltes tensions. Per tant, jo crec que el que hem de fer és una lectura futur. És, ho haguéssim fet millor o pitjor? El que sí és que no és un tema de condicions salarials, i que és un tema de els problemes estructurals que té el sistema educatiu. I per tant, aquí se'ns obre l'oportunitat de poder parlar, no? De poder parlar com s'organitzen aquests recursos per l'escola inclusiva, no? Que tenim unes 6.300 dotacions que ja es van pactant al març i aquestes ja sabem que s'han de

0: incorporar en el sistema educatiu, quins perfils són els que s'incorporen, com els organitzem, hem de parlar clarament de temes com la codocència per poder garantir l'educació inclusiva i, per tant, aquí tornem a parlar d'organització de recursos, potser hem de començar a parlar dels menjadors universals i gratuïts, que és un acord d'investidura que no s'ha dut a terme i que no se n'ha parlat. Potser hem de parlar de com s'iniciarà, no?, tota l'adaptació a l'emergència climàtica dels centres educatius perquè s'ha convertit en un problema estructural. És a dir, tenim molts temes i molts reptes educatius que són claus per garantir una educació pública de qualitat i que a dia d'avui no estan sobre la taula i que crec que la lectura que hem de fer d'aquest no al preacord és que a partir d'ara hi han de ser. I l'altra lectura és no només a les negociacions hi poden ser els sindicats. Clarament, els afectats no són només els professionals de l'educació, sinó són principalment, això va del dret a l'educació de l'alumnat i, per tant, són altres també els agents de la comunitat educativa que han d'arribar a un acord amb la conselleria.
1: Clar. I des del punt de vista de les famílies, perquè al final és veritat que les famílies en general han anat acompanyant bastant en tota aquesta revolta educativa, d'alguna manera, han fet costat al professorat dient, escolta, necessiten més recursos. Però això té, no sé si això té un límit també pel que fa a l'esgotament, perquè portem mesos d'anar encadenant vagues, al final de curs serà absolutament incendiat. Fins on poden suportar també les famílies aquesta situació anòmala a les escoles?
0: A veure, que per les famílies és una situació difícil, això està clar, però també és veritat que les famílies, sorprenentment, tot i que han estat afectades per aquestes convocatòries de vaga, han estat donant molt suport. I crec que això relaciona perquè les famílies el que han estat demanant i han estat donant suport en aquestes reivindicacions, principalment no ens enganyem, tot i que reconeixen la necessitat d'un reconeixement salarial, les famílies han estat donant suport perquè el que veuen és una necessitat d'invertir en el sistema, veuen que hi ha moltes coses que des de fa molt temps no funcionen i veien una oportunitat per poder posar totes aquestes coses sobre la taula. Per tant, tornem a insistir, creiem que per les famílies també és molt important tenir l'oportunitat de poder parlar d'aquests reptes estructurals que té el sistema i veure que també es pot avançar en millores del sistema educatiu que acaben revertint en els seus fills i filles.
1: Vaja, que vostès demanen un lloc a la taula de negociació. No sé si això ja ho han demanat a la conselleria i als sindicats i si creu que això serà possible en les properes setmanes.
0: Bé, creiem... esperem que sigui possible, creiem que és l'única via, i no només nosaltres, sinó altres agents de la comunitat educativa. Poder és que ha arribat un moment de que portem més de 20 anys de desinversió en el sistema educatiu, que no hem adaptat el sistema educatiu a les necessitats actuals i estem demanant al sistema educatiu que doni respostes a una realitat quan tenim el mateix sistema que fa 20 anys, no? I per tant, potser és que és hora de replantejar-nos, no?, i de tenir un gran pacte de país en educació i, per tant, necessitem que famílies i la resta de gent de la comunitat educativa seguin i pactem, no?, un full de ruta clar i previsible amb calendari i amb quins recursos per canviar i donar-li la volta en aquesta situació. Nosaltres tampoc veiem que hi hagi alguna alternativa més, perquè seguir amb la situació que estem és seguir en aquest punt que poder es pot aguantar uns mesos més, però que arribarà un moment que serà insostenible.
1: Lidón Gasull, directora de l'AFAC, de la Federació d'Associacions de Famílies més gran de Catalunya. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I sí, seguim repassant els diaris, a les pàgines internacionals, l'alto al foc que no existeix.
2: Els Estats Units anuncien una pròrroga de la seva treva i hores després un atac mata un casc blau serbi i en fereix dos d'espanyols. L'alto al foc acordat entre Israel i el Líban no atura els atacs. El pacte està condicionat al fet que Hezbollah, que no ha participat en les negociacions, cessi les seves operacions.
1: Kim Jong-un advoca per una expansió exponencial del seu arsenal atòmic.
2: Corea del Sud afirma que el veí del nord compta amb 4 plantes nuclears. En parlen al periòdico.
1: I altres notícies que busquen fer-se un lloc... per exemple, i ara que parlàvem de la calor, de la, del problema a les aules, els pediatres recomanen suspendre les classes si hi ha excés de calor a les escoles.
2: El govern donarà 200 milions a les escoles per millorar la climatització. Segons els metges, els centres haurien de prendre mesures a partir dels 27 graus a l'aula.
1: Els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans.
2: Ho destaquen en portada al periòdico. Els Mossos reconstrueixen amb l'App Health de l'iPhone, que serveix per comptar els passos, i també les antenes telefòniques, la distància recorreguda durant la visita que el fill del fundador de Mango va fer a la zona el 10 de desembre. Pels investigadors, el passeig de l'acusat és un altre indici de premeditació.
1: Primer pas per limitar l'entrada de cotxes a Mallorca.
2: És el que volen fer des de l'illa, que volen combatre aquesta saturació de l'estiu que es viu en llocs com Formentera i Eivissa. Diversos col·lectius han convocat una nova protesta contra la massificació.
1: El primer positiu d'antivirus ja és a casa després de rebre l'alta.
2: El que va donar positiu l'11 de maig és a casa després d'haver estat donat d'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'home té 70 anys i ara li faran seguiment clínic durant mig any.
1: Espanya va sumar l'any passat, agafeu-vos a la cadira, al llit on estigueu, al mànec de la dutxa, 13.100 milionaris.
2: I ja han arribat els 259.700 i nosaltres encara no hi som, entre aquests. Suposa un augment del 5%.
1: A les pàgines culturals... Marjan Satrapi, autora de Persepolis, amor de tristesa.
3: Buenos días.
4: Ella también es comunista. La buscan por todas partes. Su hermano trabaja...
2: La dibuixant i cineasta irano-francesa s'havia retirat de l'esfera pública després de la defunció del seu marit. Satrapi va convertir-se en la memòria històrica en el material de les seves obres. El seu marit era actor, era director, es deia Matías Ripa, i segons ha comunicat la família a l'agència AFP, Satrapi feia mesos que s'havia retirat precisament per la mort del seu marit. La dibuixant havia fet servir el seu art per denunciar les restriccions i repressions de la revolució islàmica al seu país l'any 79, i Persepolis és la seva obra més cèlebre.
1: Han descobert un refugi antiaeri sota el mercat de la Beceria.
2: Les obres de reurbanització de l'entorn han permès localitzar aquest refugi que s'havien trobat, de fet, altres. Ara aquest és un dels nous, correspon al número 230 i s'ha documentat el tram, un tram de 68 metres.
1: I qui són els protagonistes del dia? Els semàfors verds i vermells dels diaris.
2: El periòdico i la Vanguardia suspenen a la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura. Verd, el periòdico, per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, no han llegit El País. I a la Vanguardia, verd, per Carmen Machi. A l'Ara, semàfor vermell per Donald Trump, per l'estira i arrons amb l'Iran. I verd per la companyia belga de dansa Peeping Tom, que arriben al TNC.
1: Verd per la Carmen Machi, perquè ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Cinematografia. Obrim els esportius. Haaland sí té clàusula.
5: Ho assegura Enrique Riquelme en l'entrevista avui al diari AS, on insisteix que si ell guanya les eleccions, Haaland fitxarà pel Madrid. Diu que els desmentits de la gent i la família formen part del joc i que ell no arriscaria ni el seu patrimoni ni la seva credibilitat si no vingués.
1: 150 quilos per un crac.
5: A tots els mitjans és portada al Marca, l'anunci ahir de Florentino Pérez, l'opinió a la Vanguardia, olor a ranci. Riquelme emana un aroma a naftalina bastant similar al del totpoderós president de CS.
1: Ferran Torres i poc més.
5: El titular d'esport de l'1-1 ahir d'Espanya contra Irak amb golaç del davanter blaugrana, assaig gris a Mundo Deportivo, assaig avorrit a l'As o una prova que no prova res al Marca.
1: Superduel.
5: Entre Barça i Atlètic de Madrid a Mundo Deportivo, guerra pels fitxatges de Julián Álvarez, Bernardo Silva i s'afegeix ara Marc Cucurella.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui?
6: Avui ens quedem amb la carta que l'Eva escriu al País. Diu, al meu barri, tant a l'hospital com al centre de salut, tenen aire condicionat. El supermercat, el banc, la farmàcia, el dentista, l'aire està engegat. També la perruqueria, la papereria i fins i tot el bar. El meu cotxe i a casa meva, també. Els únics llocs que no en tenen són l'escola pública dels meus fills i on treballo.
1: I sobretot, parlant d'edificis públics, a tots els despatxos de totes les administracions, segur que n'hi ha d'aires acondicionats. I a les escoles encara passa això. En fi, la notícia per comentar l'hora del cafè.
5: Clar, que això avui ens porta al Mundial, una curiosa iniciativa impulsada per la cadena danesa Televisió 2 de cara al, això, al Mundial. Com que la selecció de Dinamarca no participarà en el torneig, la televisió ha organitzat una mena de referèndum perquè els ciutadans decideixin quina selecció recolzaran durant la competició.
1: Està bé.
5: Entre les opcions proposades hi ha Suècia, Noruega i Espanya.
1: Ah.
5: Per guanyar-se el suport dels danesos, Televisió 2 ha publicat vídeos i missatges en castellà destacant els llaços entre Dinamarca i Espanya, recordant que Espanya és un dels destins preferits pels turistes.
7: La verdad es que ya tenemos mucho en común. Laudrup, cerveza de grifo, cerdo,
5: Laudrup, cerveza de... el pernil i l'anunci han contestat espanyols, donant motius perquè donin suport a Espanya. Per exemple, que tots a casa tenim la caixa de galetes daneses, aquella que passen per agulles i per coses de cosir. Un altre comentari, per exemple, diu que se li va el sou en Legos, o que sempre diem D de Dinamarca.
1: És veritat, això, eh? Mira que jo em busco, perquè jo, la, el meu DNI acaba amb la D, i sempre busco una alternativa, perquè dic Dinamarca, perquè així ens queda molt lluny, sí. Però...
5: De dit,
1: sí, però si has de buscar, no sé.
5: És igual, volem el suport de Dinamarca.
1: Düsseldorf, haurem de dir. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
3: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Avui toquen estrenes musicals, com cada divendres, i ens les porta la Cristina García. Què tal?
8: Què tal, Marina? Avui soc el Pep Bartomeu i començo amb una col·labo que potser ningú havia demanat, però que compta que sona molt bé.

0: Són Buhos i Leire Martínez, wow. L'ex de l'Oreja de Van Gogh, que canten a la valentia i a triar el propi camí amb això que es diu No hi ha pla B i que també funciona així a estiu. Vinga, Marina, molts es preguntaven on havia anat el Pitbull. Te'n recordes del Pitbull?
1: No el gosset, eh?
0: No.
1: Sí, no se les ha escapat el perro.
0: El famós cantant urbà de Miami, que ho va petar molt als 2000, doncs acaba de tornar amb Satalana. Crec que podem estar davant d'una obra més.

0: és una obra mestra.
1: No evoluciona, eh?
0: Enganxa molt, que no sigui la cançó d'estiu 25 anys després d'aquella que va tenir amb la G-Lo, te'n recordes, la de On the Floor? Doncs bé. I d'un cantant llatinoamericà del que no sabien res a un altre que també estava bastant desaparegut i que torna amb Fuck You. Això és la nova de Nicky Jam.

0: Molt més tranquil·leta que la de Pitbull.
1: M'encanta que romantitza el fet de dir-li fuck you a algú.
0: Sí, sí, sí, aquesta no m'apunta a cançó d'estiu, eh? Més llatines perquè tenim nova cançó del reggaetonero Ozuna que canta això, a un dels grans temes de la cançó mundial, sigui del gènere que sigui, qui no ha cantat el desamor.
1: Ai.
0: Això d'Ozuna es diu Millor de antes.

0: I no deixem de parlar de l'amor, perquè no sé si et sona Alex Warren.
1: No?
0: Doncs és un cantant nou dels Estats Units, romàntic, que ho va petar molt a TikTok, de fet també és youtuber i influencer, i ara s'ha convertit en una superestrella mundial gràcies a les xarxes i aquest tema que us sonarà. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Ho porto perquè l'Alex Warren ha anunciat aquesta setmana que treu un nou disc guai i ho farà aquest estiu. I canviem totalment de to perquè aquesta setmana estrena nova cançó la banda rock anglesa Muse.
1: Ara sí,

0: Nice Fit Superstar, algo així com superestrella de torn de nit, que podrien ser nosaltres per matinar tant. I la veritat que sona molt bé i que és essència Muse.
1: Que també arribem... es fa bona música, home, que aquí també en posem.
0: Sí, clar que sí. I arribem a les 8 amb una dona de 67 anys, la diva més diva de totes, Madonna, que torna amb nou àlbum, Confessions 2.
1: Ja ha arribat, mira, ja que l'havíem estat anunciant.
0: Sí, sí, sí, es veu que ningú s'esperava que ho va anunciar ahir al concert de Times Square a Nova York enmig de les celebracions de l'orgull. Us deixo amb aquesta, Marina, és un adelant del nou disc de Madonna, es diu Love Sensation.
1: Cristina García, gràcies.
0: Vinga, adéu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i el millor d'aquest curs és que ja s'acaba, perquè acaba cremant a les aules i als carrers. Està molt bé ensenyar als més petits que lluitin pels seus drets, però és poc edificant que hagin de contemplar aquesta incapacitat manifesta de resolució de conflictes, que al final és el que ens passem el dia intentant ensenyar a les criatures.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ja vam aprendre amb el pas al costat d'Artur Mas que les consultes les carrega el diable i ha tornat a passar ara amb la votació dels mestres catalans que han rebentat el preacord tancat ara fa uns dies després de jornades de negociacions maratonianes, de vagues, de tancades, de retrets, de talls de carreteres. Just fa una setmana semblava que la cosa reconduïa, però resulta que tot allò va ser un miratge.
2: Cridem a tothom a la vaga de demà.
0: Vaig dir-ho fa setmanes i ho mantinc, és un pal com a mare que els profes facin vaga, però més pal és saber que no es compleixen els mínims perquè la meva filla, la de tants altres, pugui aprendre en condicions. L'esgotament s'ha instal·lat a les aules, la vocació del professorat està a cotes extremadament baixes, baixíssimes, i així no anem enlloc. És insostenible aguantar el sistema educatiu sobre les esquenes d'uns mestres desmotivats, superats pel dia a dia, i el problema és que la situació s'ha cronificat. Però per algun lloc s'ha de començar a buscar solucions i eternitzar aquest pols a costa de l'empatia de les famílies i del dret a l'educació dels nens, doncs això no sé si és gaire sostenible en el temps, perquè dos no s'entenen si un no vol. La consellera ha convocat els sindicats per avui, però no hi anirà el majoritari, no hi anirà USTEC, que són els que havien renegat de l'acord inicial del mes de març, el que es va tancar amb Comissions Obreres i la UGT, que havien estat pressionant per millorar-lo, sobretot en la part dels salaris, que se'n van sortir i que ara no han convençut. Se'ls ha escapat de les mans aquesta consulta. Diuen des d'aquesta organització que si de cas ja es veuran la setmana que ve amb la consellera, l'emplacen a dimarts, que és el dia que comença la selectivitat i la visita del Papa. De fet, ja hi ha el rum-rum de si els professors poden intentar rebentar aquesta visita amb les seves mobilitzacions. Ara passen 2 minuts a les 8 del matí. I ara de seguida ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Així és com ha sonat aquesta matinada. Patac d'aigua concentrat i considerable a diversos punts del país, que ha igualit el Primavera Sound, la Patum de Berga, que ha provocat problemes de mobilitat. Encara hi ha tallada l'R3 en un tram important i, a més, es va haver de tallar la C-17 en el seu moment, ahir a la nit també, perquè van anar caient arbres.
3: Una situació que avui ja no es repetirà. De fet, sí que tindrem alguns xàfecs intensos fins i tot, però ja molt localitzats a la costa i al prelitoral. Per exemple, les últimes hores ha plogut amb molta intensitat cap al delta de l'Ebre. Ara ho fa al nord del Camp de Tarragona, comença a ploure també cap al Garraf. En breu cauran xàfecs a l'àrea metropolitana, la mateixa ciutat de Barcelona. Xàfecs que poden caure a qualsevol punt de la costa i prelitoral al matí, després al migdia aniran marxant els núvols i al final quedarà un divendres assolellat i amb ambient agradable. Fins i tot una mica fresc ara mateix, 16 graus a Barcelona i Tarragona, 14 a Lleida i Girona. A la tarda el sol ambient agradable, màximes de 20 a 25 graus. Tan sols passarem dels 25 amb facilitat al Pla de Lleida. Avançada la tarda, tindrem vent de marinada i farà que fins i tot torni la sensació d'ambient fresc. I el cap de setmana, molt de sol, alguns xàfecs, sobretot durant les tardes a les comarques de Girona i Barcelona, especialment a l'interior més muntanyós, però sense arribar a ser les tempestes d'ahir a la tarda. I en general, com dèiem, sol, fresca a les i els matins, a les tardes, cada dia que passi, farà una mica més de calor.
0: Carbó, gràcies, que vagi bé el cap de setmana.
3: Igualment, fins dilluns.
0: Adéu. Ara passen 4 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: El professorat català torna a la vaga.
4: El no al preacord signat amb Educació ha guanyat a la consulta amb un 65% dels vots en contra, així que avui mateix es reprenen les aturades i les mobilitzacions a tot Catalunya. A Barcelona a les 12 hi ha manifestació.
0: El govern demana tranquil·litat i diu que aplicarà el preacord malgrat aquest no del professorat.
5: El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord. És només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments.
0: I ara ho dèiem amb el Carbó. Les fortes pluges han afectat carreteres, han afectat trens, les que hi va haver ahir al vespre nit, i també han aigualit el Primavera Sound i la Patum de Berga.
4: Les trombes d'aigua han aturat el Primavera Sound, però no han pogut amb els patumaires. Al Fòrum, la rapera Doja Cat va ser la primera en caure i, malgrat aguantar fins a l'últim moment Massive Attack i Bad Giel, també han acabat cancel·lant els seus concerts. Però a Berga s'ha desafiat a la pluja. Les figures han sortit amb impermeable, però han sortit i els bergadans han saltat.
0: I en ple compte enrere per la visita del Papa, el país torna a posar xifres al mur del silenci al voltant de la pederàstia.
4: Fins a 94 alts càrrecs de l'Església comptabilitza acusats d'encobrir casos d'abusos, de tapar acusacions i de silenciar víctimes. Entre ells hi ha 68 bisbes, presidents, vicepresidents i secretaris generals de la Conferència Episcopal, i també hi apareix Omella, l'arcabisbe de Barcelona i un dels grans anfitrions de la visita del Papa Lleó XIV.
0: Una Església que ha aconseguit rècord de recaptació a Catalunya, la campanya de la renda.
4: Hi ha menys catalans que mai que marquen la casella de l'Església, però les aportacions han pujat. Són les dates referents a 2024, en què l'Església va recaptar via renda 47 milions d'euros.
0: La directora de la Guàrdia Civil admet que es va reunir amb l'Eire Díez.
4: Mercedes González no ha tingut més remei que admetre les tres trobades amb la lampista del PSOE, que ara està sota investigació de la UCO. Diu que l'Eire li va demanar feina primer per ella mateixa i després per altra gent.
0: Donald Trump aplica més sancions a Cuba mentre la situació al Líban se li escapa de les mans.
4: Sí, perquè Hezbollah ha rebutjat l'alto al foc firmat ahir a Washington per Israel i el Líban. La posada en escena ha durat poc, tant per aquest rebuig frontal com perquè Israel ja ha vulnerat hores després d'afirmar-lo.
0: I la campanya per les eleccions al Madrid, ja sabeu, allà voten diumenge, es posa interessant. Florentino va cada vegada més fort.
4: Diu que pagarà 150 milions d'euros per un galàctic misteriós, del que no diu el nom, només que no és Haaland, i el Benfica posa preu a Mourinho. Si Florentino el vol, li costarà 15 milions.
0: És divendres. I avui a l'Aquí Catalunya seguirem en directe tot allò relacionat amb la vaga a les escoles, ara que ha tornat a saltar tot pels aires. Serem als centres, parlarem amb el secretari de Millora Educativa, que és l'home que porta mesos negociant amb els sindicats, però no només farem això. D'aquí a mitja hora llarga conversarem amb el responsable de seguretat dels Mossos d'Esquadra relacionat amb aquesta visita, el que coordina tota la seguretat, tot aquest dispositiu de seguretat relacionat amb la visita del Papa a Catalunya. I també, a partir de les 10, parlarem amb l'abat, amb el prior de l'abadia de Montserrat, per veure com estan preparant aquesta visita del Papa i en relació al que publica avui el diari El País, aquest encobriment dels casos de pederàstia. A les 9, la consulta amb el doctor Pedrós i les estrenes de cinema amb els salvants de fotogrames. I a la part final del programa, la Lorena Vázquez ens explica què hi ha de cert en l'acostament de Shakira i Piqué. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a les 11, o ens recupereu després a l'app de la SER o a la web sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Marina Fernández.
0: Guieu-nos cap al cel i cap al cel que mirem, perquè déu-n'hi-do la pluja, les incidències que ha provocat. Ara parlarem del Primavera i de la Patum, però de moment s'arrosseguen els problemes a Rodalies. L'R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora, això és més o menys a l'altura de Torelló, i Ribes de Freser. Van caure arbres a la via ahir. De fet, un tren va arribar a topar amb un d'aquests arbres. Afortunadament, no va haver-hi problemes, no es va haver de lamentar cap incident, cap problema personal, físic, ni ferits, ni res més. Però vaja, que la línia, l'R3, continua ara mateix tallada. I avui el que podem tenir també a partir d'aquest matí és altres afectacions, no per la pluja, sinó pels professors que tornen a la vaga.
5: I entenem que hem fet la nostra feina, ho hem fet escoltant les demandes de les diferents organitzacions sindicals, dels seus representants asseguts a la mesa, i ho hem fet, per tant, també arribant a acords.
6: És històric i ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga.
7: Ens volen engatussar amb un sou i amb un augment de sou que no hi estem d'acord. O sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat que m'ajudi.
8: Sí, nosaltres fa dies que diem que no és un tema de sou, aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres.
0: Fons del govern català admeten estar estupefactes amb el resultat d'aquesta consulta entre el professorat. Se li escapa i se li reactiva l'incendi a Educació. Dos de cada tres docents que han participat en aquesta consulta organitzada pels sindicats majoritaris ha rebutjat el preacord subscrit amb Educació. Soledad Domínguez.
9: 39.500 professors han votat no al preacord signat per USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària. En la consulta han participat un 61% del total de professors. El resultat castiga especialment l'USTEC, el sindicat majoritari a primària, que havia defensat el sí i que a la vista dels resultats admetia que són les assemblees les que tenen la paella pel mànec.
6: El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa. Volem seguir construint-lo des dels centres, amb els treballadors i les treballadores, que és on es troba la força real d'aquest moviment.
9: El sindicat de professors de secundària, en canvi, va consultar el preacord només entre els seus afiliats, que majoritàriament, amb un 63% dels vots, ha donat per bo aquest pacte.
0: D'aquí uns minuts conversem amb el secretari de Millora Educativa, que és qui ha estat negociant, qui porta mesos negociant amb els sindicats. Avui hi ha convocada vaga i manifestació a Barcelona. Ja des de primera hora es preveuen columnes que vagin sortint cap a l'Arc de Triomf. Veurem quin és el seguiment, us l'anirem explicant en directe. Els sindicats tenien la sensació que la protesta estava perdent pistonada i per això també van optar la setmana passada per arribar a aquest preacord. Sole.
9: Estan cridats a aturar-se els professors de l'escola pública, també els de la concertada, que aquests dies es queixaven que la conselleria ha ajornat totes les trobades que tenia amb ells per pactar millores en les seves condicions laborals, i també els sindicats de secundària. Està prevista una manifestació unitària a Barcelona, que sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament. Abans, des de les 10, hi haurà tres columnes que aniran caminant des de Plaça Espanya al passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià del Besòs.
0: La Conselleria d'Educació ha citat a partir de les 10 del matí els quatre sindicats que van avalar el preacord per analitzar el nou escenari. A USTEC ja diuen que no hi aniran. De fet, el que diuen és, escolta, veiem-nos la setmana que ve, veiem-nos dimarts, dimecres. Clar, dimarts, dimecres de la setmana que ve comença la selectivitat i és quan el Papa visita a terra aquí a Catalunya. Per tant, seran dies complexos pel govern català. En fi, us dèiem, dos de cada tres docents han rebutjat aquest acord, però des del govern no es fan enrere amb les condicions que van oferir. Diuen que mantindran el que hi ha, de fet que començaran a aplicar-ho malgrat aquest rebuig, i reclamen responsabilitat als representants dels professors. Xavier Balló.
10: La represa de les vagues no farà que el govern retiri el preacord que havia tancat amb els sindicats. La consellera Esther Niubó s'ha compromès a desplegar-lo, però no ha concretat si estan disposats a reobrir les negociacions o millorar les condicions. De moment farà la ronda de contactes. El govern considera que ha fet la feina que havia de fer i que ara toca que els sindicats que van signar siguin responsables i s'acabi el curs de la millor manera possible.
5: Hem de respectar aquest dret de vaga, però el que hem de demanar és que també sigui compatible, doncs, amb un final de curs ordenat i, per tant, que això no comprometi en cap cas el dret a l'educació dels infants i joves ni tampoc el dret a la mobilitat. Vull insistir en aquest exercici de responsabilitat. Aquest govern ha fet els deures.
10: En tot cas, aquesta decisió dels mestres ha estat un entrebanc pel govern, que en saber la notícia va fer una reunió d'urgència entre el president Illa, la consellera Niubó i el conseller Dalmau, que va tancar l'acord inicial amb Comissions UGT.
0: Nosaltres fa una estona hem parlat amb la directora de la FAC, de la Federació de Famílies, la més nombrosa que tenim a Catalunya. Diu que la conselleria s'equivoca quan diuen que seguirà aplicant el preacord, ara ho escoltem, però és que a més el que demanen és un lloc a la taula de negociació. Diuen, això no només es pot abordar entre el govern i els sindicats de mestres, nosaltres també hi hem de ser.
11: No sé, i només per posar-ho sobre la taula, però creiem també que la consellera s'ha precipitat al dir que tirarà endavant en aquest preacord quan la majoria dels professionals de l'educació han dit que no el volien. Crec que simplement el que estem fent és hipotecar pressupost públic.
0: El no, us dèiem, ha igualit la primera votació dels pressupostos que es debatien al Parlament, els pressupostos del govern català. Allà l'oposició pressiona Esquerra i els Comuns perquè bloquegin aquests comptes si no hi ha acord amb els sindicats d'educació. I lligat amb el que està passant a les aules, atenció a la relliscada del conseller de Cultura, d'Isabel Díaz Ayuso.
12: Miren, señorías, yo cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, y no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
0: Així és com se'n fot de la calor que passen els nanos a les aules, als alumnes. És un problema de primer ordre, de primer nivell, que porten temps reivindicant els professors.
13: I ella acaba concloent, ella es diu Mariano de Paco, que podia ser fins i tot una font d'inspiració. L'oposició debatia ahir a l'Assemblea de Madrid sobre la manca de climatització de les aules dels col·legis a Madrid, i el Consell de Cultura de Díaz Ayuso responia que quan fa calor, fa calor.
0: Ja sabeu que tot això és un motiu més d'enuig per part del professorat. Hi ha aquesta campanya de les aules que cremen, i si parlem d'això, a Girona hi ha polèmica per la negativa d'educació de la conselleria a que l'Associació de Famílies d'un institut climatitzi el centre pagant els pares de la seva butxaca. L'AFA tenia prevista una inversió de 150.000 euros i denuncien que la Generalitat els dona llargues. Ràdio Girona, Carles Couso.
14: A l'Institut Santiago Sobrequés de Girona, com en molts altres del país, aquests dies han arribat a superar els 30 graus de temperatura. A l'hivern, les famílies van proposar pagar amb els diners de l'AFA la climatització del centre. Ignasi Auquet, director de l'Institut.
15: El departament mai ens ha dit un no per escrit, però tampoc ha sigut un sí.
14: Els va dir que l'aire condicionat no era el millor sistema i escola i famílies van buscar alternatives.
15: Contactar amb el departament i vaig dir, escolta'm, aquests ventiladors que ens ofereixen des de l'AFA, els podem posar? Pues no hi ha hagut una resposta de que sí, que estan homologats, poseu-los, no hi ha hagut aquesta resposta.
14: Ara per ara, la situació és la d'un institut a 30 graus i sense ventiladors per a totes les aules.
0: 8 i 16, obrim carpeta corrupció. Terrabastall, la Guàrdia Civil i el Ministeri de l'Interior arran de les noves revelacions un cop s'ha aixecat el sumari del cas Leire Díez.
13: L'UCO apunta que la ja exmilitant del PSOE es va reunir en fins a 3 ocasions amb la directora de la Guàrdia Civil i ella, Mercedes González, ha acabat admetent que va veure's amb Díez. Ara bé, diu que va deixar de veure-la quan la exmilitant li va demanar que reincorporés un comandament imputat en el cas Coldo, imputat per estar presumptament a sou de Víctor de Aldama.
0: I el PP què fa? Demanar, doncs, la direcció de la directora de la Guàrdia Civil, la dimissió de la directora de la Guàrdia Civil i del ministre gran de Marlaska al d'Interior. Fins ara ell també negava aquestes trobades.
16: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
13: Ahir va haver un altre registre ordenat pel jutge Pedraz en aquesta mateixa causa, però d'una peça separada. La Guàrdia Civil va entrar a la seu de Tubos Reunidos, una altra companyia rescatada per l'Estat, Santos Cerdán, a qui la investigació situa al centre de la trama investigada, i hauria intercedit, i l'UCO sospita d'una comissió de quasi 115.000 euros.
0: Clar, és que, insistim, ho dèiem abans, sembla una mofa tot en si mateix. Tubos Reunidos, com li diuen a la Leire Díez.
13: Lampista fontanera.
0: Sobre aquesta investigació, el jutge ha acceptat la petició de la Guàrdia Civil i demana accedir als moviments bancaris del PSOE i del PSC durant les actuacions de Leire Díez entre el 2024 i 2025, fa 4 dies. L'UCO vol que Hisenda faci un informe sobre els comptes bancaris dels partits, cobraments en efectiu, béns mobles i immobles o societats, totes les que tinguessin. Martí Oliver.
17: En un escrit al que ha tingut accés CERC Catalunya, l'UCO també demanava investigar les relacions dels socialistes amb l'agència de mitjans Iki Group, a través de la qual sospiten els investigadors es van pagar 18.000 euros a un digital que publicava articles favorables fent-ho passar com a publicitat d'una campanya electoral. Per dates podria ser la campanya de les eleccions europees del 2024, però l'UCO arriba a la conclusió que aquella campanya és la catalana a través de dos àudios publicats fa uns mesos a El Confidencial. Aquests dies el PSC ha negat qualsevol vinculació amb aquesta empresa des de com a mínim el 2012 i també ha recordat que els comptes de campanya ja van ser auditats i validats per la Sindicatura de Comptes.
0: I ara rebobinem una mica fins al que passava ahir al vespre nit. Underwater, sota l'aigua, Barcelona, cridava sota la pluja Cameron Winter, un dels cantants que va mantenir l'espectacle malgrat la tromba d'aigua que va caure.
18: Pues nada, llevo preparando para el Primavera Sound 6 meses, he cogido mañana fiesta en el trabajo, he venido hacia aquí y que pues he perdido todo el día de festival, solo he entrado y he salido, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
19: Ya no sabemos si es seguro volver, hemos mirado en sus redes sociales y no está muy claro, y la verdad es que estamos pensando en irnos a casa, verdaderamente.
0: Es una putada, però clar, problema. Va estar el primer món, ho dèiem abans. En fi, l'episodi de pluges d'aquest dijous ha obligat el Primavera Sound a alterar la programació, Laura.
20: Sí, tot i que inicialment l'organització havia recomanat als assistents del festival anar preparats amb impermeables i paraigües, finalment la pluja va sabotejar la primera nit del festival i per això van decidir cancel·lar els principals caps de cartell, entre els quals ella, Bad Gyal.
21: Todo el día haciendo muy mal tiempo, ha llovido muchísimo, mucho viento, bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar.
20: Batguial, però també Massive Attack i Doja Cat, que ho comunicava amb un directe als seus fans plorant.
2: Oh my God, ew. Was very ready to do my
20: i tota vestida, clar, perquè anava preparada ella pràcticament per sortir a l'escenari de seguida. A les pantalles dels escenaris principals hi havia un missatge que es podia sentir simultàniament pels altaveus, que les actuacions quedaven temporalment suspeses per motius de seguretat, tot i les grans cancel·lacions, els principals escenaris per això... Va deixar de ploure a les 3 del matí i els concerts de la resta dels escenaris doncs, van continuar fins les 6.
0: I qui va ser ahir a la nit allà, al Primavera passat per aigua, és la nostra companya, la directora del Balcó, l'Anna Puigvoltes. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
0: Com estàs tu? Clar, jo m'imagino una mica la sortida del Primavera Sound com quan el Barça perd un partit important. Com la sortida del
3: Totalment.
0: Camp Nou quan el Barça perd un partit important.
3: Mira, m'he llevat tan escruixida que crec que he recuperat els peus a la matinada del fred que tenia, perquè hi havia un moment que la gent ja no sabia com refugiar-se, perquè no, la pluja no queia vertical, queia de manera esbiaixada, amb la qual era igual on et col·loquessis, i crec que ens protegíem entre nosaltres. Però clar, va ser una petita odissea, i com dèieu, problemes del primer món. Però la sortida era molt, molt decebedora, perquè la gent, tot amb les capelines, dient quina merda, he pagat molts diners... haguéssim pogut reorganitzar els escenaris, però és que era impossible. Realment, l'aigua queia per tot arreu i el vent era molt, molt desagradable. És a dir que, mira, coses que passen. Ja ens ho havien advertit. Els que tenim un carbó a la nostra vida sabíem que havíem de dur capelina i abric, però de veritat que ens feia falta tot, perquè t'anava escalant i el fred t'arribava als ossos.
0: Ja, ja, ja. I escolta, se sap què passarà? No sé si l'organització ha dit alguna cosa, perquè, clar, sentíem aquella noia dient jo quiero mis 100 euros, una mica més de 100 euros val, no?, si pagues l'abonament per un sol dia. Se sap si recuperaran aquests concerts, si es tornaran els diners?
3: És de les coses que intentarem esbrinar nosaltres també avui al llarg del dia. No en tinc ni idea. La gent realment estava decebuda, volia els seus diners, però jo no crec que sigui tan fàcil. És una pluja i saps què pot passar. No tinc ni idea. La gent del Primavera, perquè els havíem estat entrevistant, i em sap tan greu per ells, perquè si posen tota l'energia durant l'any i mig que preparen d'un festival a l'altre, sempre diuen que tenen plan B i que acaben reorganitzant els concerts, però ahir va ser tan bèstia la magnitud de la pluja que dubto que es pugui...
0: Ja, ja, ja, ja.
3: No sé, que puguin recuperar els concerts. Fan aquelles coses de, doncs, l'any que ve tornarem a posar Doja Cat, o no sé com s'ho faran.
0: Ja, ja, ja. Doncs, escolta, Anna, a descansar ja, no?, perquè ja t'acabes de llevar al matí, però va, vinga, fins ara.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé. Que la mateixa pluja també ha estat a punt d'esgarrar la Patum de Berga.
20: Moltes figures, com la mateixa Àguila, han sortit amb impermeable. A l'inici de la festa s'han endarrerit 15 minuts per l'aigua i les comparses han hagut d'aturar-se unes quantes vegades, però, escolta, la festa s'ha pogut reprendre.
0: I l'altra imatge que queda de la Patum és aquesta. Això li deien a la Sílvia Oriols, fora feixistes, a l'alcaldessa de Ripoll, que resulta que era allà a Berga.
20: Sí, xiulades, cridassada. Oriols no ha estat convidada per això pel govern municipal, sinó per una regidora que ha reclutat perquè sigui l'alcaldable d'Aliança Catalana a la ciutat.
0: I va sortir al balcó, i quan va sortir al balcó, doncs això li van cantar. Des del perfil de Junts de Ripoll i han posat el dit a la nafra, han repiulat un tuit d'Aliança Catalana on es veu Oriols a Berga a punt d'assistir a la Patum, i el text que han escrit des de Junts és per assenyalar que mentre ella era allà, a Ripoll, hi havia alerta per inundacions. Us ho hem estat explicant. I enmig de la voràgina per la visita del Papa, fixeu-vos en la bomba que destapa avui el País. 68 bisbes assenyalats per encobriment de casos de pederàstia, això aquí a Espanya.
20: Un total de 94 alts càrrecs de la institució, entre els quals 68 bisbes, com deies, han estat acusats d'encobrir durant dècades abusadors, silenciar víctimes o tapar denúncies, segons la investigació feta pel diari El País. Al llistat hi ha 7 cardenals i persones que van ocupar càrrecs de poder a la Conferència Episcopal, inclòs l'expresident de la Conferència i l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que també serà un dels anfitrions de la visita del Lleó 14. En el seu cas, l'any 2022 va ser posat al corrent d'un cas d'abusos per perpetrats pel sacerdot Jorge Alexander Patiño, de Montserrat. Omella ha admès al País que va rebre la notícia, però que no va alertar les autoritats ni va obrir cap procés canònic. El sacerdot va ser arrestat més endavant. A Barcelona hi ha altres dos casos sospitosos.
0: Nosaltres, a partir de les 10 del matí, conversarem amb el sotsprior de l'abadia de Montserrat, que és qui està coordinant també tota la visita al Papa. Les dades resumeixen la possibilitat de la conferència i del Vaticà. Neguen tenir coneixement de les acusacions. En total, un de cada 10 casos va ser encobert, conclouen al País. La investigació s'ha fet al conjunt de tota Espanya. I una cosa són les dades, que recopilen diaris com el País, i després hi ha la percepció. I avui tenim enquesta relacionada amb això. 7 de cada 10 espanyols considera que l'Església es continua, que continua encobrint la pederàstia.
20: Ho revela aquesta enquesta especial de 40DB feta pel País i Cadena Ser amb motiu de la visita del Papa a Espanya. 4 de cada 10 creuen que ha protegit els agressors i no a les víctimes. Aquesta enquesta també assenyala que 8 de cada 10 considera que l'Església s'ha de modernitzar perquè la societat espanyola és més progressista pel que fa a la moral, i també són majoria els que pensen que la religió no ha de seguir a les aules o que l'Església no ha de continuar finançant-se a través de l'IRPF.
0: Un baròmetre que també ha preguntat per les preferències dels últims papes, Benet XVI, Lleó XIV, Joan Pau II, el Papa Francesc. Quin prefereix la gent, doncs? Lleó XIV, el d'ara, és el tercer.
20: Sí, i el Francesc és el favorit, amb el 37% dels vots. Joan Pau II és el segon, amb un 25%, i Lleó XIV, com deia, el vota al 7%. Benet XVI, el 5% el voten. A més, l'interès per la visita a Espanya del Papa és força tebi, i pel que fa a la religiositat i l'espiritualitat, baixa la primera, augmenta la segona, però sobretot és cridaner el percentatge de població que creu en els fenòmens paranormals.
0: I què diuen exactament quan es demana per sopa els fenòmens paranormals?
20: Tot i que l'opinió més repetida és que no creuen en aquestes energies paranormals, entre els que sí que hi creuen, diuen que destaquen els àngels de la guarda, es veu que un 22% creuen els àngels de la guarda, els miracles, un 21,6%, esperits i fantasmes, el 20%, 2 de cada 10, i el mal d'ull, el 19%.
0: Carai. Pol Valero, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Precisament sobre l'Església, sobre creure i o no, fins al punt de marcar la casella de la declaració de la renda, avui us expliquem que això, que l'Església va aconseguir un rècord de recaptació a Catalunya a la campanya de l'any passat amb més de 47 milions d'euros. Tot això és la proporció dels catalans que marca la casella, i és veritat que es troba a mínims històrics, però que la recaptació ha anat a més.
4: Doncs perquè la recaptació general d'Hisenda s'ha disparat després de la pandèmia i perquè la població ha augmentat, de manera que hi ha més persones fent la declaració de la renda i més persones que marquen la casella de l'Església i donen un 0,7% del seu IRPF a la institució catòlica. Tot i això, la popularitat d'aquesta donació és més baixa que mai. A la campanya del 24, l'última de la qual l'Agència Tributària té dades, només un de cada 6 catalans, un 15%, va marcar la casella de l'Església.
22: Malgrat aquesta mena de revifar allò de moda religiosa que vivim aquest any, amb Rosalía, los domingos, la visita del Papa, les dades estables que tenim a través de les enquestes ens mostren que hi ha un descens gradual i continuat del nombre de persones que es declaren com a catòliques.
4: És Marc Griera, catedràtica de Sociologia de la Religió de la UAB.
0: I, a veure, us ho podeu imaginar, els que sostenen bona part d'aquesta recaptació són els més rics.
4: Una de cada 3 persones que ingressen més de 150.000 euros anuals fan una donació a l'Església. És una proporció que és el doble d'alta que en el cas de les persones amb menys ingressos, tot i que escollir aquesta opció no implica pagar més o menys impostos. Marcar la casella simplement significa que una part del teu IRPF es destina directament a l'Església en lloc d'anar a parar a Hisenda. De mitjana, els contribuents que marquen la casella, catalans, donen 73 euros per declaració.
0: I que també té molt de pes les persones grans.
4: Els que més contribueixen a l'Església són els de 70 anys o més. Gairebé un 30% marca la casella. En canvi, entre els menors de 40 anys, aquesta proporció no arriba ni al 10%. El president de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Joan Francesc Pont, destaca que moltes donacions es fan per tradició o inèrcia.
23: Molt sovint és gent que, igual fa 25 anys, va donar una instrucció al seu assessor fiscal de que li posés a l'Església Catòlica i no ha modificat la seva gestoria, el seu assessor, el seu advocat tributarista, ho continuen traient per defecte.
4: Pel que fa al general, les dades de l'Agència Tributària no reflecteixen diferències significatives entre homes i dones.
0: A Catalunya som la comunitat amb menys proporció de persones que marquen la casella de l'Església. El model de donació per part dels impostos, aquest model ha estat qüestionat per diversos col·lectius.
4: Fundacions com la Ferrer i Guàrdia critiquen que aquest model representa un privilegi davant d'altres confessions i que, com a mínim, el que es podria fer és afegir altres entitats sense ànim de lucre perquè tinguessin una casella pròpia a la declaració de la renda. Tot i això, defensen que les donacions religioses no haurien de representar una pèrdua d'ingressos per l'Estat.
23: Les esglésies no han de ser finançades amb els impostos, sinó que han de ser finançades pels seus propis recursos.
4: Més de la meitat dels ciutadans considera que les religions s'haurien d'autofinançar sense la col·laboració de l'Estat.
0: Podeu trobar i remenar totes aquestes dades amb gràfics al web de Ser Catalunya. Gràcies, Pol.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que tot això segueix la polèmica pel català i ara diu Omella, el cardenal arcabisbe de Barcelona, que això està solucionat, també ho deia el conseller Ramon Espadaler ahir en aquest programa, que la benedicció de la Torre de Jesús sí que es parlarà català. I per rematar tota aquesta visita del Papa a la presó de Brianzú, que és on 10-14 serà la setmana que ve, nosaltres també hi serem en directe a aquest programa, ha hagut de tancar el mòdul d'ingressos i detinguts per evitar superar la seva capacitat. Allà és la zona on passen els primers dies les persones enviades per primera vegada a la presó i és on el Papa és on s'ha de rebre la trentena de reclusos d'altres centres que participaran en aquesta visita del Sant Pare. Andrea Villòria.
1: L'àrea d'ingressos de Brianzú, que és una presó de preventius, és on arriben els interns abans de ser distribuïts per mòduls. Cada dia hi arriben una quinzena de reclusos, però aquest matí ha hagut de tancar perquè està al 90% de la seva capacitat, segons una nota interna a la que ha accedit Ser Catalunya. No hi entrarà cap nou pres ni avui, ni demà, ni diumenge. Tots els homes que hagin d'anar a la presó a l'àrea metropolitana seran enviats pels jutjats directament a la presó veïna Brians 2, almenys fins després de la visita del Papa.
0: I més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que eliminarà les bicicletes d'ús compartit perquè això és un cacau.
20: Sí, n'hi ha unes 3.500 a la ciutat amb moltes plataformes diferents que a sobre han acumulat més de 5.000 multes l'últim any i mig i l'Ajuntament ara es compromet a suprimir aquestes llicències durant l'any que ve. Com a contrapartida, Barcelona vol acabar el 2026 la instal·lació de les 74 estacions de bicing previstes en l'actual contracte.
0: I fixeu-vos, a Girona, els senglars s'hi sumen ara als coipús. Ara us expliquem què són els coipús. La Generalitat ha donat llum verd als caçadors per matar-ne amb arma de foc a l'Alt i al Baix Empordà davant la proliferació d'aquesta espècie. Semblen unes llúdrigues, però són uns rosegadors invasors que formen part de la llista negra de les 100 espècies invasores més nocives d'Europa. Ferran Dalmau.
6: A finals del segle XIX, aquesta espècie sud-americana es va importar a Europa per l'explotació de la seva pell, que era molt utilitzada en abrics. Els exemplars van quedar alliberats quan el negoci va caure i es van establir en zones humides de tot el continent. Les femelles tenen fins a 15 fills cada any i per això són una gran amenaça per la fauna local, tot i que fins ara hi havia una brigada específica que els capturava, des de principi d'any ha deixat d'operar, perquè depenia de fons europeus. Ara el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a matar-ne fent servir una munició especial sense plom fins a finals de juliol i després un altre cop al setembre quan torni a començar el curs.
0: I si obrim una finestra al món... Peculiar proposta de diàleg. Zelensky planteja una reunió cara a cara amb Vladimir Putin.
7: Sí, en una carta oberta, el líder ucraïnès ha proposat al seu màxim rival que es trobin això cara a cara, físicament, diu que és l'única manera de tenir relacions directes i, a més, li ha ofert un alto al foc mentre es negocia el final de la guerra. Donald Trump ha dit que això seria genial.
0: I tot això en un context d'una nova escalada bèl·lica en aquesta guerra. A l'altra, la del Golf, al Líban, la treva és cada dia més impossible.
7: Hezbollah ha rebutjat de l'alto el foc, però és que Israel, de fet, tampoc l'ha complert mai.
0: I justament als Estats Units, Donald Trump ha guanyat una nova batalla, aquesta via vots.
7: La Càmera de Representants ha tombat i amb una gran majoria una resolució que obligava, que volia obligar el president Donald Trump a retirar del Líban a tot militar estadounidenc que no hagués estat aprovat pel Congrés.
0: Dos minuts i us parlem de Florentino.
8: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
24: Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.
25: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
26: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatroromea.cat y promentrada.com.
5: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
9: Com
5: a
9: meravelles, tu i jo som com elles. Crec que des de fora fas més lluny tu sola. Com a meravelles.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya.
1: 5 minuts passen de 2:15, temps pels esports. La campanya de les eleccions del Madrid, allà votant diumenge, està superant totes les expectatives. Cada vegada és més surrealista, Arnau. Florentino anuncia un fitxatge galàctic, el més galàctic de la història, i ho fa on, si no, al programa de l'Iker Jiménez.
2: Que va de programes, aquesta campanya del Madrid. Ho va fer al programa Horizonte. Pagarà com a mínim 150 milions d'euros, tot i que no diu el nom del jugador.
3: Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
2: Sí.
3: Pues ahora voy a hablar de Dumfries. Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150, por lo menos.
2: Això sí, va donar algunes pistes. La presentarà dimarts, si guanya les eleccions. Aquest jugador no juga a la Premier League, per tant, tampoc no és Haaland. Diu que és jove i que tampoc és Harry Kane. Ara, pues, toca jugar amb els noms.
1: 150, por lo menos. 150 milions, diu, com por lo menos.
2: Això vol dir que la primera oferta no l'acceptaran.
1: De moment sí que sap que ha de pagar 15 milions per Mourinho.
2: Perquè ho posa la clàusula. Ho va anunciar en un comunicat al Benfica, club actual del tècnic portuguès.
1: Espanya no passa de l'empat contra l'Iraq, ara ho explicarem, però clar, després tenim Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Real Madrid. El City estudia iniciar accions legals contra ell també pels seus anuncis.
2: Sí, perquè parlàvem ara de que Florentino va anunciar ahir a Iker Jiménez a Horizonte, però és que Enrique Riquelme va passar per l'Hormiguero, on va anunciar que si és president fitxaria a Haaland. Ho va fer amb una samarreta del Madrid, amb el nom del davanter noruec i el nou estampat a l'esquena, i que per tant el City això no ha agradat i doncs vol iniciar o estudia iniciar accions legals contra
1: l'Iraq. Ara sí, sobre la selecció espanyola, trist empat contra l'Iraq.
2: 1-1, amb un gran gol de Ferran Torres abans de posar rumb ja cap als Estats Units.
4: Es normal que los jugadores, después de esa pequeña pausa que han tenido, pues hayan tenido ahora este pequeño bajón, lo teníamos previsto.
2: La selecció vol avui, la seu general durant la fase de grup serà Chattanooga, a Tennessee. Encara jugarà un últim partit de preparació, serà contra el Perú dilluns que ve a la Puebla, a Mèxic. El debut al Mundial serà el dia 15 contra Cap Verd.
1: En bàsquet, el Barça se la juga a Múrcia.
2: Derrota ahir al Palau per 87-90 contra l'UCAM, que jugarà a casa el tercer definitiu partit de la sèrie. També hi haurà tercer partit pel Madrid, que es va imposar ahir a Tenerife, 83-118.
1: Avui li toca la penya.
2: A les 9 de la nit, que rep el Baskonia després de perdre el primer partit.
1: En motor, cap de setmana de Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
2: A 2:15, primers entrenaments lliures, Alonso poc optimista en poder
1: puntuar. I de MotoGP a Hongria.
2: Al Balaton Park, i amb un Márquez que tampoc es veu preparat encara per lluitar pel podi, serà a partir de les 9 que comencen els primers entrenaments.
1: I comença la Copa del Rei d'handbol.
2: Quarts de final avui, Barça-Valladolid a la 1 del migdia.
1: Escolteu que avui especial Ket i jugues a partir de les 12 des de Tarragona per abordar el pas del Tour per allà, per territori tarragoní, el Tour de França. I en cultura... Ha mort Marjan Satrapi, l'autora de Persepolis.
5: Buenos días.
6: Ella también es comunista. La buscan por todas partes. Su hermano trabajaba para mí y la esconden.
1: I ha mort de tristesa, això segons el comunicat de la família, Laura.
7: La dibuixant i cineasta irano-francesa s'havia retirat de l'esfera pública després de la defunció del seu marit, l'actor i director Matías Ripa. La dibuixant havia fet servir el seu art per denunciar les restriccions i repressions de la revolució islàmica al seu país l'any 79. Persepolis és, de fet, la seva obra més cèlebre.
1: I la Rosalía ajorna els seus concerts a Miami i Orlando per una emergència familiar.
7: Ara feia dies que no sonava la perla. Són els tres primers concerts de la seva gira nord-americana previstos aquesta setmana a Miami i Orlando a causa d'una emergència familiar, ho ha comunicat ella mateixa a través de la promotora Live Nation Florida. Les actuacions afectades són les dels dies 4 i 6 de juny a Miami i el 8 de juny a Orlando. De moment no s'han comunicat noves dates, tampoc el procediment per possibles devolucions, tot i que l'organització ha demanat als assistents que conservin aquestes entrades. Tampoc s'han donat detalls sobre aquesta emergència familiar. Si no hi ha canvis, la següent parada del Lux serà l'11 de juny a Boston, abans de continuar per diverses ciutats dels Estats Units, Canadà i Amèrica Llatina.
1: I tenim notícies dels dos falcons peregrins de la Sagrada Família, els que van néixer a l'abril. Han abandonat el niu ja.
7: Sí, tu, dos mesos hi han estat les cries. Ara han començat la seva nova etapa d'independència, s'han emancipat.

0: Les cries ara han començat la seva nova etapa d'independència, s'han emancipat, les heu estat podent seguir en directe gràcies a la càmera que havien instal·lat.
1: No serà que li estiguin fent un lleig al papa, eh?
0: T'imagines? Han marxat per aprofitar que ve.
1: Escolta, marxem. Que tenien, pobres.
0: Amb la marxa dels falconets, la Basílica desactiva avui la retransmissió en directe, però no patiu, perquè els seguidors d'aquesta parella de falcons podeu esperar-vos per la propera temporada de cria, que està previst doncs, que es reprengui aquesta missió coincidint amb una nova aposta.
1: Vinga, que obrim temps d'anàlisi. Soledad Domínguez, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
1: Déu-n'hi-do, quines setmanes portes, eh? Amb aquesta robota
2: sí,
1: educativa.
2: Estan sent divertides.
1: La Sole, que ja la coneixeu, és la persona de la redacció que s'encarrega de totes aquestes qüestions relacionades amb l'educació i que hi va saber que resulta que això, que els professors segueixen amb la vaga perquè la consulta a USTEC se li ha anat de les mans i ha sortit el no, ha guanyat el no, el preacord que ells mateixos havien signat. De fet, a aquesta hora, una mica abans, ahir parlàvem amb la portaveu d'USTEC i ja ens anticipava que això aniria 50-50 i que havien percebut, que havien tingut un vot molt reaccionari, sobretot d'entrada, al principi, que fins i tot no havien sabut comunicar bé aquell preacord i que això era la conseqüència del resultat de la consulta que hem acabat tenint. Clar, aquí et deien des de la Conselleria d'Educació que estaven estupefactes amb el resultat.
2: Sí, si em permeteu la broma, no sé qui va quedar més sorpresa ahir quan es van fer públics els resultats, si a la conselleria o als propis periodistes, que crec que puc explicar que havien fet una porra i de tots els companys que seguim habitualment els temes d'educació, només dues persones s'havien plantejat l'escenari de que guanyés el no, perquè efectivament, diguem-ne, l'acord que s'havia posat, el preacord que es va signar just ara fa una setmana, en principi, per lo que ens explicaven els sindicats, atenia les dues demandes principals dels docents, que eren d'una banda la millora de les seves condicions salarials i de l'altra la contractació de molt més personal per atendre l'escola inclusiva. La sorpresa és que en aquesta consulta, diguem-ne, que es va organitzar molt ràpidament divendres després de signar el preacord, han votat un 61% dels professors. Atenció, crec que aquesta dada és remarcable. Un 40% no s'han mullat, no s'han pronunciat, i dels que sí han votat, doncs la majoria, molt clara, un 65%, voten en contra d'aquest pacte. Això realment genera una crisi, la crisi educativa ja hi era, però és que genera fins i tot, m'atreviria a dir, una crisi de representació sindical, una crisi de les meses de negociació que s'han utilitzat fins ara, perquè el govern havia pactat amb els sindicats majoritaris, aquesta vegada sí, perquè en el preacord hi havia l'USTEC, que va ser la força més votada a les darreres eleccions sindicals, hi havia el Sindicat de Professors de Secundària, hi havia Comissions Obreres, hi havia UGT, és a dir, els tres primers eren les tres forces més votades, i la sorpresa és que els professors de base han dit que no. Aquí USTEC, penso, és qui queda més damnificat, perquè ahir mateix en la seva valoració d'aquests resultats, en les que van fer molt poca autocrítica, més enllà de dir que potser s'havien precipitat en la manera de signar l'acord i precipitat també amb la velocitat amb la que s'havia convocat la consulta, sense prou temps per explicar els avenços, però ells mateixos deien que no tenen molt clar què ha de passar a partir de demà. Avui era fàcil, avui hi havia una vaga convocada, per tant, s'hi han sumat, però a partir de demà deien haurem de convocar les assemblees, haurem de convocar el col·lectiu per decidir quines són les noves prioritats, les noves demandes, les noves línies vermelles i quina és la millor manera d'aconseguir-les.
1: Clar, i aquí el problema és aquest, que al final ara la sensació és que això, que s'ha descontrolat una mica aquesta protesta. És veritat que per posar la seqüència clara, al març hi va haver aquell acord entre Comissions i la UGT, USTEC diu amb això no en tenim prou, després en les setmanes posteriors se centra sobretot en una qüestió salarial, de millora salarial, que acaben aconseguint una millora salarial i més mans, uns 6.000 i pico més professors o
2: persones
1: de suport a l'escola inclusiva. Tot això és el que es diu que no, però la conselleria diu, escolta, jo això ho aprovaré igual. I el que està passant, la notícia a aquesta hora, és que escala una mica més encara aquesta revolta educativa. Ah! Això està passant ara mateix. Un centenar de docents han entrat als serveis territorials d'educació del Barcelonès, això és a la Zona Franca, i exigeixen directament la dimissió de la consellera. Vaja, que el curs acaba més caldejat que mai i, vaja, ara saludarem la persona que està negociant amb els sindicats per veure si veuen marge de reconduir la situació. Una pregunta abans. Molta gent es pot

0: t'està preguntant ara mateix. Diem que Ustec és el sindicat majoritari. Què vol dir? A quantes persones representa Ustec ara mateix?
1: Doncs de les darreres eleccions sindicals van participar unes 37.000 persones, 37.200 van participar en aquelles eleccions, diguem-ne, internes. Van votar a Ustec 11.000 persones. Clar, és el doble, pràcticament, de la segona força sindical que va obtenir més suports, que és el sindicat de professors de secundària, que va obtenir uns 6.000. Comissions Obreres es va quedar amb uns 5.000. És a dir, és veritat que en aquelles eleccions, però de nou tornem a la participació. En aquelles eleccions sindicals van participar una tercera part del total dels docents. Mm-hmm. També el que ha passat aquesta vegada és que precisament per fer forta la manifestació, per fer fortes les mobilitzacions, s'ha treballat molt durant aquest curs en bastir, en enfortir les assemblees. I crec que una mica la situació, de fet ja ho estàvem dient aquests dies, quan parlaves amb els sindicats presents a la negociació, posava molt l'èmfasi en les condicions laborals i en canvi quan anàvem a les manifestacions els professors el que demanaven sobretot sí. És jo no puc més, jo necessito més mans, jo necessito més suport. També és veritat, la consellera ahir deia tothom ha de fer un exercici de realisme. L'aposta que fa el departament de comprometre's i de posar per escrit posaré 6.400 sí. Personal de reforç en els pròxims 4 anys, realment és un compromís que no havíem vist abans. Hi ha una concreció molt detallada, mm-hmm. però és veritat que els professors ho veuen molt a llarg termini. Yeah. Volen mesures, volen millores immediates, concretes ja. Ells diuen la millor manera, els professors de moltes assemblees, la millor manera seria potser rebaixar les ràtios. S'ha posat en l'horitzó que les ràtios haurien de baixar progressivament de 30 a 25 a secundària, ja estan baixant a 20 a primària. Hi ha molts que diuen sí, però això necessitaríem que passés ja al setembre. Yeah. I aquí és on entra el realisme. Sí. No hi ha prou aules com per posar tots els alumnes de Catalunya en grups de 20 o en grups de 25. Tampoc no hi ha prou mestres. Sí. Recordem que moltes vegades durant el curs, quan hi ha una baixa, sobretot a secundària, de vegades hi ha grups d'alumnes, grups classe, que estan setmanes sense tenir algú que els hi pugui impartir determinades matèries. Sobretot falten molts en matemàtiques, falten molts en informàtica, en català també. Yeah, yeah, yeah. I per què? Perquè no hi ha prou gent a les bosses.
0: Sí, sí. Sole, permet-me, és que tenim en espera l'Ignasi Jiménez, del secretari de Millora Educativa, qui porta mesos negociant amb els sindicats. Senyor Jiménez, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
0: S'esperaven aquest revés?
2: És que per nosaltres, disculpin, és a dir, aquí el que ha passat és que ara fa una setmana, en aquest cas el Departament d'Educació i Formació Professional va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals, com deia la Sole, dues organitzacions sindicals majoritàries a la mesa sectorial, professors de secundària per una banda i per l'altra l'USTEC. Aquestes dues organitzacions sindicals han volgut, diguem-ne, ratificar aquest preacord. Per tant, no és que hi hagi hagut una consulta, hi ha hagut dues consultes diferents, una de professors de secundària que ha sortit sí, amb més d'un 60%, i una altra, en aquest cas, del sindicat USTEC, doncs, que ha fet també el seu procés de ratificació juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no havien signat aquest preacord, que no tenen representació a la mesa sectorial i que, per tant, els hi ha donat el resultat que els hi ha donat. Clar, no sé, al revés. Clar, nosaltres havíem atès a les peticions que ens havien fet els sindicats per tal de poder signar un preacord. Era, o sigui, responia tant la proposta que estava fent el departament que els dos sindicats van signar el preacord. Per tant, fixin-se, és a dir, nosaltres vam respondre a les peticions que ens havien fet, en aquest cas, els sindicats, per tal de poder continuar avançant i poder trobar una solució. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit malgrat hagi fet una campanya d'oci.
0: Ja, clar, però la realitat ara mateix és que seguim tenint vaga als centres educatius, ho dic sí, perquè clar. Qualsevol persona que porti els nanos al col·le i que l'estigui escoltant dirà sí, és un revés pel sindicat, òbviament per USTEC, però és un revés, si més no, si vostès no consideren un revés cap a vostès, per les famílies i per les criatures que tornen a tenir l'escola en vaga, segur que és un revés també. Per tant, per això es desprèn que també ho hauria de ser per la conselleria.
2: Home, clar, fixin-se, és a dir, nosaltres hem signat un preacord amb una organització en la qual, a més, avui volíem compartir la diagnosi amb ells, aviam què és el que havíem de fer, cosa que ens havien demanat ahir al matí i quan, diguem-ne, concertem hora, doncs diuen que bueno, la setmana que ve. No sé, sí, clar, home, nosaltres som gent de complir paraules, som el govern i, per tant, volem solucionar aquesta situació, és evidentíssim. Nosaltres, fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, hi ha comissions obreres i hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. I que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime, que es poguessin adherir com previsiblement havia de fer en aquest cas l'USTEC, malgrat finalment doncs, no sigui així, però nosaltres continuarem treballant, dialogant, escoltant, seient en les taules que faci falta per tal de poder continuar avançant.
0: Les famílies...
2: És veritat que existeix...
0: Perdoni.
2: No, és veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta... Potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. És evident que tot i a la vegada és impossible. Tot a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar que porta com a mínim una dècada, més d'una dècada, instal·lat en el conjunt del sistema educatiu. Jo mateix soc docent i he pogut veure en el centre educatiu meu en el qual jo tinc plaça doncs que això ha anat en augment, i ha anat en augment especialment després de la situació de la Covid, i que, per tant, doncs, hi ha una situació, diguem-ne, de malestar difús que no són capaços de poder respondre entre tots, entre tots. Però, clar, o ens hi posem i comencem a desplegar mesures, o és que serà molt difícil de continuar en aquesta mena d'atzucac en el qual ens trobem. I, per tant, escolteu, hi ha un sindicat, en aquest cas professors de secundària, en el qual havia signat un preacord i les seves bases, els seus afiliats, els seus membres, han dit que ells ratifiquen aquest acord. Per tant, el que hem de fer com a departament és complir la nostra paraula i continuar avançant. Que això no treu que, evidentment, establirem les línies de comunicació, contacte, diàleg i mà estesa amb la resta de sindicats, especialment amb l'USTEC i també amb la resta, que és el que ens pertoca. Però és que hem de començar a posar fil a l'agulla, perquè és que si no estarem instal·lats en aquesta negociació permanent i serà molt difícil de poder trobar un desllorigador, i aquesta sensació de malestar cada vegada anirà més en augment.
0: Yeah.
2: I per tant, nosaltres és govern, tenim la responsabilitat i per tant, doncs escolteu, començarem a aplicar mesures. De fet, abans la Sole ha comentat una part important d'aquestes mesures, per exemple, el reforç de l'escola inclusiva.
0: Yeah. No sé si temen que això pugui escalar, que es pugui, no sé, això... complicar una mica les protestes dels professors. Estem veient que ara han entrat, ho estàvem explicant, als serveis territorials d'educació del Barcelonès, que exigeixen la dimissió de Niubó, de la consellera. No sé si estem i si estan preparats perquè això es pugui complicar.
2: Bueno, nosaltres diguem-ne que hi hagi, en aquest cas, convocatòries de vaga, em sembla que és absolutament legítim i que, per tant, diguem-ne, les protestes, sempre que es facin dintre un ordre determinat, doncs res a dir. Diguem-ne, els comentaris, les propostes o les consignes que reparteixen els sindicats doncs formen part de la seva estratègia de comunicació. Que el conflicte pot escalar, bueno... Jo crec que ja ha escalat molt i portem molts mesos en una situació de molta tensió i portem un cicle de mobilitzacions molt intens i que, per tant, nosaltres, diguem-ne, un altre encàrrec i encomana no tenim que posar solució en aquesta situació. Jo crec que hem demostrat que hem mobilitzat tots els recursos que fes falta atenent a les peticions que ens feien els sindicats per confeccionar una proposta i, en aquest cas, perquè fins i tot els sindicats veiessin que era una proposta prou assumible com per posar-la, en aquest cas, a ratificació de les seves organitzacions. Yeah. Jo crec que la feina l'hem fet, que hem de continuar treballant perquè sembla doncs, que aquest malestar continuarà. Això també ho sabíem. És a dir, sabíem que malgrat es pogués signar un preacord i aquest fos convalidat per part de les dues organitzacions sindicals majoritàries, el malestar continuaria en els centres. També ho teníem clar. Per tant, escolta, nosaltres continuarem allà on hem estat sempre, asseguts a la taula, mà estesa, diàleg, compromesos per tal de poder trobar una solució, perquè és la nostra responsabilitat com a departament i buscant solucions que em sembla que jo crec que n'hem aportat unes quantes i que necessitem també començar-les a desplegar.
0: Tinc en línia també el comissari David Boneta, que és el cap de dispositiu de seguretat del Papa a Catalunya, i els ho pregunto a tots dos. Els preocupa que aquesta revolta educativa pugui arribar a boicotejar d'alguna manera la visita del Papa de la setmana que ve? Començo per vostè, senyor Jiménez.
2: Ui, jo això no entenc que m'és molt difícil de poder-me pronunciar.
0: L'acomiado ja, perquè sé que té feina. Esperem que això es recondueixi.
2: Sí.
0: Vaja, s'evidencia en tot cas que el sindicat, no sé si considera així, no ha palpat prou bé el sentit de les seves bases. Sí, sí, creo que realment és representatiu del sector.
2: Jo crec que la Sole ha fet una anàlisi molt, molt interessant, és a dir, clar, diguem-ne, els sindicats ostenten una legítima representació, en aquest cas dels docents. Doncs sembla que el que vam estar negociant i que el departament, amb totes les dificultats, mancances amb l'actual context pressupostari, doncs està fent una mobilització extraordinària dels recursos, doncs no sembla que anava per aquí la cosa, almenys no han estat capaços ells de poder-ho defensar, no?, públicament entre les persones amb les quals ells ha considerat que s'havia de consultar per tal de poder-ho aprovar.
0: Senyor,
2: és un problema, sí.
0: Senyor Jiménez, senyor Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, hola. Gràcies. I Soledad Domínguez, gràcies a tu també.
1: Fins ara, Marina.
0: Us ho deia, tinc en línia el comissari David Boneta, no l'he ni saludat. El cap de dispositiu de seguretat del Papa a Catalunya. Bon dia, comissari.
3: Molt bon dia.
0: Ara anirem amb els detalls de la visita del Papa. M'acompanya també l'Andrea Villòria, la cap de Tribunals i Successos del CERC Catalunya. Què tal, bon dia?
4: Hola, bon dia, Marina.
0: Però la primera pregunta... els neguiteja que aquesta revolta educativa, ho dic perquè a més els sindicats USTEC emplaça a veure's amb la consellera just el dia que arrenca la visita del Papa. Estan preparats per si aquesta revolta educativa pot arribar a intentar boicotejar aquesta visita?
3: Bé, nosaltres des del cos de Mossos s'ha dissenyat un dispositiu doncs amb la finalitat de poder gaudir la visita del Sant Pare i de totes les persones que visitaran aquests dies a Barcelona i que estan doncs als carrers per poder gaudir els diferents espais per poder gaudir aquesta visita, no? Això ha de ser compatible amb els drets fonamentals i amb qualsevol altre fet o esdeveniment que pugui venir de manera sobrevinguda. I en aquest sentit, doncs, el cos de Mossos d'Esquadra, doncs, el que demanem és que hi hagi una certa responsabilitat i que hi hagi, doncs, que tan legítim és voler veure el Sant Pare com gaudir, doncs, de... i gaudir del viatge i la visita que farà aquí a Catalunya, com mobilitzar-se per una causa determinada. Per tant, nosaltres hauria de ser compatible doncs, les dues coses. I per part nostra, en aquest sentit, hem dissenyat un dispositiu doncs, perquè així sigui, per garantir la seguretat tant dels visitants com del Sant Pare.
0: Clar, hauria de ser compatible, però entenc que ho dificulta, és a dir, que ho complica, que no sé si s'actuaria d'una manera igualment proporcionada a una manifestació que pugui ser avui pels carrers de Barcelona, un tall de carretera, del que seria si es fa durant la visita del Sant Pare.
3: El cos de Mossos d'Esquadra estem molt acostumats des de fa molts anys a les mobilitzacions a Catalunya i a treballar doncs, perquè es puguin fer aquests drets que es puguin dur a terme, no? És evident que nosaltres també som els responsables de garantir doncs, que el dispositiu es pugui desenvolupar en la manera que s'ha planificat i, per tant, que aquelles visites que estan previstes es facin i tirin endavant. Per tant, doncs, s'haurà de garantir, malgrat hi hagi persones doncs, que es vulguin manifestar o que vulguin fer alguna acció reivindicativa. Uh-huh. Doncs està en el seu dret i, evidentment, hem de buscar la compatibilitat de les dues coses.
0: Andrea, la visita del Papa ha obligat a desplegar un dels majors dispositius policials dels últims anys. Són més de 6.000 agents desplegats a Barcelona, només a Barcelona.
4: Sí, 5.600 Mossos i 500 Guàrdies Urbans, els que cal sumar, Marina, encara el personal de seguretat del Papa, la Guàrdia Vaticana, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l'equip de la Casa Reial o de Presidència del Govern. Tot es dirigirà des d'UNCECOR, un centre de coordinació policial a la seu dels Mossos a Egara, Sabadell, des de la nit, abans que arribi el Papa, el dia 8 a la nit, a les 10 de la nit i fins que marxi de Catalunya ja el dia 11, seguiran en directe les 24 hores del dia tots els seus moviments i els de la resta d'autoritats, la Curia Vaticana, el rei, el president i també els espais on s'ha de moure, on s'esperen grans multituds. Per això hauran d'anar tallant el trànsit al seu pas i revisar tots aquests llocs, llocs físics però també virtuals, perquè es desplegarà un dispositiu específic a internet per evitar ciberatacs que comprometin les telecomunicacions.
0: Comissari, s'havia arribat mai a un desplegament d'aquestes dimensions?
3: Diríem que és dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys per part del cos de Mossos d'Esquadra. És evident que a ningú se li escapa doncs, la transcendència que té i l'alta rellevància a nivell institucional i internacional que té aquesta visita, la gran afluència de públic i la projecció mediàtica que té arreu del món i, per tant, doncs, s'ha de fer un dispositiu on s'han de preveure tots aquests escenaris possibles per garantir doncs, que es desenvolupi d'una manera. L'Andreu ho ha dit molt bé, no únicament a lo que és sobre el terreny, sinó en l'espai virtual que cada vegada més doncs, està present en les nostres vides.
0: Diu que és dels més complexos. És comparable a quin altre, per exemple?
3: Bueno, hem fet dispositius molt importants, el Mobile World Congress, els grans premis que es fan de Fórmula 1 afluència de moltes persones, grans concerts, la Copa Amèrica que es va fer l'any passat aquí a Catalunya. Hi ha hagut molts esdeveniments i que s'han dut a terme en els darrers anys on doncs, hi ha hagut una certa complexitat per moltes raons, però en aquest en específic, doncs, en el moment i el context actual, doncs, fa que sigui especialment rellevant el dispositiu i que s'hi hagin de destinar doncs, molts recursos. És un dispositiu molt transversal, molt ben coordinat amb altres actors doncs, en matèria de seguretat, com poden ser doncs, les policies locals, forces de seguretat, com pot ser protecció civil, com pot ser bueno, seguretat privada, tots aquells doncs, que tenen alguna cosa amb la seguretat i també fora de l'àmbit del suet, és evident, no? Però ha de ser un dispositiu molt transversal per abarcar qualsevol situació que es pugui dur a terme.
0: I què és el que més els fa patir de tot això? No sé, jo penso, és que si passa alguna altra cosa al marge de la visita del Papa, hi ha capacitat per poder-se desdoblar?
3: Sí, clar, evidentment. O sigui, nosaltres hem de fer la previsió i hem de muntar un dispositiu paral·lel al que passa cada dia a Catalunya. Per tant, els serveis ordinaris s'han de poder garantir, la vida continua a Catalunya, i nosaltres, a banda d'això, hem de tenir un dispositiu específic només per fer front i fer un seguiment del que seria la visita del Sant Pare a Catalunya. Però la resta de serveis ordinaris que n'hi han sortint, incidències o qualsevol fet que es pugui produir, doncs hem de tenir la capacitat i la tenim garantida de poder donar resposta. I comptem també, no únicament amb el cos de Mossos d'Esquadra, sinó amb les policies locals, les guàrdies urbanes d'arreu del territori, evidentment.
4: Comissari, tenen un càlcul ja de quanta gent pot arribar a plegar la visita del Sant Pare a Catalunya durant els dos dies?
3: No, nosaltres no tenim un càlcul. Tenim càlculs doncs, per espai, per les persones que poden arribar-hi a anar o pels aforaments que hi ha, però no tenim un càlcul. Segurament és una pregunta que hauria de fer als organitzadors de quina és la previsió que fan doncs, a nivell d'hotel o a nivell de viatges que puguin arribar per fer la visita aquí a la ciutat, perquè no únicament són les persones que vindran de l'exterior, sinó les persones d'aquí, de Barcelona i de les Rodalies, doncs, que sortiran al carrer doncs, per presenciar o anar als diferents llocs per presenciar la visita.
4: En relació a aquests espais que ens deia, no? on passarà el Papa, com seran els filtratges de persones que faran, els controls per accedir? És a dir, què és el que hem d'imaginar? Què és el que hem d'explicar a la ciutadania?
3: Bé, aquest és un dispositiu que s'ha fet per cercles. És evident que el voltant de la Sagrada Família doncs seria el primer cercle de seguretat. En aquest cercle de seguretat, doncs, a banda de les persones que podran entrar a l'esdeveniment en si, que hauran de ser persones que hauran d'estar inscrites prèviament i acreditades, doncs després es faran uns filtratges per poder garantir que les persones doncs, que accedeixin ningú porti doncs, un estri que pugui produir algun tipus de llançament o alguna cosa doncs, per l'estil. En funció de que ens allunyem del centre, diguéssim, d'aquest esdeveniment, doncs els cercles seran més permissius. Tots aquells llocs on passi, per exemple, on passarà la càpsula, el Papa Mòbil, o hi haurà doncs, la visita, doncs s'haurà d'anar fent cercles d'aquestos per anar garantint doncs, la seguretat del pas de la comitiva. Bàsicament, doncs, és evident que això provocarà alguna molèstia doncs, als veïns, algun comerç, algun lloc, doncs intentarem ser el màxim restrictiu pel que fa a l'horari. És a dir, ensenyarem molt al moment que passi la càpsula o que passi el Papa Mòbil, per tant de garantir doncs, que la gent pugui fer la seva vida normal. Però, evidentment, alguna molèstia i en el pas doncs, de la circulació a la xarxa viària, doncs, el moment del pas d'alguna càpsula també dificultarà doncs, alguns talls o alguna retenció que podrà provocar doncs, algun tipus de molèstia. Però ja intentarem i garantirem, i així és, diguéssim, el dispositiu de que tingui el menys impacte possible.
0: Es podrà pujar als terrats del voltant de la Sagrada Família quan estigui passant tot o dels edificis del carrer Rosselló per on passa el Papa Mòbil?
3: Home, les persones que siguin propietaris de terrats i que tinguin balcons en el lloc del pas, evidentment que podran pujar i podran anar-hi, podran estar-hi, sí.
0: Ja. És que m'imagino que ha de ser absolutament complex. No sé, és que més, tots hem vist moltes pel·lícules a vegades, i ens imaginem segons quines coses, però qualsevol racó pot ser susceptible de ser una zona de risc.
3: Doncs sí, per aquest motiu s'ha hagut de fer un dispositiu en el qual, de fet, això neix amb un pla director de seguretat on es treballen diferents àmbits, tant la seguretat dinàmica com la seguretat estàtica, i per això doncs, s'han de preveure tots aquells escenaris doncs que nosaltres puguem veure o que es pugui deduir que podria haver algun tipus d'acció o qualsevol risc latent, no?
0: Li puc demanar que aguanti un parell de minuts, perquè just ara sempre estem hipotecats per la publicitat, ja ho sap, però si ens espera un parell de minuts, li fem un parell de preguntes més abans d'acabar, que ens han quedat encara per esclarir. Li demano que aguanti, si li va bé.
3: D'acord, cap problema.
0: Vinga, ara tornem.
3: Gràcies.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
6: Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.
7: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
8: A Puerta de Alcalá.
7: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
9: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.

0: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Seguim conversant amb el responsable del dispositiu de seguretat de la visita del Papa, amb el responsable de Mossos, és comissari, el comissari David Boneta. L'Andrea Villòria volia seguir-li preguntant, senyor Boneta.
2: Sí, perquè ens deia ara, comissari, que ja hi ha preparat tot aquest dispositiu. La Marina feia referència als riscos de la zona on passarà el Sant Pare. Ja han començat totes aquestes inspeccions i preparatius? Imagino que es revisaran edificis, com normalment també el clavegueram, els terrats, els balcons...
3: Sí, tot aquest dispositiu que és previ a... Quan es dissenya un dispositiu d'aquesta magnitud, anem per fases, no? Des de la fase primera que anem passant fins a la fase d'alerta i la fase de màxima alerta. Ara estaríem en la fase d'alerta i, per tant, això comporta una sèrie d'accions, doncs, com molt bé ha dit ara vostè, doncs aquestes accions de fer diferents inspeccions en espais, en controls, en estar doncs, en aquests llocs on possiblement es pogués fer algun tipus d'acció, doncs... fer aquestes inspeccions per part d'unes unitats especialitzades del cos de Mossos d'Esquadra i anar treballant amb molta antelació que estan fent.
2: Una de les coses que ens traslladaven als veïns que més els inquietava era si podran accedir a casa seva en el moment de la visita del Sant Pare, si el seu carrer queda afectat. Expliqui'ns una mica què és el que han d'ensenyar, si és que han de dur a sobre, per exemple, un document, si s'hauran d'esperar en hores claus o si està garantida la seva circulació.
3: Sí, evidentment tothom pot anar a casa seva. Per part de l'Ajuntament de Barcelona s'ha anat informant als veïns pel que feia a la mobilitat dels vehicles, als pàrquings. Aquesta informació als veïns de la zona més afectada ja se'ls ha fet arribar. Per tant, ja són coneixedors de les dificultats que poden tenir pel fet de que alguns tancaments que es puguin fer en alguns espais doncs es pugui limitar aquesta mobilitat. Perquè fa les persones que vulguin sortir i entrar de casa seva no han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa, i sempre i quan... Doncs, ja parlo d'un cercle molt més reduït, al voltant, doncs, per exemple, de la Sagrada Família o de l'Església de Sant Agustí, doncs l'únic que hem de portar haurem de demostrar doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està, vull dir, amb un DNI o fins i tot si tenen algun document, o si no, doncs, ja es veurà, vull dir, ja, si és la persona doncs, que viu a l'edifici, doncs, l'acompanya o demostrar-ho, doncs no hi ha d'haver cap problema.
1: Clar, això li anava a dir, si és algú que va acompanyat d'algú altre...
3: No hi ha d'haver cap problema, però incompatible. No és la primera vegada que es fa això, que es fan delimitacions en determinats espais, després s'han de fer alguns tancaments per la raó que sigui, i no hi ha hagut mai cap problema, i evidentment es posen totes les facilitats perquè les persones puguin fer la seva vida normal i que no hagi d'interrompre doncs, les seves dinàmiques diàries.
1: Mm-hmm. I quan fa que preparen aquest dispositiu?
3: Quan fa que el preparem? Doncs molts mesos. Des de que en vam ser coneixedors ja vam començar a treballar la visita del Papa aquí a Catalunya ja vam començar a treballar, vam fer una previsió, vam dissenyar un pla de seguretat i a mesura que s'ha anat apropant doncs hem anat intensificant les reunions, les visites, els contactes, hem contactat amb altres institucions, amb altres cossos, hi ha hagut una sèrie de reunions molt seguides per tal de poder fer un bon disseny, una bona planificació i finalment doncs, que l'execució del dispositiu doncs sigui un èxit.
1: Que ens estem centrant molt, òbviament, en Barcelona, perquè, vaja, és on viu el gruix més important de ciutadans, però, vaja, hi ha també visita a Montserrat, a Brians, per la gent que es desplaci per les carreteres que passen per prop d'allà, fins a quin punt estarà tallada el trànsit absolutament? Per exemple, la carretera que va fins a Brians, persones que hagin d'anar a treballar i que hagin de circular per allà, o per el camí proper a Montserrat?
3: Doncs, com deia abans, intentarem que els talls que s'hagin de fer de les dinàmiques de la mobilitat de les diferents càpsules doncs, que vagin als llocs afectin al menys possible a les persones doncs, que han de fer la seva vida normal, que han d'anar a treballar o que han de fer qualsevol activitat. Però sí que és veritat que hi haurà alguns moments doncs, que aquestes restriccions de la circulació podran afectar als veïns, no? Intentarem que sigui el menys possible, però jo el que sí diria és que les persones siguin previsores i que si algú ha de fer alguna activitat o té alguna urgència o allò, doncs que intentin, o alguna cosa planificada, que intentin avançar i que siguin planificant, que estigui planificat doncs, i que siguin sabedors doncs que aquell dia pot haver algun tipus de dificultat puntual perquè fa la mobilitat.
1: Llavors, com valora? Però dic, perquè va sortir el Ministeri de Treball dient la gent que pugui que teletreballi, no? I empresaris, intenteu fomentar això del teletreball. Després vam escoltar des del Govern de la Generalitat que deia, no, home, potser no n'hi ha per tant perquè nosaltres garantirem aquesta mobilitat, però per vostè seria millor que la major part de les persones que puguin aquell dia es quedin a casa?
3: Bueno, per nosaltres, ja ho diré, l'objectiu del dispositiu des d'un principi ha sigut doncs, que tingui, evidentment, les màximes garanties de seguretat per garantir-lo, però després doncs, que faci la mínima interferència possible a la vida de les persones. Per tant, si algú té l'opció de quedar-se a casa i no vol patir cap tipus de restricció en nivell de mobilitat, doncs és una bona opció, però si no, tampoc no seran talls tan duradors com perquè puguin provocar greuges importants a les persones que s'hagin de desplaçar.
2: En relació a Montserrat, comissari, ens deien l'altre dia que quedaria tancada la muntanya i, per tant, no es podria accedir al monestir si no s'està acreditat. Hem d'entendre que quedarà tancada tota la muntanya de Montserrat i que, per tant, els excursionistes no podran anar el dia 10 a fer rutes a la zona propera?
3: Les persones que vulguin accedir a la muntanya de Montserrat podran accedir-hi, però el que no podran fer és arribar fins a la zona de la badia. Uh-huh. Tota la zona que està, doncs, diguéssim, el nucli de la visita del Papa. Uh-huh. Evidentment podran accedir als camins, per tot el que coneixem el massís de Montserrat, doncs hi ha molts llocs i molts camins que s'hi poden accedir, però no es podrà arribar a la badia perquè únicament estarà permès l'accés a aquelles persones que estiguin degudament acreditades. Aleshores, com ja s'ha comentat en reiterades ocasions, per accedir-hi únicament es podrà accedir o amb un dels autobusos doncs, que poden pujar i que estan les persones que hi van degudament acreditades o a través del cremallera o de l'aeri. Seran les maneres per poder accedir i sempre i quan la persona estigui acreditada.
1: Comissari, ja queda menys i després d'això vacances.
3: Sí, ja queda menys. Esperem i que vagi tot força bé. S'ha treballat durant aquest temps amb tot aquest dispositiu integral, coordinat de manera molt transversal i doncs el que demanem és això, que vagi força bé, demanar disculpes per les moltes que es puguin originar doncs, per les dinàmiques del dispositiu i moments puntuals i doncs això.
1: Comissari Boneta, el responsable del macrodispositiu de seguretat de Mossos per la visita al Papa, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vostès.
1: I Andrea, que vagi bé, bon dia. Adéu, que vagi bé, Andrea Villoria, gràcies a tu també.
2: A vosaltres.
1: I ens queda una pota més, encara relacionada amb tot... N'hi ha mil milions de potes de derivades d'aquesta visita del Papa. Una d'elles té a veure amb els comerciants de l'Avinguda Gaudí, a tocar de la Sagrada Família. Nosaltres hi vam anar a voltar dimarts passat i els veïns ens deien heu de parlar amb l'Associació de Comerciants de l'Avinguda Gaudí, que estan molt empipats. Loreto Almirall, presidenta de l'Eix Gaudí Shopping, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Vostès estan empipats i per què?
4: A veure, jo a mi m'agradaria primer deixar una cosa clara. Des de l'Associació de Comerciants i com a presidenta, jo estic contenta de rebre la visita del Papa. És un event importantíssim per nosaltres. El que passa que sí que és cert que bueno, els comerços i sobretot restauració patiran molts inconvenients, però a la llarga jo crec que serà positiu.
1: Per què? Perquè vindran més turistes encara?
4: Bueno, els turistes a l'Avinguda de Gaudí, la veritat és que últimament cada vegada són més. Tenim dos punts importantíssims, com som la Basílica de la Sagrada Família i el recinte modernista, i això que fa que vinguin molts turistes. Si a més rebem la visita del Papa Lleó XIV, doncs encara més. La pregunta seria si l'Avinguda de Gaudí està preparada per rebre tota aquesta quantitat de gent.
1: I què em respon?
4: Jo crec que no està preparada.
1: Què li falta?
4: Bueno, li falta, doncs, en principi, un treball a diari, vull dir, un treball de neteja contínua, perquè passa moltíssima gent, doncs, bueno, més serveis, falta, doncs, que ens posem les piles amb l'Avinguda Gaudí, que ja fa quasi 40 anys, doncs que no es fa res pràcticament a l'Avinguda. Yeah. Ara ve el Papa Lleó XIV i és una mica tot a correpunta.
1: Ja. Yeah. Escolti'm, de fet, just llegíem al periòdico que un espai emblemàtic de l'Avinguda Gaudí, de la floristeria Soriano, tanca després de 80 anys, farta del turisme, i de fet afegeixen de l'Ajuntament també, 80 anys de trajectòria.
4: Sí. El que passa que això ja és un altre tema que surt fora del tema de la visita del Papa.
1: Vaja, li demano perquè una cosa porta l'altra pel turisme, eh? Al final ens han dit que la visita de l'anterior Papa va fer pujar un 40% el turisme que hi va haver al voltant de la Sagrada Família. Es preveu que ara passi el mateix, per això li dic una cosa amb l'altra.
4: Sí. El que passa que això ja va ser un tema doncs, per part de Paisatge Urbà, doncs, que es van obrir uns expedients. La veritat és que és una llàstima que cada vegada més comerços emblemàtics s'estan tancant. I sí que és cert que la quantitat de turisme que es concentra a l'Avinguda de Gaudí és molt important. Sí. Mm,
1: excessiu.
4: Sí, potser sí.
1: Loreto Almirall, presidenta de l'Eix Gaudí Shopping, moltíssimes gràcies i bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
1: Que vagi bé. I puc saludar a aquesta hora el Miquel Giol, ja l'he saludat a primera hora del matí, però des d'aquí de l'estudi, ara se n'ha anat a voltar. Miquel, què tal, on ets?
5: Què tal, bon dia. Mira, ara mateix som a l'escola Pere Vila i a l'Institut Pau Claris, que això és en el passeig Lluís Companys, just davant d'aquí, de l'Arc de Triomf.
1: I aquí és on ha d'haver-hi d'aquí una estona, a partir del migdia, la mobilització prevista dels professors que, us estem dient des de primera hora, també han tornat a la vaga, avui convocatòria unitària a tot Catalunya, després que hagin rebutjat en una consulta el preacord al qual es va arribar entre USTEC i Educació. USTEC i també els professors de secundària, el sindicat dels professors de secundària, aquest sí que ho han avalat, però vaja, hi ha tota una pota, un gruix important que no. Tu has anat a les escoles, has pogut parlar amb famílies, perquè clar, nosaltres hem parlat amb l'associació, amb la part oficial, diguéssim, de l'associació de famílies, però a peu de carrer, què diu la gent?
5: Mira, aquí d'entrada el que et puc dir és que fa uns minuts que han tancat les portes i han entrat tots els infants, que són menys dels que hi acostuma a haver-hi habitualment, ens explicava la gent del centre, que també anava entrant, amb les samarretes grogues que també han encapçalat aquestes protestes. Hem parlat amb alguns pares perquè justament aquí davant d'aquesta escola hi ha un manifest dedicat, una carta dedicada a tots els pares explicant-los tots els motius de la protesta, i ells ens deien això.
6: Em sembla molt bé, tota la lluita és molt important.
7: Pues la verdad es que no m'ha afectat mucho porque lo seguimos llevando a los niños al colegio.
8: A veure, sí que espero que se solucione aviat, amb les reivindicacions, amb algunes sí i amb algunes no. Quan jo estudiava eren 40 nens a classe i ara són la meitat.
7: Sí, yo estoy totalmente a favor que luchen por sus derechos.
5: Aquí hi ha serveis mínims, un professor per cada 3 aules, i a l'exterior també és visible tots els senyals de la vaga. I veiem diverses pancartes en les valles de l'entorn del centre. En llegim algunes com que no hi ha vocació que aguanti aquesta situació, a més de tot de cartells que animen, com dèiem, en aquestes vagues.
1: Doncs, Miquel Giol, gràcies. Qualsevol cosa ens demanes fas.
5: Fins ara.
1: Gràcies, que vagi bé.

0: Vinga, obrim la nostra secció, la nostra cita prèvia amb el doctor Pedrós. Jaume Pedrós, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara em deies, fora de micròfons, escolta, més que al voltant de la Sagrada Família, amb això de la mobilitat, allà hi ha dos hospitals o dos centres d'atenció primària importantíssims.
1: Varios centres d'atenció primària relativament a prop, dos hospitals, 2 de maig, Hospital de Sant Pau. Em consta que l'Hospital de Sant Pau és, a més, l'hospital que la Santa Seu té per si hi hagués alguna eventualitat amb el Papa o la comitiva del Papa. I després hi ha altres centres sociosanitaris. Bé, tot això afecta la mobilitat no només de la gent, diguéssim, que no té res específic, sinó la gent que potser pot tenir problemes de salut. Bé, això és un inconvenient. I haurem d'assumir-ho. I no, aprofito per dir, com a barceloní, que és obvi que no em fa res manifestar el meu rebuig a les tantes botigues de souvenirs que hi ha a Barcelona que no porten cap valor afegit i que em dona a vegades la sensació de què és el que hi ha darrere, perquè no veig que siguin substituïts per altres botigues amb els lloguers que deuen pagar i el que guanyen. Som molts barcelonins els que pensem que darrere d'això s'ha de posar ordre, perquè a més no dona ni tampoc... Hi ha una bona imatge als de fora, que els de fora estan poc temps, sinó a nosaltres mateixos. I a més fan malbé aquell entorn, perquè, escolteu, jo crec que ara el carrer més bonic de Barcelona, per mi, no sé, és com una descoberta, és l'Avinguda Gaudí. Tot el que va de Sant Pau, veure des de Sant Pau la Sagrada Família, o estar a la Sagrada Família i veure la façana de l'edifici històric de Sant Pau, és espectacular. I passejar per aquella rambla de l'Avinguda és extraordinari. Per tant, no... Bueno, aprofito per fer aquest comentari.
0: Jaume, que tu m'has dit que hi seràs a la Sagrada Família. Tu t'han convidat, tu ets VIP.
1: He estat convidat. Bueno, no sé, ara no soc VIP, però, bueno, diguéssim que tinc relació... jo sóc creient, no és cap secret, i que no formo part de cap estructura de l'Església, però tinc relació, i amablement doncs he rebut aquesta invitació, que em fa molta il·lusió. No és la primera vegada, perquè vaig anar precisament a la benedicció de la Sagrada Família quan es va tancar, que va venir el Papa Benet, i ara uns quants anys, bastants anys, no són, que són 14 anys més tard, no? Va ser el 12, no?, el que va venir el Papa Benet, ara no recordo.
0: Benet va ser el 10, no?
1: O el 10, doncs mira, 16 anys més tard, doncs, si Déu vol, doncs, ser testimoni d'un fet històric per la ciutat i pel país, i també pels creients, i crec que està bé.
0: Que tu has conegut un papa?
1: Vaig conèixer el Papa Francesc, el Papa Francisco, sí, perquè vaig assistir a un congrés internacional que es feia de metges a Roma, i ens van dir que el Sant Pare tenia interès per conèixer què és el que parlàvem, perquè era de metges de família, i per tant l'essència del que era això, la medicina de família. I ella llavors ja no estava bé de salut, però més de tipus mecànic, i ens van dir només rebrà 4 o 5 persones. I jo estava entre aquestes 4 o 5 persones, perquè portava la doble condició de ser president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Però la realitat és que aquest Sant Pare va decidir que, tot i trobar-se en dificultat, rebria tothom, i va rebre a tots.
0: Carai.
1: Els 300 participants. I vaig tenir la sort, bueno, no sé si la sort, l'anècdota, que se l'anava saludant a tothom, però a mi es va estar una mica més. I l'anècdota bona és que, perquè ell és molt sorneguer, i sorneguerament, és a dir, amb mirada sorneguera, em va preguntar, vos, doctor, en què curais? En què llengua curais? I li vaig dir, santidat, jo curo en català, perquè volia veure aquell com reaccionava. I vaig veure que ell seguia, i li vaig dir, en castellano, en inglés, en lo que haga falta, la lengua universal de la curación es de todos. Qué bueno, fantástico, doctor. Bueno, és una anècdota, però està bé. Però el que està bé és la pregunta. És a dir, ell sabia perfectament a qui estava preguntant. i que estava preguntant i coneixia la realitat de que a Catalunya doncs, hi ha una llengua pròpia, implícitament ho estava expressant així, i a més d'una manera molt simpàtica.
0: Sí, i a més ara que el català, vaja, ha estat motiu de pugna també, amb si Papa Lleó el faria servir o no, ara sembla que sí, que s'ha reconduït la cosa i que la benedicció de la Torre de Jesús, una part, ni que sigui el Pare Nostre, serà en català.
1: Bé,
0: en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant no costa tant de dir, no?
1: Bueno, veurem això, jo crec que ho veurem després. Clar, una vegada fet, ja només podrem criticar o dir que ha estat bé o ha estat malament, però és una mica desconcertant, o no tant, que haguem de tenir aquesta polèmica per una cosa que cau de calaix, que la benedicció del temple, que un arquitecte com Gaudí, que era profundament religiós, profundament catòlic, però al mateix temps era profundament catalanista, que va estar a la presó per defensar la llengua catalana, per defensar el dret a parlar ell en llengua catalana, seria un gest de natural de que la benedicció es faci en català. El que no sé si aquesta polèmica, com sempre, s'hi barregen molts altres elements.
0: Segur.
1: I que jo, sincerament, crec que hi ha hagut una... Que, curiosament, el Vatic... S'ha de poder criticar tot, però... Amb l'excel·lència que té el Vaticà en tema diplomàtic, jo crec que la gestió comunicativa d'aquest tema... podria haver estat bastant millor.
0: Jaume, que avui t'he convertit en un analista de l'actualitat, però no veníem per això.
1: Bé, però es pot parlar de tot,
0: i tant,
1: no?
0: I tant, i més amb tu. Avui venies amb una notícia, vens, amb una notícia recent que ens serveix per ampliar el focus, per fixar-nos en un avenç mèdic que va ser clau per controlar la pandèmia de la Covid, que tots ens vam fer una mica experts, vam entendre això de l'ARN, no? Les vacunes amb ARN. És una tecnologia, l'ARN missatger, per saber, per tenir, per fer possible vacunes contra la Covid amb celeritat. I el més important, que siguin efectives. Tu tenies clar que el convidat per parlar d'això avui havia de ser ell, el doctor Manuel Juan, que és cap del Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic, coordinador de la Xarxa Espanyola de Teràpies Avançades. Bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
0: I gràcies per l'espera, que ens hem entretingut aquí parlant del Papa.
1: Bon dia, Manel.
0: La ARN, que va salvar moltes vides durant la pandèmia.
1: Deixa'm fer una introducció, i crec que el Manel està d'acord, perquè hem d'explicar què és això de l'RNA missatger, perquè aquí va haver-hi després molta gent que va començar allò a dir, ens posen un xip, i que canviarà la nostra, precisament, el doctor Juan ho explicarà, la funció de l'RNA missatger és precisament transportar el missatge, diguéssim, genètic que té el nucli de les cèl·lules cap a les molècules que es diuen ribosomes. Corregeix-me, Manuel, perquè jo no sóc expert, i aquests són els que sintetitzen. És a dir, envia el missatge del nucli, l'RNA transporta aquest missatge del nucli en aquests ribosomes que fabriquen proteïnes específiques i van, és com quasi bé com Missió Impossible, eh? Mm-hmm. I després s'autodestrueix. Però deixa'm assenyalar només una cosa, que no és el fet de parlar-lo, però jo el reivindico, i com a home encara el reivindico més, i com a metge encara més, que és el nom d'Othlem Turetxi, que ara el dic en aquesta taula i segurament cap de vosaltres saps qui és.
0: No.
1: I aquesta és el nom d'una investigadora turco-prusiana, ella es fa dir turco-prusiana, és d'Alemanya, però de minoria turca. És una investigadora immunòloga metgessa que crea una... És la que, diguéssim, les bases de lo que ella investiga acaben produint el que després es va conèixer com les vacunes RNA que van fabricar durant la Covid. Va crear una empresa que es deia BioNTech amb el seu marit. És la dona, i ho dic almenys viva, que ha ajudat a salvar més vides al món.
0: Imagina't.
1: Hauríem de tenir un retrat d'ella, com tenim del Fleming, perquè la seva aportació a la ciència i a la recerca és fonamental. I fixa-t'hi que parlem d'ella, o jo em sé el nom d'ella, però no em sé el nom del seu marit. Al revés del que passava amb Madame Curie.
0: Ja. Que ens n'estem anant per això. Que tenim
1: però és que vull assenyalar-ho.
0: És important,
1: perquè,
0: sí. No,
1: perquè quan moltes vegades reivindiquem el paper de la igualtat, a vegades el fem per baix. I no posem l'exemple de persones que segur que va tenir dificultats perquè era de minoria turca, el seu pare era metge. Com l'afany de superació, la intel·ligència, la meritocràcia permet arribar de tot. Hauria de ser la referent no per, només per dones joves, sinó per homes. Mm-hmm. La Tenacitat és una dona d'una humilitat extraordinària i la Universitat de Barcelona fa 3 mesos li va donar l'honoris causa i jo crec que el govern de Catalunya durant la pandèmia li va donar el Premi Internacional Catalunya. És una dona que necessita ser recordada i honorada per no només la comunitat científica, sinó tots nosaltres i els mitjans de comunicació especialment.
0: Doncs, i tant, està bé dibuixar-ho això també. Doctor Manel Juan, podem explicar bé pels oients què és l'ARN missatger? Perquè sovint es dibuixa com si fos una cadena de molècules.
2: No, és, o sigui, totes les molècules són un conjunt d'elements. Encara que siguin només àtoms, en general són un conjunt d'elements. En el cas de la biologia, tenim estructures que depenen d'aminoàcids i tenim estructures que depenen dels àcids nucleics, que li diem. Mm-hmm. I entre elles hi ha el DNA, que tothom coneix, i hi ha l'RNA. I són diferents formes per aconseguir el que ha explicat el doctor Pedrós, que és que la informació que tenim dins del genoma doncs arribi a produir-se en forma de proteïnes. I intervé en tot. És la base de la vida, és com molt difícil. Llavors, la gràcia és que té una capacitat de ser molt específica. La seqüència, el conjunt d'aquests elements nucleotídics defineix exactament una cosa. I aquest element que es diu especificitat, el podem trobar també en proteïnes, com els anticossos, però en aquest cas concret és allò exacte. I aquesta és la idea, la utilització de l'RNA com a motlle per aconseguir els efectes de modulació, de canvis, amb la capacitat d'induir o no induir proteïnes i canviar la funcionalitat, perquè al final el genoma ens explica com som, què tenim, però després s'han d'expressar. Yeah. I l'expressió és el que acaba fent com estem fent les coses i com estem en un determinat moment. I aquesta capacitat d'expressió de tot el conjunt d'elements que formen part de la vida és el que controla l'RNA.
0: I podem dir que és un mirall de l'ADN? Podem parlar de vasos comunicants en això?
2: Hi ha una part molt important que és mirall d'ADN, hi ha un petit tros que no ho són tal qual, però sí, podem dir-ho globalment que és un mirall és un mirall pragmàtic del DNA. El DNA és com el llibre que no vols fer còpies i el vols tenir i guardat perquè no es faci malbé, doncs al final, quan el vols que la gent el pugui llegir, fas còpies d'allò, no? Doncs yeah. Les còpies poden ser aquest RNA.
0: Que dèiem, hi ha una notícia que ens porta a parlar d'això, una notícia recent. L'ARN va salvar moltes vides durant la pandèmia, això ja ho hem dit, i el més prometedor són tots els usos que han vingut darrere, el futur que pot haver-hi en tota aquesta investigació. La prova és un assaig clínic del qual s'ha publicat els resultats preliminars. És una teràpia d'ARN que redueix el colesterol de manera duradora en una sola dosi, en una sola punxada, Guillem.
3: Sí, una sola punxada que redueix el nivell de colesterol LDL més d'un 60% durant almenys un any i possiblement per a tota la vida. L'LDL és l'anomenat colesterol dolent. La vacuna fa que el fetge deixi de produir un enzim, ara ho estic simplificant molt, deixi de produir un enzim que afavoreix un nivell elevat de colesterol anomenat dolent, com deia. La vacuna l'està desenvolupant la biotecnològica nord-americana Verve Therapeutics, que el juny de l'any passat va ser adquirida per la multinacional Eli Lilly per 1.000 milions de dòlars, que això aprova l'interès que hi ha o les possibilitats que també veuen els inversors en aquest progrés de l'ARN aplicat a altres dolències.
0: I tot això no s'havia provat mai abans fins la pandèmia?
1: No. Manel, tu que és el que...
2: Sí, fa bastants anys que s'està utilitzant i s'estan fent coses. És a dir, no és una cosa... de la pandèmia. La pandèmia es va posar evident. De fet, tot el desenvolupament d'aquest grup de BioNTech i d'altres amb RNA ho havien fet per intentar tractar el càncer. Les dificultats van fer que, com ja tenien tota la capacitat de fer-ho, van fer una cosa que, encara que sembli sorprenent, és un pèl més fàcil que no fer un tractament del càncer amb RNA. I això perquè el càncer cada un té proteïnes diferents i en aquest cas concret el virus doncs és un. Llavors fer aquesta modificació a través de l'RNA va ser que fos relativament fàcil però que s'havia fet per desenvolupar propostes de tractament contra el càncer. Però porta temps. La gràcia dels investigadors que ha anomenat el doctor Pedrós és que van tenir que lluitar contra un canvi de manera d'enfocar les coses en el que pues, molt de temps primerament es parlava de DNA, després de proteïnes, i ells es van focalitzar en una cosa que en aquells moments no agradava gaire perquè era bastant inestable, que és l'RNA. O sigui, l'RNA és això, són còpies d'utilització ràpida. Llavors, com són ràpides, tampoc han d'estar molt. I com no han d'estar molt, pues, tampoc són fàcils de manegar. Però ara ja s'ha aconseguit la tecnologia i és el que han fet aquests investigadors que han merescut el Nobel, fer una tecnologia perquè això sigui sòlid i es puguin fer pues, aquest exemple, però moltíssims més. És a dir, no estem obrint un camp en el que tota la biologia es pot modificar a través d'aquests elements i altres elements al respecte.
1: No, és apassionant. I si sentíssim una estona més en el doctor Juan... jo ara m'ha vingut al cap quan era estudiant de medicina que tot això moltes de les coses que vam aprendre han canviat de manera radical. Jo crec, Manel, que ens falta el Nobel per la Turetxe, eh? Jo m'apuntaré quan sou un moviment que faci que reivindiqui la figura d'aquesta dona, perquè és un referent per la comunitat científica i jo diria humana en general, no sé si estàs d'acord, però crec que hi ha un element...
2: Jo estic totalment d'acord, però no crec que li donaran, perquè ja l'hem donat amb un americà i amb una altra cosa, amb el mateix concepte.
1: Amb el mateix concepte, sí.
2: Llavors, però s'ho mereix, sens dubte.
1: Jo et volia preguntar, potser l'element indiferencial és que tot el tema de l'RNA missatgers estava molt dirigit, molt focalitzat durant la pandèmia amb la vacuna, molt en l'àmbit immunològic, no? O en l'àmbit del càncer, que és on s'estan desenvolupant més molècules. Però aquí potser la novetat està en que, en aquest cas, és per tractar o per abordar un trastorn metabòlic.
2: És exacte. És a dir, aquí la novetat és aquest, però n'hi ha enrere possiblement centenars de propostes similars. Llavors, estem començant. Aquest és el primer que utilitza... al final són eines, i les eines no sempre les has de fer servir per una cosa, les pots fer servir per moltes. Llavors, en aquest cas concret, doncs, és un pas en aquesta direcció.
0: Clar, ens deia, doctor, ens deia, això s'ha començat a provar, s'havia començat a provar...
2: I era el mateix concepte que hi havia abans.
0: Estem tenint problemes de comunicació, òbviament, amb el doctor. No, anava a dir que ens deia que això s'havia provat en el càncer fa temps. Això vol dir que pot arribar a ser una solució també en els casos del càncer? No sé si també... Ara vaig a salto, del càncer a la grip, per exemple.
2: No. Ja ho és. O sigui, ja, a data d'avui queda molt poc perquè s'aprovin propostes d'RNA per tractament de càncer, molt personalitzades i que poden reduir extraordinàriament efectes adversos en relació amb molts, però estem en procés. La gràcia de la notícia que heu dit és que ja s'ha demostrat i això ja està. L'altre també s'ha demostrat, però els processos de regulació, que són molt garantistes de la seguretat, fa que tot sigui molt llarg. De fet, quan parlem de la Covid, tothom diu que va ser un èxit perquè en molt poc temps es va tenir la vacuna i es va accelerar tots els processos, que normalment tenim un sistema tan garantista de la seguretat que podem tardar 10 anys en tenir productes que poden ser útils a que arribin realment a la gent.
1: I és una carrera de fons, Manel, perquè quantes molècules es van començar, quants grups de recerca van començar amb possibles vacunes o amb vacunes que inclús es van administrar, la d'AstraZeneca, i que al final de la carrera només arriben molt pocs, no? Això ho explicava molt en Toni Trilla, digues, el tema de les vacunes sempre és molta gent que comença i al final, jo crec que la lliçó més important del que ens va passar durant la Covid és que quan els països col·laboren i la recerca es posa en una direcció i hi ha aquest esperit de col·laboració, en temps rècord, perquè és en temps rècord, mai s'havia aconseguit, no?, al final sintetitzar una molècula que ens ha servit per salvar milions de vides. Doncs... Però la lliçó és recerca aplicada pensant amb les persones i col·laboració.
0: I posar en valor les dones al món de la ciència, que també fan feina i la fan importantíssima.
1: No, i que són silenciades. A la història de la medicina, els grans descobriments, i això recomano als oients que accedeixin al... o que vulguin comprar-se el llibre L'art de curar, que és un recull d'articles de l'expresident del Col·legi de Metges, Miquel Bruguera, que parla sobre grans descobriments de la ciència de la medicina, que al darrere els autors reals eren dones que havien quedat silenciades.
0: Doctors, doctor Manel Juan, doctor Padrós, moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Em diu adéu algú o no?
1: Sí, jo dic...
0: M'haurien d'haver posat grills ara aquí.
1: Sí.
0: I sobretot, doctor Manel Juan, gràcies per l'espera, que sabem que l'hem estat...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
5: Queden 20 minuts per les 10 del matí. Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal, Marina? Com estàs?
5: Avui tu vols començar amb això.
6: Perquè sempre ens posa de bon humor, no?, a sentir el Chuck Berry i ens imaginem els
5: Entre
6: Volta i l'Uma Thurman.
5: Clar, qui es queda quiet amb això?
6: Ningú, però la cosa és que Quentin Tarantino l'ha tornat a liar una miqueta, perquè bé, sempre que tenim una nova declaració, una nova perra de Tarantino, quan obre la boca, en Quentin el papuja i ens deixa titulars.
5: Clar, és que diu que no li agrada gens ni mica res de les últimes pel·lis que s'han fet.
6: Diu que des de la pandèmia el cinema està de capa caiguda. I, doncs bé, diu que gairebé no li agrada res. Que cada vegada que veu una pel·lícula nova i detecta problemes, que hi ha errors de càsting, concessions al públic, que hi ha incoherències o simplement males decisions creatives. Diu que prefereix ara mateix llegir un llibre abans que anar al cinema.
5: I què li ha agradat?
6: Doncs,
5: perquè si diu pràcticament, vol dir que alguna cosa sí.
6: És un personatge que ja ho fa, això, aquestes botats, aquestes maneres de parlar. També hem de tenir en compte que ell no fa cap pel·lícula des del 2019, que era la seva novena pel·lícula, que ara està preparant una obra de teatre, que estrenarà a l'estiu que ve a Londres, i que, bueno, s'ha embutxacat, que són 20 milions de dòlars pel guió de la segona part d'Érase una vez en Hollywood 2, que s'estrenarà al novembre, en principi només a sales IMAX i directament al desembre a plataforma a Netflix.
5: Clar, aquí em sona molt dels 90, això de sales IMAX.
6: Sí, no, doncs resulta que no. A les sales IMAX ja en parlarem quan arribi a Christopher Nolan amb l'Odissea. És la nova gran esperança del cinema després del 3D. Però bé, no li ha agradat pràcticament res, però li han agradat una sèrie de cosetes, que és el que em deies. Li ha agradat West Side Story, de l'Steven Spielberg. Uh-huh. Li ha agradat Horizon, en American Saga, que són aquelles pel·lícules, havia de ser una saga d'un western dirigit per en Kevin Costner, de la qual només hem vist la primera. La segona està feta, però no es va arribar a estrenar, no està disponible a cap plataforma, no hi ha res. Però la que més li ha agradat, la pel·lícula que més li ha agradat, és aquesta.
7: Desde fuera parece fácil. Recoges el dinero, lo cuentas y lo entregas.
8: Toc, toc, policía de Miami.
7: Una vez dentro.
6: És El Botín, de Rip, en anglès. És una pel·lícula, et sona aquesta pel·lícula?
5: No.
6: N'hem parlat? No, perquè no s'ha estrenat directament a Netflix. És una pel·lícula protagonitzada i produïda per en Matt Damon i Ben Affleck a través de la seva productora i dirigida per en Joe Carnahan, que és un director doncs, dels anys 90, sí, que amb el Ben Affleck va fer un thriller que és molt, molt divertit, molt recomanable, que es diu Ases Calientes, i és una història sobre un grup de policies que descobreixen, doncs, en una escena d'un crim, descobreixen una enorme quantitat de diners amagats i comencen a veure què fan, si se'l queden o no i tal. Tarantino li ha encantat, diu que el guió és fantàstic i que el Matt Damon i el Ben Affleck estan perfectes.
5: I té raó, Tarantino?
6: Sempre exagera. Tarantino exagera. Però
5: per munt i per ball, eh?
6: Sempre, sempre. Tant per una cosa com per l'altra. Però, clar, obre un debat que és interessant i és que és veritat que darrerament sembla que visquem en una eterna dia de la marmota en el que només parlem de franquícies, de remakes, d'IPs, que són les propietats intel·lectuals amb les que Hollywood intenta arrossegar la gent al cinema, però que jo crec que tampoc té tanta raó perquè de la mateixa manera estem vivint un moment en què noves veus arriben i a més arriben de llocs insospitats. Però a veure, el que arriba ara, i això té tota la raó Tarantino, és impensable que tinguéssim una nova versió, una nova...
5: A mi em sembla una meravella, jo soc molt fan, movie. Jo soc molt fan d'aquesta saga.
9: Así que di

0: ¡Hemos vuelto!
1: Clar, dic que sóc fan d'aquesta saga, en realitat era fan de la primera i de la segona, després clar. Ja que vaig parar allà.
2: És que, clar, la primera és del 2000, eh? Estem parlant d'una cosa que té ja 26 anys. Doncs Scary Movie torna, 26 anys després de la primera, i tornen els OG, que diuen els moderns avui, que són el repartiment original, els quatre clàssics d'Anna Faris, l'ex de Chris Pratt, vale? Que ara està ficat amb el clan Schwarzenegger, doncs Anna Faris, la Regina Hall i el Marron i el Sean Williams. I bé, doncs ara, doncs si els fills, si els assassins perseguien aquesta gent fa 26 anys...
1: Quan eren adolescents.
2: Doncs ara persegueixen els seus fills adolescents.
1: Els fills adolescents dels adolescents de les
2: hores. I per què arriba Scary Movie ara una altra vegada? Doncs de la mateixa manera que va arribar Scary Movie fa 26 anys, doncs perquè el cinema de terror està vivint un mal moment. Recordeu quina era la pel·lícula que va propiciar el naixement?
1: Scream.
2: Sí.
3: Diga.
4: Hola.
3: ¿Quién es?
4: Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
3: Creo que no.
4: ¿Qué es ese ruido?
3: Palomitas.
1: És que és sensacional. I saps què em passa? A mi què em va passar un cop vaig veure Scary Movie?
2: No.
1: Que tornant a veure Scream... Li veia les conyes, li veia... ser una pel·li de por, li passes a veure les gràcies i les conyes.
2: És una pel·lícula de
1: conyes.
2: Por, però el que passa és que és una pel·lícula de por molt metalingüística, molt referencial, que juga amb totes les normes del gènere, allò de nunca digues ahora vuelvo, nunca te adentres en un bosque, nunca practiques sexo... Doncs això és el que feia, no? Fins i tot a la segona part de Scream es verbalitza en una escena fantàstica. És una pel·lícula que va dirigir Wes Craven, que era, doncs clar, és el creador de Pesadilla antes de Navidad, de Pesadilla en Elm Street, Pesadilla antes de Navidad, no? Ja estem creuant cables, però que té un un referent molt clar, molt evident. I aquí Scary Movie el que fa és, doncs, una altra vegada, doncs, a convertir-se en una mena de paella dels dijous,
1: val?
2: Però cinematogràfica, en el que entra tot. És una aspiradora cultural. Si fa 26 anys eren Sé lo que hicisteis l'último verano, de Ring, el projecte de la Bruja de Blair, doncs ara tenim moltíssimes més coses. El que passa és que fer una paròdia és molt difícil.
1: Yeah.
2: I en aquesta vegada Scary Movie, doncs, si ets fan de la primera... prova sort, vés-la a veure, ara els referents són uns altres, però, clar, fer una paròdia és molt complicat, i aquí n'hem tingut, hem fet paròdies també de cinema espanyol, per exemple, Spanish Movie, que parodiava tots els tòpics del cinema espanyol, perquè el que necessites per una paròdia és fer que alguna cosa que conegui el públic molt bé, però si hem de parlar de paròdies, a mi m'agradaria treure avui aquí el nom de Mel Brooks, que a més d'aquí dues setmanetes ens fa 100 anys. No sé si a vosaltres us sona aquesta sintonia.
1: Superagente.
2: Superagente, que bé.
1: Sí.
2: Començava. Doncs Superagente 86, perquè és una paròdia de tots les sagues dels espies i dels superespies que van predominar als anys 60, i va ser la gran sèrie de televisió que va donar a conèixer Mel Brooks, perquè abans de fer cinema, Mel Brooks feia de tot, escrivia, feia televisió, i va fer Superagente 86 amb en Don Simpson, fent de Maxwell Smart, que era una paròdia d'en James Bond, no? El que passa és que, clar, paròdies, Superagent 86, però si parlem de Mel Brooks hem de parlar d'aquesta pel·lícula.
5: Doctor Frankenstein? Frankenstein.
2: Vale, és el jovencito Frankenstein, que de la mateixa manera que Scary Movie és una paròdia del cinema de terror dels finals dels 90, primers del 2000, i ara Scary Movie, que no és Scary Movie 6, directament l'han rebatejat com Scary Movie, com Scream 7, que també la van passar directament a ser Scream. Doncs aquí tenim un batiburrillo de referències als monstres de la Universal dels anys 30, que va ser la primera gran onada de cinema de terror. I aquí vull fer una regla, una denúncia, és que no hi ha cap pel·lícula de Mel Brooks disponible en plataforma al nostre país.
1: Per què?
2: No es poden veure de forma legal. Abans es podien veure Filmin, però ara ja no hi ha. Si vols veure El jovencito Frankenstein, o tens l'accés al DVD, al Blu-ray físic, o ja no hi ha manera. O, per exemple, tampoc es pot veure A Sillas de Montar Calientes o L'última locura de Mel Brooks. No hi ha cap pel·lícula de Mel Brooks disponible en plataforma.
1: Curiós.
2: És molt curiós. Mel Brooks, que farà 100 anys i que continua en plena forma. De fet, té pel·lícula per l'any que ve. Una pel·lícula que també és una segona part, clar, és una paròdia, s'estira, una paròdia d'un altre gran gènere, que és el cinema fantàstic i, les òperes espaials. És la segona part de Spaceballs.
0: Spaceballs, la loca història de les galàxies.
6: La nave de la princesa Vespa a tiro, senyor. Bien.
2: Tirem de nostàlgia, és una pel·lícula amb en Bill Pullman, amb la Daphne Zúñiga, amb el Mel Brooks fent una versió molt, molt particular de Yoda. No és en Grogu, sinó que és en Yogur, que és un gurú, un Jedi d'aquest espai tan particular que es va inventar el Mel Brooks i que el tornarem a veure, si tot va bé, a l'abril del 27, que és quan s'estrenarà aquesta pel·lícula.
1: Som-hi amb les recomanacions de la setmana?
2: I sembla que li donem la raó a Tarantino, perquè porto dues propostes. Una banda, tenim la pel·lícula a la que aniran els pares, els que tenien 10, 8 anys, 9 anys, als anys 80, que ara són els pares, que és Operació Nostalgia Saco, que és He-Man. Això és la sintonia dels dibuixos animats de les joguines que teníem, però no. Arriba una nova versió, vale? Cuidado, jo no la descartaré. Escoltem-la.
7: Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
1: Quina mandra!
2: Pues vols que et digui que no?
1: No?
2: No, perquè, d'entrada, el director d'aquesta pel·lícula, no sé si veu veure fa 2 o 3 anys, van estrenar una versió també d'un joc de taula, Dragones i Mazmorras, que també estava molt millor del que... Doncs aquesta pel·lícula és plenament conscient del que és. Val? Està dirigida per un senyor que no havia fet cinema de carn i ossos, sinó que veia de l'Stop Motion, de l'Estudi Laika, que és Travis Knight, i és una pel·lícula que riu d'ella mateixa, amb un personatge que sap perfectament... De fet, jo crec que tindrà un forat molt, molt gran dintre del nicho gay, val? Quan vegin aquesta pel·lícula, ja He-Man té una tirada molt gran en segons quins nuclis, doncs aquí és plenament conscient d'això. És el Flash Gordon de la nostra generació ara mateix. Però clar, l'altra recomanació, que és la que es dedica a posar el Tarantino en el seu lloc, és la pel·lícula que està arrasant als Estats Units ara, és Backrooms.
8: He encontrado algo en la tienda.
9: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
8: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Uf. No sé si vosaltres esteu familiaritzades amb el concepte Backrooms.
1: Bueno, és per a través de xarxes, no? De
2: exacte,
1: YouTube i
2: sí.
1: Això, TikTok, hi ha molts vídeos d'aquests. Explica-ho.
2: Doncs és que, bé, aquesta pel·lícula neix directament de YouTube, que és una altra de les coses que al senyor Tarantino segur que li explota el cap.
1: Home.
2: I és que la gran majoria...
1: M'explota a mi?
2: ...de renovadors del cinema de terror arriben des de YouTube directament. No han passat per escoles, no han passat... Són el Kim Parsons, que és el director d'aquesta pel·lícula, tenia 19 anys quan la va dirigir. Ara en farà 21, val? És a dir, que és un director que... no ha passat, no hauria ni acabat gairebé el segon curs de l'ASCAC, i aquí el tenim dirigint una pel·lícula amb el Chiwetel Ejiofor i la Renate Reinsbe, o sigui, dos nominats a l'Oscar, i que ens vam passar que quants mesos parlant de Martí Suprem com la gran pel·lícula de 24, doncs ha arrasat els rècords de Martí Suprem i segurament serà la pel·lícula més taquillera de la història de 24. Ja estan preparant una segona part. Aquest xicot, Kane Parsons, ha dit que no li interessa per res treballar a Hollywood amb IPs establertes, com Star Wars o aquesta mena de... o Marvels o aquestes... Veurem si amb el temps continua sent fidel a aquest principi. Però Backrooms, que arriba avui als cinemes, és una pel·lícula que ens obre una nova porta al cinema de terror i que, a més, ens confirma, doncs, de la mateixa manera que als anys 50 vam tenir la generació de la televisió o als anys 90 podem parlar de la generació del videoclub, de la que Quentin Tarantino és un clar referent, doncs ara estem parlant de la generació dels directors que venen directament de YouTube.
1: T'he de dir que entre les recomanacions que ens has portat avui no són per tots els públics.
2: Cap. Bé, sí, He-Man sí, He-Man i los Masters de l'Universo és una pel·lícula familiar, fins i tot. El que passa és que no crec que hi hagi cap...
1: Provarem.
2: Cap espectador de menys de 40 anys que sàpiga qui és Skeletor.
1: El dolent de He-Man.
2: El dolent de He-Man, clar, perquè tu pertanys a aquesta generació, però Skeletor ara mateix és una representació corpòria de la masculinitat tòxica i la pel·lícula, a més,
1: doncs va, li donarem...
2: se'm fa joc.
1: I li donarem una oportunitat.
2: I la veu original és de Jared Leto. No em diguis que això no és metalingüístic. Ah, tenir el Jared Leto interpretant un enemic tòxic. Sí.
1: Roger Salvans, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que vagi bé i bon cap de setmana.
2: Bueno, i la setmana que ve tenim Spielberg, eh?
1: Ah, home, paraules sí. Mayores.
2: Ja veurem.
1: Apa,
2: fins
1: la setmana que ve. Adéu. I arribarem a les 10 del matí amb les notícies pop. Comencem amb Lego, que ha presentat una rèplica monumental, oportunistes que són, de la Sagrada Família. 12.060 peces és el set més gran de la història d'aquesta companyia.
10: Però no pel papa, eh? És per l'Antoni Gaudí, clar, que són els 100 anys ara de la seva mort. Doncs...
1: Oportunistes. Home, a veure, no, li podem dir homenatge.
10: Li podem dir homenatge. De fet, és un homenatge, sí. És que aquesta maqueta, inclosa dins aquesta nova col·lecció del Lego, que és Lego Architecture, és aquest homenatge al centenari de la mort de l'Antoni Gaudí i reprodueix amb gran detall les façanes del naixement, de la passió i la glòria, així com també les torres i diversos interiors de la basílica. Us recomano, si podeu, buscar-ho a través de Google per tenir les imatges, perquè és bastant espectacular. Us heu d'imaginar que aquest nou model fa 62 centímetres d'alçada i un cop completat, volia dir, i es pot reservar des de ja mateix per 750 euros. Sortirà a la venda, baratet, per això, l'1 de novembre. Però és espectacular, perquè fins i tot juguen amb les mateixes peces transparents de colors blaus, vermells, verds, per simular l'interior de la basílica. Vull dir que és bastant espectacular, perquè està molt, molt ben aconseguit el procés. Es veu que inclou en total més de 12.000 peces. Per tant, santa paciència. Santa paciència la que heu de tenir per muntar-ho, això, eh?
1: Santa. Sobretot, santa.
10: També.
1: El matemàtic que va encertar els últims 3 campions del Mundial ja té favorit per aquest any, per 2026.
10: No sé si creieu gaire en això, el pulpo, pol, us en recordeu tots els que hi havia? Doncs bé, ara hi ha un economista alemany que es diu Joachim Clement, i que és conegut per haver predit correctament els campions dels Mundials del 2014, 2018 i 2022. Es veu que ha dissenyat un model estadístic propi i assegura, que és el que voleu saber segurament tots i totes, que la selecció que guanyarà aquest Mundial és la de Països Baixos. Ah. Això és el que ell diu.
1: Molt bé.
10: Segons les simulacions del seu model, combina variables esportives, econòmiques, demogràfiques, i sembla ser que els neerlandesos s'imposarien a Portugal. O sigui, imagina't, ell també ja veu ja la final entre qui serà. Portugal, la final del 19 de juliol. La predicció contrasta amb els pronòstics de les cases d'apostes, per això que situen Espanya, França, Argentina o Anglaterra entre les principals favorites.
1: I la Taylor Swift llença la nova cançó de Toy Story amb imatges de quan ella era petita.
10: Sí, la cantant ha publicat aquest divendres I Knew It, I Knew You, la cançó original que forma part de la banda sonora de la nova pel·lícula Toy Story 5.

0: Una cançó, de fet, que ha anat acompanyada d'un vídeo promocional amb imatges inèdites de la seva infantesa. Se la veu vestida amb roba d'estètica cowboy, en un gest que connecta, de fet, amb el personatge de la Jessie, que és la vaquera que ha inspirat aquest tema. La Swift ha inspirat que va escriure la cançó després de veure una versió preliminar de la pel·lícula i que el projecte li ha permès, doncs, reconnectar amb les seves arrels country, el gènere, de fet, amb el que va començar la seva carrera musical.
1: La Taylor Swift, que hi torna. Escolteu, ara actualitzarem les notícies, però sapigueu que comencen a notar-se les mobilitzacions dels professors al trànsit, que hi ha problemes, que hi ha circulació lenta en alguns punts per aquestes marxes lentes, per exemple, que hi ha, us dèiem, al voltant del Vallès, allà hi havia una bicicletada prevista, doncs bé, això està afectant la C33. A part, la C17 també ja s'estan fent desviacions en alguns punts, i a Parets del Vallès aquesta C33 també s'ha tallat i s'estan fent desviacions al trànsit, tot això conseqüència també de totes aquestes mobilitzacions. Si us heu de moure per Barcelona, sapigueu també que a partir d'aquesta hora comencen les columnes que se n'han d'anar fins a la manifestació central que hi ha d'haver a l'Arc de Triomf. En fi, ara ho recapitulem tot i us ho expliquem.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí i aquesta hora el que fem és recapitular les notícies més destacades amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Aquesta hora els quatre sindicats d'educació que van avalar el preacord estan citats a la conselleria per analitzar el nou escenari. L'USTEC, però, ja ha dit que no hi anirà, Guillem Favo.
3: Sí, mentrestant, el departament no vol interpretar la votació com un revés.
4: Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit, malgrat hagi fet una campanya del
2: sí. Ja, clar, però...
3: És el que ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, d'avui a l'Aquí Catalunya.
2: Mentrestant, avui nou dia de vagues, ara mateix les dades indiquen que un 8,89% dels professors s'han adherit, de la plantilla s'ha adherit a aquesta vaga. Això és una mica més que a la mateixa hora en l'anterior vaga, que en aquell moment va ser d'un 8,43. En tot cas, com dèiem, nou dia de vagues, hi ha una gran manifestació, serà a les 12 del migdia i sortirà d'Arc de Triomf per acabar al Parlament.
3: Ara bé, un centenar de docents participen d'una pedalada reivindicativa a l'AP7 en direcció Granollers. Des d'allà tenen previst desplaçar-se per la C33 en direcció Barcelona. Deia ara la Marina que això ja s'està notant. Els Mossos han tallat la C33 a Parets per regular el trànsit i desviar-lo cap a l'AP7. Això, com veieu, doncs, està provocant retencions.
2: Sí, no se sap encara quin serà el calendari de protestes a partir d'ara, però a ningú se li escapa que la visita del Papa és la setmana que ve i que pot ser un bon aparador per fer sentir la veu. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han fet una crida a la responsabilitat.
3: Es garantiran les manifestacions dels docents, però també el dret dels ciutadans a veure Lleó 14.
5: El que demanem és que hi hagi una certa responsabilitat i que hi hagi, doncs, que tan legítim és voler veure el Sant Pare com gaudir, doncs, del viatge i la visita que farà aquí a Catalunya, com mobilitzar-se per una causa determinada.
3: Això és el que ha volgut deixar clar David Boneta, cap del dispositiu de seguretat del Papa Catalunya.
2: I com dèiem, la mobilitat està sent complicada a les carreteres, però també al tren, perquè en concret a la R3, que continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, després que hi un tren xoqués amb un arbre caigut.
3: Els bombers han atès 212 trucades relacionades amb el temporal de pluja fins a les 7 del matí.
2: I el govern espanyol insisteix que Pedro Sánchez no té res a veure amb el cas Leire Díez. Ho acaba de dir el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, des de Luxemburg.
6: Yo aquí no prejuzgo nada. Tendrán que ser los tribunales quienes decidan. Pero el sumario, con toda claridad, establece que no hay nada, absolutamente nada, que indique, que conduzca, que nos lleve a pensar que el presidente tenía algún conocimiento de una persona que es verdad, que utilizaba su nombre, probablemente para darse importancia.
7: Ministro, ¿qué valoración hace que en todo este escenario...
2: En tot cas, la directora de la Guàrdia Civil admet que es va reunir amb Leire Díez.
3: Mercedes González no ha tingut més remei que admetre les trobades amb la lampista del PSOE, que ara està sota investigació de la UCO. Ara bé, diu que va deixar de veure-la quan l'exmilitant li va demanar que reincorporés un comandant imputat en el cas Coldo, imputat per estar presumptament a sou de Dealdama.
2: I el Ministeri de Drets Socials acaba de publicar un avançament de l'estadística de protecció animal. Inclou el primer cens oficial sobre el nombre d'animals de companyia que hi ha a Espanya. Hi ha milions de mascotes i la meitat d'ells són gossos.
3: Hi ha 2 milions més de gossos que de nens. En els darrers 4 anys han crescut un 10%. Espanya és més de gossos que de gats. Hi ha 7,5 milions de cans, mentre que de felins n'hi ha una mica més de 5. Després, a les cases també hi ha 2 milions d'animals de companyia més, que no són ni una cosa ni l'altra. Són conills, rèptils... Per comunitats d'Andalusia és on hi ha més gossos, i Ceuta i Melilla, on hi ha més gats.

0: No sé si sou gaire de puzzles, de legos, de muntar... O de muntar mobles d'Ikea.
1: Sí, sempre, una miqueta.
0: Una miqueta, tenir... sí.
1: És un bon exercici, perquè som massa nerviosos de... És un bon entrenament,
0: parar, no?
1: És un bon entrenament de la paciència.
0: Doncs mira, tot plegat perquè, aprofitant ja la visita aquesta del Papa, a Lego ha presentat una reproducció d'aquesta Sagrada Família. És una maqueta que s'ha convertit en la maqueta amb més peces de la història que ha llançat mai Lego. De fet, són 12.060 peces. Jo no tindria pas paciència per muntar aquestes 12.000 peces. Una reproducció de la Sagrada Família de 62 metres d'altura i que es podrà adquirir a partir de l'1 de novembre. A partir d'ahir tu ja la podies comprar en prebenda, o sigui que fins i tot Lego s'ha afegit això de la prebenda, i el cost per això és una mica bé, car, depèn com tu miris, clar, 750 euros.
1: Sí, sí, no, se'ns escapa.
0: Se'ns escapa,
1: segons
0: sí,
1: quines
0: no?
1: butxaques, per segons
0: exacte.
1: Què, i sobretot que has de tenir espai per posar-ho, això.
0: Exacte, i la, sí, imagina't, no? On ho poses? És un pongo, al final, no? Depèn sí. com.
1: Gisela, gràcies.
0: Vinga, adéu.

0: Cacotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquí, Catalunya. Marina Fernández.
6: Vinga, obrim el racó de pensar amb el nostre estimadíssim Miqui Núñez. Miqui, què tal, com estàs?
7: Molt bon dia, com esteu?
6: Doncs jo bé.
7: Molt bé, feliç.
6: I tu?
7: Content.
6: Mira, ara,
7: sí, superbé, eh?
6: Saps que em fixo ara que portes els cabells molt llargs en relació als últims mesos, que no? Vull dir, que,
7: o sigui...
6: que no sé si és motiu de, que evidencia com d'estressat vas i que no tens temps. O és voluntat.
7: No, són dues coses. La primera, que ha plogut i llavors, com que jo els tinc arrinxolats, és impossible que es controlin. I la segona, que m'agradaria tenir una horeta més al dia per poder-me tallar els cabells, la veritat.
6: Sí,
7: estaria bé.
6: No, sí. que ens passa a tots, eh? Vull dir que...
7: Sí.
6: Però a vegades, a vegades hi ha persones que estan fent un canvi de look, també, i es passa
7: per... No me l'estic deixant. No, seré un surfero, perquè ho feu. No. Està tot correcte.
6: Miqui, què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies?
7: Mira, m'han fet pensar moltes coses, però parlaré del que em toca directament a mi, que és una cosa que jo he vist dels dos costats, que és la cancel·lació dels concerts. Perquè, clar, jo sóc artista...
6: És que el Primavera Sound, ahir passadíssim
7: clar,
6: per aigua...
7: Cancel·lacions
6: de tope.
7: Primavera Sound, la Rosalía... O sigui, clar, jo he vist des dels dos àmbits, no? Perquè, jo faig concerts i n'hi ha hagut de cancel·lar algun per salut, i alhora m'han cancel·lat algun altre concert per salut de l'altre artista o per pluja. Llavors, o sigui, jo crec que aquests dies hem tingut dos casos molt diferents, que és la Rosalía, ajudant aquests concerts per una emergència familiar,
6: sí.
7: I el Primavera Sound, que ha cancel·lat aquestes funcions, aquestes actuacions per pluja i vent. Llavors, aquí crec que les coses s'han de mirar des d'una mica de perspectiva. Val? O sigui, perquè a vegades parlem parlen dels artistes com si fossin màquines, no? Que no tenim família, que no tenim problemes, que no tenim els complicats, i darrere d'aquest artista sempre hi ha una persona que pot tenir un dia dolent, que normalment quan tens un dia dolent no canceles el concert, perquè tu saps que hi ha d'haver un màxim respecte pel públic i és el que toca i fas el concert i ells no es mereixen saber si tu estàs trist o estàs feliç o tal, o sí, però has d'intentar donar el millor de tu. I després, darrere de tota la gent que consumim concerts, no? També hi ha algú que ha pagat, que ha hagut d'agafar un tren, que ha reservat un hotel, que ha demanat festa a la feina, o que simplement li havia fet moltíssima il·lusió en el concert, i aquesta gent també té tot el dret a enfadar-se. Llavors, el que passa aquí és que internet va molt ràpid. Perquè, el problema de tot, com sempre, és que internet és una bogeria. Llavors, si cancela l'artista és... Quina falta de respecte, quina falta de professionalitat, jo també tinc problemes a la feina,
6: yeah.
7: I he anat a treballar igual,
6: sí.
7: I llavors, si no cancel·len i fan un mal concert, és com, pot ser que no ho veiés venir, que estava malament, no hauria d'haver fet aquest concert, perquè mira'l, està supertrist, està desganat, està desafinant a tope... O sigui, jo entenc com a artista el mal que fa cancel·lar, no? Perquè és una cosa que és el que dèiem abans, o sigui, la gent s'ha muntat, i sobretot, que hi ha una cosa que està molt de moda ara, que és invertir diners i tal, no sé què, però també inverteix el seu temps. I per mi és molt més valuós que algú inverteixi el seu temps en comprar una entrada i en venir a veure'm a mi i a la meva banda a un concert, que fins i tot a vegades la part monetària, no? Que també la part monetària és molt important. Llavors, crec que aquestes dues coses poden conviure simplement si hi ha un respecte. O sigui, si l'artista dona explicacions que moltes vegades és com, jo no he de donar explicacions, cancel·lo i fora. No, no, no, o sigui, tu estàs fent una feina, hi ha 10.000 persones que venien a veure, 10.000 persones que han invertit el seu temps i que han canviat els seus plans segurament per venir a veure, i aquella gent es mereix saber per quina raó tu aquell dia no pots fer el concert, no? O per què el faràs d'una manera diferent. I quan comprem entrades, ens mereixem saber també quina és la raó per la qual s'ha decidit cancel·lar aquell concert i tal. I llavors és sempre és... No hi ha una opció bona. És l'opció menys dolenta. És com a la política. Has de votar el menys dolent. Perquè, no sé què, perquè si has de votar el bo...
6: Clar, ja pots, però és ja interessant pot. Això que dius. I després hi ha una altra cosa pel que fa al respecte mutu entre els fans i els artistes, entre els artistes i els fans. Òbviament, si hi ha una bona comunicació o és fluida, molt millor. Però hi ha una altra cosa que és els horaris, la puntualitat a l'hora d'arrencar els concerts, que això també...
7: Déu-n'hi-do.
6: Sí o no? Hi ha artistes que sí. poden arrencar un concert una hora, dues hores tard, i per sistema, no perquè hagi passat alguna cosa. No sé com ho veus tu, això.
7: Home, jo fatal, sincerament. O sigui, jo crec que és el que dèiem abans, la gent inverteix el seu temps i s'ha guardat de 6 a 10 per anar a veure't el concert. Si tu surts a les 7 i ja li estàs fent acabar a les 11 de la nit, ja li estàs fent anar malament. O sigui, és com quan quedes amb els col·legues i tu deixes de fer coses per arribar a l'hora i tothom arriba tard i penses, tio, perdona, aquí és que és respecte i educació. O sigui, el teu temps vol el mateix que el meu. Si tu em dius que comença a les 7, comencem a les 7. Mm. I a mi m'ha passat alguna vegada de començar 5 o 10 minuts tard algun concert, però ja tinc jo que mai, si està a les meves mans, començo tard. Intento sempre començar, si puc, un minut abans.
6: Però 5 o 10 minuts tard és una llicència que està permesa. També et dic, això de començar un minut abans, escolta, sou igual d'impuntuals els que arribeu abans que els que arribem tard, m'entens?
7: Has dit arribem, eh? O sigui, tu ets dels que arriba tard, eh?
6: Molt no, però és veritat que 5-10 minuts de rigor sempre. Però em fa gràcia perquè llavors hi ha gent que et diu, és que porto aquí 20 minuts d'esperar. Bueno, noi, és que has arribat 10 minuts abans, llavors en realitat n'hi portaries 10.
7: Portes 10. Ja, és una llicència, no?, que es pot fer. A mi em fa molta ràbia aquella gent que li dius, estic anant ja, i ella et diu, sí, jo també estic sortint de casa. I si poguessis mirar per un foradet, està entrant a la dutxa, saps? Que és com, realment m'has de dir que arribaràs d'aquí 5 minuts quan no és cert que arribaràs d'aquí mitja hora? Doncs és el mateix respecte que has de tenir amb els teus col·legues que amb la gent que et ve a veure
6: i
7: inverteix un altre cop, repeteixo, el seu temps.
6: I tant que sí, Miqui.
7: Sí.
6: També això, suposo que es porta d'una manera diferent quan tu has estat picant pedra i has estat sabent tot el que et costa arribar fins allà dalt i acabar que la gent et reconegui, no? Quan tu has estat suant i corrant, que quan de cop ja, no? Arriba un punt en què passes a ser una divinitat, no? I a vegades hi ha algú a qui això li trastoca el cervell.
7: Jo, aquesta és una de les coses que més por em fa i que més parlo amb el meu psicòleg, que jo estic molt lluny d'arribar a ser res, però
6: home, ja has arribat.
7: No, però estic parlant de Madones, estic parlant de Dua Lipas, estic parlant de Rosalies, no? Aquest tipus de gent que diu que té set i encara que sigui les 5 de la matinada d'un diumenge festiu, aconseguirà una aigua en 5 minuts, no? O sigui, aquest tipus de coses a mi em faria molta ràbia de sobte convertir-me en una estrella que no té els peus a terra i que no té aquesta empatia, no?, amb tota aquesta gent. Que no estic dient que ni la Rosalia ni la Madonna no tinguin aquesta empatia, sobretot, que quedi clar. Però vull dir, a mi em faria molta por. Jo suposo que el fet d'haver tocat també per 0 persones alguna vegada, no?, o sigui, amb la banda de versions, amb Dalton, jo recordo un cap d'any a Balaguer, que literalment l'organitzador ens va dir, pareu, perquè porteu 30 minuts i no hi ha ningú.
6: Tu, home, m'ho estic passant bé, no passa res, no?
7: Si jo estic aquí amb els col·legues fent passar el cap d'any i està increïble. Nosaltres ens has contractat per tocar 2 hores i mitja. Nosaltres, si vols, seguim. I ens va dir, no, és igual, els de la barra estan cansats, ja posen el DJ. I dic, vale, doncs vinga, som-hi.
6: Escolta'm, i Bad Bunny, que toca de peus a terra o no?
7: Hòstia, no ho sé, tio, no ho sé, no el conec, no he tingut l'honor de parlar amb ell. Hi ha hagut un... És molt heavy, no?, com tot aquest rebombori que crea. Bad Bunny, el que crec és que té un equip de màrqueting tan bo, tio, però tan bo, perquè el fet de posar la casita aquella amb famosos de cada ciutat, perquè després aquells famosos que a les marques els hi costa 200.000 euros que pengin una foto o una story, pengin, que surt darrere d'ells allà ballant, tal, no sé què, això em sembla una barbaritat. Jo tinc gent que coneix a Bad Bunny i m'han dit que és bastant simpàtic, eh? Que sí, no sé si toca de peus a terra o no, perquè aquest senyor deu estar volant tot el dia viatjant, Però és bastant simpàtic. Sí, sí.
6: Sí que és veritat que amb això de la casita hi ha hagut polèmica pel tipus de persona, de, no? De persones que podien entrar-hi o no, per si estàs fomentant tota una humilitat que després no acabes... Que la prediques però no la promous perquè deixes allà entrar gent VIP, després el tipus de cossos de, que es podien, no? De persona, de, la tria de les dones que podien entrar a la casita.
7: Així és, sí, sí, sí, també l'ego com a artista, o sigui, a mi si de sobte a darrere tinc a Úrsula Corberó, a Marc Giró i a tota aquesta penya, pensaria, jo no els vull posar perquè ningú em mirarà a mi, saps? O sigui, tal qual, si està tota aquesta gent aquí darrere, jo passaré completament desapercebut. Ja, llavors, jo si fos Bad Bunny no ho faria, ja no només per tot això que has dit, sinó per mi, saps? Per meu ego.
6: Però és veritat que hi ha una nova concepció, no?, en aquesta manera de fer concerts, i la Rosalía també ho ha fet d'alguna manera, dir, el hype, no?, l'expectativa era per veure qui convidaria ella a l'escenari.
7: Sí, totalment.
6: O sigui, com després... per multiplicar, no?
7: Sí, i que sembla que a vegades sigui més important el que hi ha després del concert i el que es grava que el que està succeint allà en aquell moment. O sigui, jo he vist vídeos d'alguns artistes que porten realització en directe i estan més pendents de que a la càmera i a la pantalla de darrere es vegin ells com cantant o fent aquell moviment o tal o no sé què, que per les 10.000 persones o 20.000 o 5.000 o 5 o 100 persones que hi ha allà i que venen a consumir la música en directe. Jo si ho veure per una pantalla, em quedo a mi casa, poso un directe d'Instagram i fora, saps?
6: O sigui, també és una manera de consumir-ho.
7: I tant, igual de vàlida, endavant. Sí, sí. Hi ha gent que no li agrada anar a concerts, cap problema.
6: Miqui Núñez, estimat, gràcies. T'esperem la setmana que ve.
7: A vosaltres, sempre.
6: Que vagi bé, adéu.
7: Moltes gràcies. Adéu, adéu.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: I quan passa un minut llarg d'un quart d'11 del matí, puc saludar el pare Bernat Juliol Galí. Ell és el sotsprior, l'administrador de l'abadia de Montserrat, és qui s'està encarregant també d'aquesta visita al papa, de fer-li d'anfitrió. Prior, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
6: Com estan anant aquests preparatius? Què els queda per ultimar encara? Quins detalls els queden?
2: Doncs bé, la major part ja està fet per poder acollir el papa i tots els visitants que vindran. Ara s'estan fent els últims preparatius, s'estan instal·lant les pantalles gegants i coses dels últims dies, de muntatge dels últims dies.
6: I quantes persones esperen rebre?
2: Comptem que pugin a Montserrat unes 8.000 persones. Comptem que la pregària que presideix el Sant Pare es fa dins de la Basílica, però que a part de la gent que pugui veure la Basílica també s'ompliran les places que hi ha a Montserrat, per tant, comptem això, unes 8.000 persones.
6: I allà fan... El papa crec que arriba cap a la una del migdia, si no m'equivoco, és previst?
2: A les 12, la idea és que arribi cap a les 12.
6: A les 12. I després faran... Què s'hi farà allà? I després fan un dinar. Li demano per totes dues coses, el primer acte i el de després.
2: Sí, en primer lloc el Sant Pare presideix la pregària del Rosari, que serà quan arribi a les 12 a la Basílica, que aquesta pregària acabarà amb el cant de la Salve i el Virolai per part de l'Escolania, que és el cant típic del migdia a Montserrat. Després que el Sant Pare hagi pujat a venerar la Mare de Déu, també sortirà als balcons de la Basílica, als balcons de la façana del monestir, per poder saludar un moment a tota la gent que hi ha a les places i que no hi ha hagut possibilitat d'entrar dins de la Basílica. I després sí que començarà aquesta segona part de la visita, més de caire privat, que essencialment és el dinar amb la comunitat de monjos en el refot monàstic.
6: I què dinarà el papa? Tenen el menú?
2: Doncs estem acabant de pensar en el menú, però evidentment els àpats en el menjar del monàstic, els àpats de la comunitat, són sempre molt casolans, molt senzills, i que és una cosa molt normal.
6: De tradició catalana, entenc. No sé si li faran un pan tomàquet.
2: Pan tomàquet, suposo que hi haurà alguna cosa una mica més que no sigui tan berenar, sinó que sigui més un dinar, però segurament hi haurà alguna cosa de tradició catalana.
6: Deixi'm demanar-li per una part més controvertida, i és que les víctimes de la pederàstia, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat, ens comentava l'altre dia que li sembla indignant que el papa pugui visitar Montserrat i que no es vegi amb ells, que no es reuneixi amb les víctimes d'abusos.
2: Sí, és dir, pel que fa a la primera part, nosaltres hem tingut i tindrem sempre el màxim respecte per les víctimes i per les seves opinions. Per tant, jo no respecto totalment el que diuen i no puc no puc dir-hi altra cosa. Pel que fa a la rebuda del Sant Pare, això és evidentment una cosa que correspon a l'organització del viatge i que evidentment per part de Montserrat, si el Sant Pare decideix acollir les víctimes i reunir-se amb elles i escoltar-les, per part nostra evidentment no hi ha cap tipus de problema.
6: Des de l'abadia tenen la sensació d'haver fet bé les coses en relació als casos de pederàstia denunciats?
2: Nosaltres el que hem dit sempre, jo mateix ho he dit moltes vegades, nosaltres hem intentat estar sempre al costat de les víctimes, intentar-les ajudar en tot allò que ha estat possible, i en aquell fa uns anys, i ho continuem fent en aquest moment. Per tant, nosaltres sempre hem intentat, intentarem estar sempre al seu costat. Hem demanat disculpes moltíssimes vegades pel que hagi pogut passar a Montserrat i intentar ajudar al màxim a tothom.
6: Avui el País publica en portada que 68 bisbes espanyols estan assenyalats per encobrir casos de pederàstia i cita un cas que afecta també l'abadia de Montserrat, que el papa, com dèiem, visitarà dimecres. Tres abats van tapar denúncies de pederàstia de clergues entre el 68 i el 2019.
2: Sí, això és un tema conegut de Montserrat, bastament conegut. Ens hem pronunciat moltes vegades i em remeto als comunicats que hem fet en el moment corresponent.
6: Senyor Bernat Juliol Galí, hi ha nervis entre la comunitat benedictina per aquesta recepció del papa?
2: Nervis, no, diria il·lusió i ganes que tot surti bé i que tot estigui preparat, que segur que ho estarà.
6: Doncs ho seguirem segur en directe com vagi tota aquesta visita. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies a vostès, bon
6: dia,
2: adéu-siau.
6: I puc saludar tot seguit al Miguel Hurtado. Hem anat parlant amb ell aquests dies, eh? Ell és el primer denunciant, és víctima de la pederàstia, primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat. Miguel, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
6: I volíem parlar amb tu, ja no de la visita del papa, que ja n'hem parlat, sinó d'aquesta notícia que avui destapen els companys del País, de 68 bisbes espanyols assenyalats per encobriment de casos de pederàstia, i es menciona específicament un cas de l'abadia de Montserrat. Ara has pogut escoltar el que ens estava dient el sotsprior, l'administrador d'allà, de l'abadia de Montserrat.
3: Sí, perquè el problema dels abusos sexuals a l'Església no és que hi hagi abusos, que pot haver abusos a totes parts, sinó que hi ha hagut encobriment generalitzat i sistemàtic durant dècades.
6: En el teu cas va ser així també?
3: Sí, efectivament. Jo vaig notificar i explicar els abusos sexuals quan era menor d'edat i en lloc de trucar a la policia, denunciar la justícia, ho van encobrir i van traslladar el meu agressor en una altra institució.
6: Mhm. I has pogut escoltar el que ens estava comentant el Bernat Juliol Galí de l'abadia de Montserrat? No sé com veus, diu, nosaltres sempre hem fet costat a les víctimes. Ell deia això.
3: Bueno, és una forma molt curiosa de fer costat a les víctimes quan es neguen a indemnitzar-les i Montserrat està denunciada davant la justícia civil per negar-se, per exemple, a mi a pagar-me una indemnització. I al juliol tenim l'audiència prèvia, que és el pas previ al judici oral. Llavors, això és donar suport a les víctimes? Negar-se a pagar-los una indemnització i que el cas acabi judicialitzat?
6: Parlàvem amb tu fa uns dies, ens deies, no tenim notícia encara de que el papa hagi respost afirmativament a la nostra petició de veure'ns amb ell per parlar de tot això, de tots aquests casos, d'aquesta xacra de la pederàstia. Ha canviat alguna cosa?
3: No, a 24 hores de la visita del papa a Espanya, una reunió amb les víctimes encara no està en agenda. No se sap si hi haurà reunió i, sobretot, si hi ha reunió, a qui s'invitarà. Perquè, per exemple, dubto molt que si hi ha reunió a mi se m'inviti, perquè jo posaré sobre la taula perquè el papa va a Montserrat, quan és una institució que encobreix casos.
6: Miguel Hurtado, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant segur aquests dies. I ànims.
3: Moltes gràcies. Adéu.
6: Que vagi bé. Adéu. I ara us expliquem que la Fundació La Caixa destina més de 10 milions i mig d'euros a més de 300 projectes d'entitats socials a Catalunya. Cristina García, bon dia.
8: Sí, les iniciatives seleccionades en aquesta convocatòria de projectes socials Catalunya 2025 de la Fundació La Caixa permetran atendre a prop de 122.000 persones en situació de vulnerabilitat. La dotació, aquests diners, impulsaran l'acció del tercer sector social en grans àmbits com d'actuació, com persones grans, discapacitat, trastorn mental o malaltia i pobresa i inclusió social. Una de les novetats d'aquesta nova edició de les convocatòries és l'augment de l'import inicial que van rebre les entitats amb la signatura del conveni, que passa del 80 al 90%.
9: Aquest dissabte el tot és com...
10: Amb el suport de Fundació La Caixa.
9: Aquest dissabte el tot és comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
5: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
11: Suena el rum-rum de mi mundo marrón.
5: Aquí, Catalunya.
11: Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación.
5: Amb Marina Fernández.

0: Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem, obrim la secció del Rum Rum amb notícia d'última hora, d'últimes hores. Hem estat explicant-ho aquesta setmana i necessitem que ens hi posis llum. Mm-hmm. Perquè hi ha hagut un acostament entre Shakira i Piqué, d'això en parlàvem just la setmana passada, però hi ha hagut un pas més en això, sembla que ha durat tant per això com l'anunci de la independència de l'1 d'octubre, eh? Aquell moment tan gràfic de sí, però no. I aquí el que va aixecar tota mena de suspicàcies és el fet que es tornessin a seguir tots dos a les xarxes socials. Ja m'ha explicat moltes vegades, que aquí la premsa del cor us diu al nas aquests potser no estan bé quan fan un follow l'un a l'altre i viceversa, clar.
1: T'he de dir que aquesta vegada és que no ha estat així. O sigui, tot això surt d'un mitjà de comunicació de fora d'Espanya que treu la notícia de s'han començat a seguir de nou, les fotografies de tots dos junts apareixen als seus perfils de nou i hem de dir que això no és real. I el que em sap més de greu és que moltíssims periodistes s'hagin fet ressò d'això i que aquesta fake news s'hagi convertit en una notícia. Gerard Piqué mai va deixar de seguir Shakira i mai va esborrar les fotos del seu perfil.
0: Amiga.
1: Mai. Això no havia passat mai.
0: Val.
1: Shakira sí que és cert que va deixar de seguir Gerard Piqué, però no va esborrar tampoc del seu perfil les fotografies on apareixia el futbolista. Llavors, el que ha passat és que sí és cert que Shakira durant uns dies va començar a seguir Piqué, no sabem per què, no sabem la raó, ella evidentment no ha donat explicacions, jo mateix ho vaig poder comprovar,
0: sí.
1: Llavors per això et dic que això sí va passar, però és que ahir de matinada, que me'n vaig anar a dormir una mica tard, vaig dir, vaig a veure si la Shakira encara segueix Piqué, i no, s'han deixat de seguir.
0: Una altra vegada.
1: Sí, bueno, ella l'ha deixat
0: ella,
1: de seguir,
0: ella, sí.
1: Piqué no l'ha deixat de seguir mai, però això era a la una de la matinada i t'he de dir que encara hi ha companys com el diari ABC, per exemple, que es fan ressò de Shakira i Piqué se vuelven a seguir, això significa un acostament, serà una possible reconciliació de la parella? Jo t'he de dir que al·lucino.
0: Però a què atribuïm que sí que hi hagi hagut aquest... que la Shakira hagi tornat a seguir el Piqué i després l'hagi deixat de seguir?
1: Sincerament, saps que penso que va ser un error.
0: Penso que és com ser... allò que a vegades estàs tafanejant en algú i acabes posant-li un like sense
1: la
0: voler.
1: La meva aposta...
0: Quantes no... vegades que tiri la primera pedra a qui no li hagi passat mai, això.
1: Aquí no hi ha informació, hi ha especulació absoluta. Jo crec que va ser un error per part de la Shakira. De vegades, quan estàs estalquejant això, quan estàs tafanejant, no? El que fa la teva exparella, se te'n pot anar una miqueta al dit,
0: però
1: no?
0: Se te'n pot anar cap a un like, però cap a un follow?
1: Marina, les nits són molt llargues, de vegades et pillen un mal moment i potser estàs fent una altra cosa a la vegada i pots cagar-la d'aquesta manera, però el que t'he de dir i t'he de confirmar ara mateix a les 10:29 del matí, Shakira no segueix Gerard Piqué si segueix Shakira.
0: Que Shakira sí que havíem dit que tornava a estar enamorada.
1: Jo crec que això mai va passar. Jo crec que això mai va passar. Sí que és veritat que amb el seu ex hi va haver un acostament, que tornen a treballar junts, que tornen a veure's de manera habitual i fins i tot amb les seves famílies, amb els seus fills, però d'aquí a que hi hagi una reconciliació, crec que Shakira ara mateix està tan centrada en la seva professió que no crec que estigui pensant en enamorar-se de nou.
0: Que encara sobre ella, sobre la Shakira. Fue la gota que...

0: pensar.
1: Aquest és el tema Gitana, el videoclip era ella i Rafa Nadal. Sí. I de Rafa Nadal ens vols parlar.
2: Sí, és una cançó que van gravar l'any 2010 i Rafa Nadal va ser l'escollit per Shakira per protagonitzar el videoclip amb ella. Les imatges, hem de dir que eren absolutament hots. Es veuen petons a la boca, es veuen refregades
1: a
2: terra.
1: Sí. Com
2: simulant.
1: La tortura amb l'Alejandro Sanz.
2: No, més hot.
3: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm. Actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Ha estat veient ara fa una estona que Rafa Nadal ha fet 40 anys, que li han fet una festa sorpresa.
2: Li han fet una festa sorpresa i un documental a Netflix també, que es diu Rafa, que em va semblar gairebé un homenatge. Ara ja sé què
4: em
2: direu.
4: Boníssim.
2: Ara ja sé què em direu, que és el millor tenista de la història.
1: El Rafa Nadal és boníssim o el documental?
4: No.
1: O la història aquesta de que la Shakira va voler.
2: Però no et va semblar una miqueta exagerat que sembla que el Rafa Nadal hagi descobert el tenis?
4: És el punt d'èpica que li posa tots els documentals de Netflix. Si veus ara Michael Jordan, que sí que ho és, no? Està en el debat dels millors jugadors de la història de la NBA.
2: A mi m'ha semblat un exercici.
4: Però tot és el punt d'èpica. Si veus, per exemple, també els documentals de Fórmula 1...
2: A mi em va semblar un exercici d'egocentrisme absolut, però sí, evidentment, és un esportista d'èlit i el millor tenista de la història d'aquest país, el que tu vulguis. Tornant al meu tema, a l'univers rosa, que ens ocupa ara, Shakira li hagués encantat tenir una relació amb Rafa Nadal. Crec que ell no estava obert en aquell moment a que passés alguna cosa perquè tenia parella, però desconec si algun d'aquells petons que es van fer en aquell rodatge van tenir una miqueta més de realitat del que ens van fer creure en aquell moment. Ell va dir que per poder protagonitzar aquest videoclip s'havia posat tan nerviós, Marina, que va haver de demanar una ampolla de tequila per baixar els nervis.
1: O sigui,
2: que imagina't, és que ell és molt tímid, eh? Jo m'imagino que despullar-se i refregar-te amb la Shakira devia posar-li una mica nerviós.
1: I és donat que li agafen rampes, també, eh? El Rafa Nadal, recordo alguna roda de premsa, o, no?, que va haver de parar-la.
4: Sí, és veritat, és veritat.
1: A mitja roda de premsa està agafant una rampa.
4: No, però ara que parles físicament, el primer capítol del documental parla de la seva lesió crònica i és espectacular com amb aquesta lesió ha arribat a aconseguir tot el que ha aconseguit.
2: Sí, impressionant. Doncs mira, va necessitar tequila per refregar-se amb la Shakira. Al final és un home com tu, no? Igual que tu.
4: Sí. Jo també necessitaria una ampolla de tequila.
2: O igual que jo. A mi el tequila t'he de dir que m'encanta des que vaig anar a Mèxic. El tequila és el meu gran descobriment.
1: Molt bé.
2: Sí.
4: A mi m'ona i salta el prens.
2: No, que això. Ah, directe, això és una xurrada.
1: Mira, veus? No? Els mexicans no fan. Jo soc del teu club, també. Sí, limon i sal.
2: Exacte. A mi més m'agrada reposado. Un xarrupet. Així, a temps, és una victòria sempre. Perquè no necessites després veure res més per entonar-te una miqueta.
1: Aigua. Intercalat amb aigua.
2: Sí, intercalat amb aigua. Però, a mi no m'agrada barrejar, ni m'agrada beure massa. Saps, jo sóc de beure poc, però amb qualitat.
1: Molt bé. Escolta'm, que ens volies parlar també de la Rosalia.

0: La notícia de les últimes hores és que ha hagut de cancel·lar part de la seva gira. Què en sabem?
1: Mira, ahir a la tarda, a més a mitja tarda, sortia un comunicat de Live Nation, la productora que s'encarrega de part dels seus concerts, i deia exactament que a causa d'una emergència familiar, la Rosalía havia de posposar els seus propers concerts a Miami el 4 i el 6 de juny, a Orlando el 8 de juny també, i deia lamentablement

0: intentem decepcionar, decebre els seus fans, però si ho fem, o sigui, és perquè realment no hi ha possibilitat de que les circumstàncies facilitin que aquests concerts es puguin dur a terme. The Live Nation no ha donat cap més explicació, ens hem posat molts periodistes en contacte amb l'entorn de la Rosalia, han tancat files, no sabem absolutament res de quina és aquesta emergència familiar. Jo, si hagués d'apostar, et diria que realment ha degut ser una malaltia molt important perquè ja ha decidit fer 3 concerts que s'han posposat, que es faran més endavant, s'han reprogramat segurament per després de l'estiu. I el que sí sabem és que, clar, ella té part dels seus avis, que són molt grans, les seves dues àvies estan en una residència... Uh-huh. No ho sé, jo m'imagino que la cosa anirà per aquí, però no tinc ni idea ni puc aventurar-me perquè ells no han volgut donar explicacions i per alguna raó serà.
1: Segur que, vaja, ho acabarem sabent quan toqui i si toca de saber-se.
0: M'ha molestat bastant que hi havia molt rum-rum a les xarxes socials fent broma amb aquest tema, perquè deia, no, això segurament és una estratègia de màrqueting. No podem creure que ara els cantants hauran perdut tots els al cap, no? Per fer creure als seus fans i al seu públic que no, que passa alguna cosa greu a la seva família i que això sigui una estratègia de màrqueting. No, això ho deixem només per persones com l'Alfred García, que no saben el que tenen entre mans.
1: L'Alfred García, que ha anunciat que ell va fer un post ara fa 4 dies dient que actuaria en l'estadi olímpic amb la visita del Papa.
0: Doncs mira, jo de l'Alfred García, després de la xurrada aquella que va fer fent creure a tothom que estava esperant un fill i després que resulta que era un nebot i després resulta que... Mira, és que he perdut l'interès absolut per aquest cantant.
1: I per Miguel Bosé?
0: Ai, Miguel Bosé, t'he de dir que, mira, estic supercontenta, saps per què? Perquè al mes de gener les mamaratxis vam dir que Miguel Bosé aniria a viure a Andorra perquè ens havia arribat aquesta informació. Ens van desmentir un munt de companys que això tampoc és fàcil de portar. Mm-hmm. M'imagino que vosaltres també com a periodistes us haurà passat alguna vegada que us aventureu a donar una informació i estàs amb el cul apretadet fins que aquella informació no es confirma.
1: S'acaba,
0: no?
1: Confirmant.
0: Ens va passar també quan vam donar la ruptura de Shakira i Piqué. Doncs per fi s'ha materialitzat aquesta notícia. Miguel Bosé ja es troba a Andorra. Fins i tot una càmera de Telecinco va captar la seva arribada a un hotel d'Andorra i sabem, a més del cert, gràcies a un mitjà andorrà que es diu L'Altaveu, que a més va captar les primeres imatges de Miguel Bosé a Andorra, que ja ha fet els tràmits per inscriure els seus fills a una escola, que això és el que vam avançar les mamaratxis al mes de gener, però també ha fet els tràmits administratius que s'han de fer per nacionalitzar-te i per aconseguir la residència.
1: Que expliquem-ho bé tot, no se'n va a Andorra perquè adori el país.
0: A veure, no tinc cap mena de dubte que adorarà el país, però sobretot l'adorarà perquè allà les condicions...
1: fiscals.
0: Exacte, les condicions fiscals són una miqueta menys apretades que a Espanya, on ell no vol tornar, i recordem que ell té nacionalitat panamenya i està vivint a Mèxic precisament per eludir i pagar impostos al seu país, que va sortir una vegada a la llista de morosos de l'Agència Tributària Espanyola i que va marxar precisament pels seus problemes amb l'Agència Tributària, amb Hisenda.
1: I parlant de problemes no tant amb el fisc, però sí amb l'administració, potser vosaltres seguiu influencers que, i us haureu fixat que a vegades pengen històries amb un hashtag que diu Publi. Clar, alguns ho posen en un raconet, altres en lletra molt mona però petiteta. Doncs bé, resulta que Competència requereix a una influencer, la Lola Lolita, i a 4 més, no, per no haver identificat correctament la publicitat dels seus vídeos. Ara expliquem el què, però abans, qui és Lola Lolita per els mortals que ens estiguin escoltant i que no la coneguin?
0: Doncs mira, Lola Lolita és una noia que s'ha fet molt coneguda a la xarxa social, que té un munt de seguidors, sobretot per donar consells de moda, d'estètica i per parlar de la seva vida en general. Està tot el dia publicant fotografies, com per exemple si esmorza xia amb l'advocat, o si li agraden més les torrades amb pa de nous. Aquesta noia, que per cert va estar lluitant amb una altra noia, en aquest cas anònima, per estar a primera fila de la caseta de Bad Bunny a un dels concerts, imatges que s'han fet virals aquesta setmana, és notícia precisament per això, perquè l'han requerit 5 requeriments a Lola Lolita, dirigits en aquesta influencer per la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència, perquè l'Associació d'Usuaris de la Comunicació la va denunciar per no dir que estava fent promoció i publicitat de diferents marques a les seves xarxes socials. Saps que si tu publiques alguna cosa per promocionar una marca, has de posar el hashtag públic visible o directament posar-ho en el text que acompanya les imatges i dir que estàs promocionant una marca. Què passa? Que com ho va fer abans del juny de 2025, la llei encara no estava clara en aquest sentit i no la sancionaran, però sí li demanen que ho rectifiqui i que introdueixi doncs això, que el contingut no és una comunicació sense ànim de lucre i que en realitat està fent d'influencer i

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Que estic menys preocupada per l'emèrit, perquè deien que estava sempre 24 hores al dia acompanyat del seu net Froilán, que m'ha semblat una miqueta just que el Froilán, tenint en compte que el coneixem sobretot per sortir de festa, per anar a afters, fins i tot a locals d'intercanvi de parella, que diguin que està a Abu Dhabi acompanyada del rei emèrit i que hem de preocupar-nos poc perquè el seu avi estarà sempre 24 hores al dia vigilat per ell.
2: Escolta, em sembla una miqueta just. Tu pots haver sortit de festa i després cuidar bé el teu avi, no una cosa no treu l'altra.
1: Tenint en compte que Guardiola també estaria dins dels seus plans d'anar a viure a Abu Dhabi, trobo que Abu Dhabi últimament s'està posant molt de moda.
2: Guardiola sí, se'n va cap allà.
1: Diuen que vam parlar amb el seu entorn per donar la informació de que Pep Guardiola finalment no tornaria a Barcelona i que de moment la reconciliació amb la seva dona no entrava tampoc dins dels plans de la parella. Ens van assegurar que dins dels seus plans estava a marxar a Abu Dhabi entre 3 i 6 mesos per tenir una temporada tranquil·la i agafar-se una temporada també sabàtica.
2: O sigui, no per anar a treballar, eh?
1: No, de moment no. Tot i que tenia una oferta, que m'he quedat al·lucinada, de 50 milions d'euros lliures d'impostos per ser el seleccionador d'Aràbia Saudita.
3: Guardiola.
1: Sí, Guardiola. 50 milions d'euros. Si està, això està dins del mercat.
3: Home.
1: Em sembla absolutament desmesurat, però clar, no tinc ni idea. Potser, clar, amb el poc que guanyem els periodistes ens sembla tot desmesurat, no?
3: A l'Aràbia Saudita 50 milions és...
1: És res, no?
3: Mil aurets.
2: No, la calderilla. No la calderilla.
3: Lliures... Ara, dubto que Guardiola acabi com a seleccionador.
1: Doncs escolta, va ser una oferta que va estar a sobre de la seva taula i de la taula del seu representant un temps, i de moment van dir que no, però el que sí que ens diuen és que amb ell li faria molta il·lusió ser seleccionador de moment, no ara, no, però que està dins del seu futur a llarga distància.
2: Lorena Vázquez,
1: vinga,
2: moltíssimes gràcies.
1: Bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres.
2: I sabeu que és un divendres més de revolta educativa perquè ha saltat pels aires el preacord al qual va arribar la Conselleria d'Educació amb els sindicats. La consulta dels professors va dir que no volien aquell acord, que no els semblava suficient, i per això torna a haver-hi vaga avui i tornen a haver-hi mobilitzacions. Soledad Domínguez, què tal? Bon dia de nou.
4: Hola, bon dia de nou, Marina, com esteu?
2: Doncs bé, saltim xiulets ja darrere teu. Tu ets a la plaça Espanya?
4: Sí, estem a plaça Espanya, just a sota les Torres Venecianes, que és on ha quedat de sortir una de les primeres columnes, una de les tres columnes que avui ha de recórrer al centre de Barcelona. Hem de dir que ara mateix, a aquesta hora, aquesta concentració és sensiblement menys multitudinària que la que ens hem trobat altres vegades, tot i que ens expliquen les persones que estan aquí concentrades que encara estan venint molts companys des d'altres punts. Està amb mi un grup de professors. La Isabel ha decidit que parlarà en nom de tots. Isabel, per què no esteu d'acord, per què heu dit no a aquest preacord que havien tancat els sindicats que teòricament ho representen?
5: Perquè veiem que no està, tots els punts que nosaltres volíem no estan representats en aquest acord. I n'hi ha un molt important, que és la diversitat que tenim ara a les aules. N'hi ha molta diversitat i no n'hi ha un recolzament a aquesta diversitat. Més mestres, més vetlladors, més integradors socials. No pot ser, tenim les aules amb molta diversitat. N'hi ha nens que venen d'altres països i no tenen els idiomes. Molts nens amb moltes dificultats. I llavors arriba un moment que tu vas a l'aula que estàs com... sents com que no arribes a tots i que estàs deixant a nens perquè no arribes. S'ha de donar com una educació com més personalitzada depenent dels nens. I veiem que això no, és que no super cap joc.
4: Han dit... Aquestes dotacions de 6.400 sí, en 4 anys, què us sembla? Que queda massa lluny?
5: Que queda molt lluny i a més queda cool. Quantes escoles n'hi ha a Catalunya? Quantes persones tocarien a cada escola? És que és una, lo millor, en tota l'escola. I és que estem parlant que n'hi ha aules, per exemple, nosaltres tenim 2 i 3, que n'hi ha 10 nens ja, que seran més endavant dictàmenes. Llavors, que estem soles a les aules. A la nostra escola està fent Erasmus i ha anat a Roma i ha anat a Alemanya. Cada nen amb dificultat té un adult al costat. Això és que on ho veus aquí a Espanya? Sí, és que entres a una aula a Alemanya, per exemple, i n'hi ha 5 adults o 6 adults dins de la classe, perquè estan recolzats per una persona que té

0: al costat. Llavors, això no, no, aquí no existeix. I llavors arriba un moment que dius, és que no puc, no puc, no arribo, no arribo. I això per nosaltres és molt important, no és, no, no, no és només el nostre salari. Nosaltres estem lluitant també pels nens, perquè puguin tenir tots una bona educació. És que, bueno, doncs això.
1: De quina escola veniu?
0: Venim del Torre Barona, de Castelldefels.
2: Soler, i li pots demanar per qui se senten representats ara mateix els mestres, no? Perquè ho dèiem abans, ho comentàvem amb tu a quarts de nou del matí, que el fet de com ha anat aquesta consulta, després que vostè que hagi arribat a aquest preacord i els hi hagin tombat en el sindicat majoritari, una mica deixava, i això ens ho deia el número 2 d'educació, de, que no teníem molt clar qui era ara els representants d'aquest professorat. Per qui se senten representats?
1: Sí, Això parlaven abans amb algun altre professor dels aquí concentrats que deia que aquí el problema és que no s'ha escoltat la veu de les assemblees, que només s'ha escoltat als sindicats, però no a les assemblees que en les últimes reunions, doncs, diguem-ne, han començat a marcar distàncies. Amb qui creieu que s'hauria, Isabel, qui s'hauria de reunir a partir d'ara la consellera? Perquè amb els sindicats ja s'ha reunit, havia arribat a un preacord, vosaltres dieu que això no us serveix. Amb qui ha de parlar per trobar una solució?
3: Realment, mira, que ens escolti, que escolti la veu de tots els mestres i mestres i altres professionals de l'educació i que d'una vegada és això, que se'ns escolti i se'ns escolti de veritat.
1: Però com? Que les assemblees us organitzeu, constituïu, no sé, un grup de treball que us representi a totes i que pugui demanar aquestes reunions amb educació?
3: Sí, així seria.
1: No t'he demanat el teu nom?
3: Joel.
2: Sole. Sí, sí.
1: Doncs, Marina, aquest és el sentir ara mateix del professorat. Insisteixen molt en aquesta idea. No s'ha tingut, ningú ha tingut prou en compte, i això inclou educació, però també els sindicats, el que estaven demanant les assemblees. Si us recordeu, al llarg d'aquests dies sempre hem destacat molt la idea de que els sindicats tenien un missatge, però que al carrer, els professors individuals amb els que parlaven, tots coincidien amb la mateixa reivindicació que feia avui la Isabel. Necessitem més mans per poder atendre els alumnes que tenim a classe.
2: Clar, però fixa't que això ho fa altament complex encara més aquesta següent fase de negociacions que s'haurà d'obrir sí o sí, tot i que la conselleria digui de moment tirem milles amb aquest preacord. Però vaja, perquè si ja era complicat negociar amb uns quants sindicats, imagina't si la negociació s'ha d'obrir assembleàriament, no?
1: No, és que fins i tot el Guillem, un altre professor amb el que parlava abans, em retreia doncs, que els mitjans de comunicació no estem explicant prou bé el que diuen les assemblees. I clar, jo li explicava, dic, ja, però és que no teniu un portaveu, no teniu un representant. En el cas de l'administració encara és més complicat perquè els mecanismes, diguem-ne, de negociació i de diàleg estan establerts, hi ha unes normes que diuen que tu t'has de reunir amb la mesa que s'ha presentat o que s'ha constituït després de les eleccions sindicals. Llavors, sí, això suposa qüestionar no només l'estat de l'educació, sinó fins i tot com s'han d'abordar aquestes negociacions.
2: Ja, perquè mira, just ara que dius això, de qui ha de formar part d'aquestes negociacions? Hem parlat nosaltres amb la FAC, amb la directora de la FAC, que és la Federació d'Associacions de Famílies, la més representativa que tenim a Catalunya, i ells també reclamen el seu lloc a taula.
4: Potser és que és hora de replantejar-nos, no?, i de tenir un gran pacte de país en educació i, per tant, necessitem que famílies i la resta de gent de la comunitat educativa seguin i pactem.
2: També volen ser-hi, Sole.
1: Sí, també volen ser-hi, però quan diu un gran pacte de país amb tots els sectors educatius, clar, això hauria d'incloure necessàriament els partits polítics. I, home, no està de més recordar que tant el pressupost d'educació com les normatives que regeixen el que ha de passar a dins de les aules el decideixen els partits polítics que triem entre tots. I és veritat que aquestes mobilitzacions estan qüestionant fins i tot aspectes de la Llei d'Educació de Catalunya que va ser àmpliament pactada i consensuada. És evident, diguem-ne, que estem davant un escenari nou i que, bueno, benvingudes les idees, no sé qui les ha de tenir, per buscar com resoldre això. De tota manera, objectivament, sí que s'ha de remarcar que ara mateix el panorama que estic veient davant meu aquí a les Torres Venecianes, a Plaça Espanya, la concentració de professorat és molt menor de les que hem tingut en altres convocatòries. Només us diré que altres vegades, doncs, a aquesta hora el trànsit ja estava tallat a la plaça Espanya, estava tallat a la Gran Via, perquè la concentració de gent feia impossible que poguessin estar-se només a les voreres. Ara estan el grup de persones que està aquí concentrat, hi haurà un parell de milers aproximadament, estan concentrats en un costat i la ciutat pot continuar la seva activitat normal, com a mínim de moment.
2: El que deia a primera hora, el millor del curs és que li queden 2 setmanes, que ja s'acaba.
1: Sí, i això, Marina, també pot tenir, diguem-ne, un efecte, no sé si volgut o desitjat per part tant dels sindicats com, no sé si atrevir-me a dir, fins i tot d'educació. Pensa que quan acaba el curs hi ha un dels problemes que té el sistema és que hi ha molta mobilitat de professors, els claustres es reconfiguren cada any i, per tant, molts dels professors que ara mateix han bastit aquestes assemblees que s'han fet fortes centre a centre, doncs s'hauran, diguem-ne, de reconfigurar de nou a partir del setembre perquè els sectors canviaran.
2: Sole, gràcies.
1: Fins ara.
2: Fins ara. I Guillem, escolta'm, que això és el que està passant ara mateix a plaça Espanya, aquesta columna que se'n vol anar cap a Arc de Triomf, és on estan citats a les 12 els professors, però hi ha més incidències, hi ha més problemes de trànsit.
5: Sí, ara mateix ens hem de fixar en la ronda litoral perquè està tallada i en els dos sentits de la marxa. Els centenars de docents tallen la ronda litoral a l'altura del passeig de la zona franca. Ho hem explicat abans que havien entrat fa ja una mica més d'una hora a l'edifici dels serveis territorials d'educació i formació professional que precisament estan ubicats a la zona franca i han entrat, han llançat proclames, han cridat contra la consellera Esther Niubó demanant-li la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la Intersindical. En canvi, això també ho podem actualitzar a aquesta hora, ha finalitzat la marxa lenta a la C33 en sentit Barcelona. També s'ha reobert la via a l'altura de Parets del Vallès, però encara hi ha retencions a la C17, que és la via alternativa per on s'han desviat els cotxes durant una bona estona. També es pot circular amb normalitat a la N150. A Barberà del Vallès està tallada en dos sentits per una altra manifestació de docents.
2: La C-17, que ara s'està fent servir com a via alternativa, però que ahir a la nit es va haver de tallar pels forts aiguats que hi va haver, aquelles pluges que van fer caure arbres a la via i que van provocar això, aquest tall de la C-17. Ara ja sí,
5: ara
2: reoberta.
5: Ja tot normalitzat, sí.
2: En canvi, afectacions a la R3, que continua tallada en un tram important perquè ahir van caure arbres a la via. De fet, un tren va arribar a xocar, que va despertar totes les alarmes, això, òbviament, venint d'on venim, però vaja, va topar un tren amb un arbre, no va ser greu, no va passar res.
5: Sí, es van haver d'evacuar els viatges que anaven en aquest comboi, però no hi va haver ferits.
2: Vaja, que tenim un divendres novament agitat. Nosaltres encarem la recta final i ho fem, com sempre, fixant-nos en tot allò que hem fet malament durant tota la setmana, que no és poc. Arnau Montserrat.
6: Què tal? Va, avui dividim la secció en dos. Una
2: rius,
6: primera part...
2: Què rius?
6: No, estàvem fent bromes internes amb el Pol.
2: Val.
6: Una primera part on, bueno, escoltarem pífies de la setmana, una part petiteta, i després ja us introdueixo la segona. Com, per exemple, la Cristina colant-se quan no toca.
2: Avui la firma l'actualitat ens la posa el filòsof Josep Ramoneda.
7: Bon dia.
6: Tenia masses ganes, tenia ganes d'entrar. Són a vegades moltes ganes. No tinguis tanta pressa, home.
2: I que voldrem seguir en directe. Sobretot també perquè implicarà tot un... Cristo, mai millor dit, a la mobilitat.
6: Tot un Cristo, quan parlàvem del Papa. Està molt ben tirada, aquestes...
2: Sí,
6: també era, algú estava encostipat.
2: No? Sí, algú estava ensumant tota l'estona.
6: Tu sí que vas muntar un bon Cristo amb els números.
2: Això t'anava a dir, que veo tus 1.848...
5: Ja el podem superar fàcilment.
2: Subo, Dislèxica
6: numèrica, no?
2: Crec que no.
6: Ara, ja sabeu que a mi no m'heu de dir que no digui un nom o alguna cosa perquè se m'escapa. Primer ho intento dissimular. Estic en un estant d'un gran centre comercial d'on és molt fàcil arribar als llocs però no sortir-ne perquè les escales desapareixen, les escales
5: mecàniques. És una pista, tal,
6: però no dius el nom, no?, que és el que s'ha de fer. Però clar, em poso amb les meves coses i... Tots els estants tenen un treballador del Corte Inglés treballant-hi.
2: Ah, ja l'ha dit? Però si no estàvem dient al lloc del centre comercial.
6: És veritat, ara...
2: Que no passa res, podia ser un treballador del Corte Inglés en una altra banda.
6: Sí,
2: clar.
6: Vaja, no sé. Era molt concreta la temàtica. Ara,
2: tenen tot un estant amb coses del Papa.
6: Marina, que no serveixi de precedent, perquè crec que aquesta setmana estic d'acord amb tu en un tema. Sí, un, només, notícia. Tampoc, amb els coloms. Amb els coloms, tots fora.
2: T'han de parlar de
7: pets. Saps que els coloms estaven abans que tu? Saps que els coloms estaven abans que tu?
2: No, és veritat. En aquella plaça no hi havia coloms fins que ve aquesta dona a donar-los de menjar cada
7: dia. Els coloms estaven abans que tu. I els coloms abans...
2: Aquesta invasió no hi era. Sí, clar. I també abans que hi havia els dinosaures.
6: Sort que estàvem en directe, i no estàvem en un bar prenent una cervesa, perquè això podia haver acabat molt malament. Vaja, fins aquí la primera part de la secció, però és que no sé si sou conscients que després d'avui queden només 5 setmanes per tancar la temporada. Mm-hmm. Ho sé perquè ho he comptat per les pífies, no perquè tingui ganes d'acabar la temporada. Mm-hmm. Que em mires ja. Mm-hmm. Arriba, doncs, el millor moment de la secció, que és repassar tot l'any.
2: Ah, molt bé, els best moments.
6: Repassar els best moments de l'any.
2: Molt bé.
6: I, per tant, avui toca setembre i octubre.
2: Vinga, va.
6: Anat al principi de la temporada, N'hem de salvar després dos o tres, màxim, si vale. Us ha semblat màxima qualitat. Va, nominats. Noves maneres de fer titulars.
2: Al periòdico, a les pàgines de societat, un de cada quatre metges es jubilarà.
6: A dues veus? Només s'ha aplicat un cop, això. Jo crec que sonava...
8: Són les trampes, que es converteixen en glòria.
6: Va, per una fonètica que és complicada de pronunciar, però clar, si ho portem a la madrilenya, la ella.
5: La defensa de Pujol, que va a càrrec del penalista Cristóbal Martel en...
6: Cristóbal Martel?
2: Martel. Què et passa amb el Cristóbal Martel?
9: No ho sé, no sempre sé què em passa, Martel. Però no, o sigui, si busques Arnau, ho trobaràs més,
6: sí,
9: més formal.
6: Més, no?
9: Més cagades amb
6: Martel. Ha passat, no?
9: Amb Martel.
2: Sí, sí, és inhabitual.
9: Sí, sí.
6: Vaja, també nominat per no trobar-se Miquel Giol.
8: He desnonat un veí.
10: Tot plegat després... M'he perdut.
6: Sempre la sinceritat per davant, el m'he perdut. El m'he perdut, s'ha de reconèixer les coses. Va, per la diversitat lingüística de la Marina.
2: Tu ara mateix, no sé si entens el català, si em puc adreçar tu en català o prefereixes que canviem?
11: No, castellano, por favor.
2: Castellano.
11: No, todavía no he aprendido el català.
2: Cap problema, no hi ha cap problema, perquè de fet, ara mateix, tu en quin punt d'Espanya ets des de fa, això, unes quantes setmanes? Se'm va fregir el cervell.
11: No, en castellano, por favor.
6: Castellano, por favor, que t'ho ha demanat, home, per favor. Per les explicacions culinàries de la Carme Ruscalleda.
12: Clarda és una gallina jove. Això amb l'argot català seria una polla. I que ningú s'esveri. Una polla és una gallina jove que no s'ha estrenat.
6: La Polarda. Per la memòria de l'Arnau.
5: Segur que ara que s'ha assegut aquí a la taula
2: la Cris Dalma, home, no? Per què et saltes el guió? No et saltis el guió fent...
5: Del cap, però
6: per les imitacions animalístiques de la Laura.
2: Però jo no sento res, eh? A veure, com pot ser que no et sentis? Aquí tenim algun problema tècnic? Pots imitar-lo? Imita'l tu, Laura.
7: Rac, rac, crec.
6: Ella diu que és un tocar. Diu que és un tocar. Oh, per mi sempre ha estat una gran nota.
2: Gràcies, Laura, per ser-hi sempre.
6: O, per exemple, clar, vam començar la temporada, ara tenim el Pol, però vam començar amb el Pablo, de tècnic, que és la segona temporada, i en un dia va decidir que, escolta, que es colava en directe.
13: Quedarà un minut i 20 segons.
14: Amb un cas que ara s'ha convertit...
13: En... Com?
14: Exposo públic. Ostres, de Florència.
13: Disculpes a tots els oients que m'estan escoltant.
2: Que això és el que passa, també.
6: Això
2: que
6: va passar en directe,
2: passa a la cabina, diguéssim, mentre nosaltres anem en directe, allà, sí, allà fan més coses.
5: Va trencar la quarta paret.
6: Ens parlen, és a dir, això que van escoltar els oients és tal com ho escoltem nosaltres pels nostres auriculars, a vegades fins i tot quan estem llegint, i per això a vegades també la cremem. Vaja, en fi, voteu. Podem votar tots.
2: Uau.
6: Cristina, vinga, Gemma, que us veig aquí.
2: Vinga, va, aneu votant. Obriu-vos el micròfon també allà, que farem les votacions. Vinga, comença tu, Laura.
8: Doncs mireu, després de pensar-ho molt, estaria empatada amb el M'he perdut del Giol. No. I el castellà de la Marina, diria el castellà de la Marina.
6: Castellà de la Marina.
5: El tocar granota.
2: El tocar granota. Cristina.
15: Pablo Sánchez.
2: Pablo Sánchez, colant-se en directe. Gemma Parellada.
16: La de la Marina amb el català.
2: Vaja, la Marina amb el català. Pol, va, Pol Regàs.
17: Pablo.
2: Pablo, clar, de tècnica a tècnica. Arnau.
6: No, jo em quedo amb la Polarda.
2: Amb la Polarda. Cristian.
5: Pablo Sánchez.
2: Pablo Sánchez, doncs...
6: Pablo i tocar, no? I Guillem, tu has votat,
2: Pablo Sánchez i la quarta paret és el que ha passat.
5: Pablo Sánchez guanya, sí, sí, sí.
6: Pablo Sánchez.
5: Clarament, sí.
2: Vinga, va, que nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dilluns a partir de les 7 del matí. Us quedeu amb els equips locals, l'equip Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona. Que vagi molt bé el cap de setmana, va, que no ha de ploure més, sembla. Avui fa més fresqueta, però vaja, en principi no venen pluges. Que vagi bé, adéu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A SER Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, què tal? Bon dia, home.
1: Bon dia, consellera d'Educació, Esther Niubó. Vinga, Niubó, dimissió. Així l'han despertat avui els de la CGT, COS i la Intersindical durant l'ocupació que han fet a primera del matí a la seu territorials d'Educació del Barcelonès. Han començat bé el dia, també. És, és una bona manera de començar el divendres. Està bé. I un dia hi hauríem d'anar, tu i jo, amb aquestes manifestacions, per veure l'ambient.
2: Per veure, només. Si cridar, no. Sí.
1: Bueno, mira, ja posats a estar allà, pues, bueno, d'on de fueres, haz lo que vieres, amb la samarreta groga, via Laietana avall. Això sí, però a les dues, en punt, tothom a dinar, eh?
2: Home.
1: No, no fotem aquí. A veure aquí, que si no, no agafarem el tren per tornar a casa. Escolteu, tot això en aquest divendres 5 de juny, en el que volem veure un cicle cultural que va molt més enllà de la cultura. Estem parlant de territori, de gastronomia, fora dels grans circuits de la gran capital catalana, que és Barcelona, que és ni més ni menys que perifèria cultural. Ens hi acompanya avui el director i fundador, Marcel Guirbau. Marcel, benvingut.
3: Gràcies, Marçal, però no passa
1: Marçal,
3: res.
1: Marçal, eh?
3: Sí. Escolta,
1: Marçal, en quin moment tu dius hem de fer això, hem de crear aquest certamen, aquest tipus de circuit?
3: Doncs mira, fa aproximadament 6 anys, si no recordo malament, i de fet sempre que em feu aquesta pregunta m'agrada explicar l'anècdota, perquè això del nom del perifèria
1: és un moment d'anècdota, Jordi.
3: Sí.
1: Pou, parem la màquina, parem les músiques.
3: El nom del perifèria ve quan aquest productor magnífic, sí, des del punt de vista musical, que tenim aquí a casa nostra, que és l'Alís, que és d'aquí del Baix Llobregat, fa per primer cop a la seva història, després d'haver guanyat premis i reconeixements internacionals, fa una cançó en català. I aquesta primera cançó en català que fa, amb to sarcàstic, la fa bàsicament per enfotre-se'n del que podríem anomenar la cultureta catalana. Però fa una crítica, no?, a diversos mitjans, com Enderroc, per exemple, i diu que, clar, que si ets de la perifèria, aquests mitjans no et tenen en compte. Llavors, jo no podia entendre que algú que havia tingut totes les, diguem-ne, tots els minuts possibles en pantalles de mitjans de comunicació internacionals arreu del món, digués que ell era de la perifèria, perquè era, clar, una persona amb aquest diguem-ne, amb aquest potencial, no?
1: Sí.
3: I, clar, si ell era de la perifèria i era del Baix Llobregat, volia dir que o bé el seu país acabava al Llobregat.
1: Sí, Llobregat és frontera, tu.
3: O bé que la seva capital era Madrid. I aleshores vaig dir, escolta, fem el perifèria cultural i marquem ben bé el mapa per entendre'ns de què és la perifèria.
1: En parlarem al programa d'avui, com també us volem avisar que l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsa els ajuts Crea Feina, amb l'objectiu de fomentar unes 230 novetats i contractacions. Noves contractacions, 230 damunt de la taula. Estem parlant una crida per a empreses, entitats i persones autònomes de l'àrea metropolitana que poden rebre fins a 15.000 euros per cada nou contracte formalitzat. Aquesta iniciativa busca estimular l'ocupació i reforçar el teixit empresarial del territori. Si esteu interessats, podeu consultar els requisits escrivint a creafeina@barcelonaactiva.cat. creafeina@barcelonaactiva.cat. Termini per presentar sol·licituds. Home, falta, eh? 30 de setembre.
2: Home.
1: M'ho imagina't.
2: Ostres.
1: Tot el juny, tot el juliol. L'agost no el comptis.
2: No.
1: Però per això mateix, l'agost, escolta, però ja tindrem, ja parlem del certamen, també, a veure si fan cosa a l'agost, perquè si no, allò es pot fer llarg i calorós. Tot això i molt més, en seguirem parlant dimecres que ve.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. SER Catalunya.
4: I la benedicció, evidentment, que la dirà, està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment.
1: Un tros en català, per favor, por fa plis. El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Aquests dies s'està parlant molt de si el papa parlarà en català, en castellà, en altres llengües, durant la seva visita. Quan vaig sentir en algunes ràdios que es deia que, bueno, és que ell sí que parla anglès i parla castellà, però el català, pues, home, com que no? Vaig pensar, a veure, un moment, si un superpoder tenen els papes, és que poden parlar en totes les llengües. Toma. Per exemple, m'agafo el papa Mochila, que és així com li deien a Joan Pau II, perquè va ser un papa viatger com cap altre fins aleshores. Va convertir el pontificat en una mena de missió permanent per tot el món. Va fer 104 viatges internacionals i va visitar 129 països, a més de recórrer moltes ciutats d'Itàlia. Bueno, parlava el que no estava escrit.
5: On my knees,
1: en anglès.
5: I beg you.
1: Quina veu, eh?
6: Fui ordenado sacerdote.
1: Castellà.
6: Cuando tenía 26 años.
7: In besonders dichter Weise.
1: Alemany.
7: Mit der überirdischen
8: Welt. Se Deus es brasileiro, papa carioca.
1: Portugués.
9: Que vous savez.
1: Francès.
9: M'avait empêché.
1: A mi m'agrada molt quan un fan japonès, tu.
10: Ja знаю.
1: Bueno, això és rus.
10: Cestadania.
11: Cristo no kotobawa.
1: Japonès.
11: Tokuni suyo.
1: Què et sembla, eh? Marçal, és brutal, això.
3: Jo em faria papa només per això.
1: Només per poder parlar en tots aquests idiomes, eh? Ah, que per cert, que també parlava... Joan Pau II també parlava en català, eh?
12: Virgen de Montserrat.
1: Fota-li.
12: Templo de la Sagrada Família. Que Déu beneixi les vostres famílies.
13: Estimats col·legis.
1: Espera, espera.
13: Procureu ser fidels a l'exemple de vida i el missatge...
1: Un missatge d'un minut. Ara si parlarà més català Joan Pau II que el papa Lleó. A veure què passarà aquí. Clar, i com és possible que allí on vagin els papes facin discursos amb la llengua autòctona? Doncs perquè hi ha una eina poc coneguda que utilitzen lingüistes, actors, cantants i fins i tot institucions internacionals per pronunciar correctament qualsevol idioma. És l'alfabet fonètic internacional. La Mònica López és filòloga catalana, professora a la Universitat Rovira i Virgili. Hem anat fins allà, sortim de la perifèria, a més fora l'àmbit d'actuació d'aquest programa, però és que la Mònica és una filòloga de confiança. Mònica, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Així d'entrada, com expliquem a algú que no en té ni idea què és l'alfabet fonètic internacional i per què es va crear?
14: Bé, doncs bàsicament l'alfabet fonètic internacional, que en anglès potser algú li sona que es diu IPA, és un sistema...
1: IPA.
14: Que... Sí, sí, com la cervesa, IPA, però no, IPA. Això queda una mica lluny de la cervesa. Mm. Bé, doncs és el sistema universal de símbols que es va crear per intentar representar els sons de totes les llengües, els sons que podem produir qualsevol parlant, i per tal de facilitar que aquells aprenents de llengua, o, com has dit molt bé, institucions, professionals de la veu, etcètera, doncs puguin articular correctament els sons malgrat no conèixer la llengua o fins i tot malgrat no entendre el que estan dient, però sí ser capaços d'imitar o d'aproximar-se al que diria una persona nativa.
1: És brutal, i això costa molt, costa poc d'aprendre, és posar-s'hi una estoneta...
14: Bé. No, a veure, bàsicament és costa, és a dir, costa perquè has de conèixer cada símbol que és el que representa. També és veritat que si la teva llengua 1, o sigui, la teva primera llengua és molt distant de la llengua 2, doncs, per exemple, potser... pot ser més difícil aproximar-te a la naturalitat d'un nadiu, però això no vol dir que no puguis arribar a articular. Per exemple, jo poso un exemple a la inversa.
1: Sí.
14: En català tenim només 8 sons vocàlics. Resulta que l'anglès, que és la llengua primera del papa, el lleó, en té 20 de sons vocàlics. Això vol dir que els catalans no som capaços de parlar anglès? Mentida! N'hi ha molts i molts que parlen molt bé l'anglès.
1: Uh-huh.
14: El que passa que probablement no articularem el 100% amb naturalitat aquests 20 sons vocàlics, sinó que ens hi aproximarem, perquè esclar, sempre el model que tenim és el de la llengua 1. Tots, per exemple, coneixem els casos de les persones que quan parlen castellà, per exemple, en lloc de dir canción, diuen canción, per exemple. Per què? Perquè la tendència... Veus, aproximar-se a la llengua teva pròpia. Però això no vol dir que tu no puguis articular o puguis parlar en un altre idioma o, com a mínim, llegir, perquè bé, no estem demanant que parli, estem demanant que llegeixi. Clar. Important, això.
1: Clar, clar, clar. A més, quins serien els sons que acostumen a donar més problemes o depèn de la
14: bé,
1: persona?
14: En el cas del català, tenint en compte que ell parla castellà, vull dir, també parla, segurament parla italià, segurament un dels sons, precisament, que li pot costar més, és un que té en el seu nom, que és la ella del lleó, aquesta ella tan catalana, que realment és un so que bé, pot tenir una certa complexitat, és un so dur. Mm. Evidentment, jo espero que la paraula llegeixo no aparegui en el seu discurs, perquè si ha de dir les tres paletals seguides, llegeixo, realment patirà
1: el seu propi nom, no? El seu nom,
14: exacte,
1: el nom de papa.
14: Exacte. Per tant, realment, però tot i així, més enllà d'això, no li demanarem que faci les tres vocals que tenim, les es obertes, les es tancades, les os obertes, les os tancades, la neutra, si alguna neutra...
1: M'hem barrejat, m'hem barrejat.
14: Ja dic...
1: Quin munt, Mònica, R final.
14: La R final, diguem, sí. Escolta, potser és més valencià, après català, més que per la zona de València, però tampoc no li demanarem això. L'únic que li estem intentant demanar és que, com a mínim, digui algunes coses, diguem-ne, i que llegeixi una miqueta en català, una miqueta.
1: Home, si coincideixen amb en Bad Bunny, home, allò pot ser molt, molt divertit, eh?
14: Home, podria ser molt divertit. Home, de fet, a veure, irònicament...
1: Sí.
14: Irònicament, podem dir, ell deu saber llatí. Sí, vaja.
1: Qui, el Bad Bunny, sí.
2: Bad Bunny, segur.
1: L'últim concert el va fer sense llatí.
14: El papa. Penseu que la llengua oficial del Vaticà és el llatí. Mm. Per tant, escolta, si ha de dir Déu meu, és molt més proper Déu meu al Déus meus o meus déus del llatí, que no pas Dios mío, és molt més lluny, Dios mío. Per tant, escolta, és simplement això, posar-hi doncs, una miqueta de, bé, de ganes de conèixer una mica i bé, ser conscients del context de persones. Jo crec que Gaudí, jo sóc de les partidàries, jo sóc de Riudoms,
1: ho reivindicaré.
14: No entraré en la discussió, però jo sí que sóc de Riudoms, ho dic així clarament,
1: sí.
14: I tinc clar que Gaudí estaria encantadíssim que com a mínim pugui venir mínimament, intentant fent l'esforç, diguem-ho així, de dir quatre coses en català.
1: I fin d'estol, vidu de ser clast, Mònica, m'agrada molt com ho expliques. Sí.
14: Acabo
1: de tirar aquí. Sí, és curiós, no? Com et pots expressar en diferents llengües si més o menys saps llegir tots els...
14: L'alfabet fonètic.
1: Sí, l'alfabet fonètic.
14: Evidentment, l'alfabet fonètic té una certa complexitat, és a dir, té símbols, per exemple, no sé si els que hàgiu estudiat anglès recordareu aquells dos puntets maleïts, darrere les vocals, que volia dir que la I era més allargada o la E era més allargada, i tu dius... O si algú ha estudiat portuguès, doncs sabrà que fer les nasals, aquests sons nasals que ells tenen, aquestes vocals nasals, costa molt, perquè vull pronunciar una vocal amb la boca tancada, això és una cosa que gairebé, per un catalanoparlant, és gairebé impossible. Però, en canvi, vull dir, sí que tu pots saber que t'hi has d'esforçar, t'hi has d'aproximar. O, per exemple, un altre cas, si un català aprèn francès, la R uvular dels francesos, aquella R, vull dir, realment també ens costa, però fixeu-vos que és demanar una mica d'esforç, una mica de voluntat. Mireu, l'exemple més clar dins el món de la música, i una música molt actual, el tenim en el cas de la Rosalia. La Rosalia, en l'últim disc que ha tret, en quantes llengües canta?
1: Per tant, tu creus que ha tirat d'aquí, això?
14: Evidentment, de la mateixa manera que, per exemple, doncs, quan ve el famós disc de la Marató que tots coneixem, quan canten cantants estrangers en català, que utilitzen què? L'alfabet fonètic, un suport, segurament tenen un filòleg o una filòloga també de confiança, com és el teu cas, i els ajuda, els acaba d'ajudar. I us dic, no es busca una pronunciació perfecta. No demanem això, demanem simplement una certa aproximació i dir quatre coses que dius calla. Vull dir, el Barça ara mateix quan van fer la celebració, ves que no estem contents que el Lewandowski les quatre primeres paraules que digués ho digués en català. Doncs bé, una mica és això, és ser conscients, i ara ja des d'un punt de vista sociolingüístic, de la quina és la llengua pròpia del territori, i ja dic, i segueixo insistint, una mica de respecte cap a la llengua que tant va defensar i que tant va, diguem-ne, sí, és que defensar Antoni Gaudí.
2: I un carinyo, també, no?
1: També.
14: També.
1: Un carinyo.
2: Posats a fer.
1: Hola, vist així podríem fer un programa de cuina catalana en japonès, no? Pantomaca...
14: Doncs sí. Bé, perquè jo crec que ja n'hi deu haver, eh? Jo crec que en deuen existir. Penseu que ara, amb tot això de la intel·ligència artificial, perquè clar, aquí ja no hi vull entrar, però dins la intel·ligència artificial tu li poses un text i la màquina aquella, escolta, t'articula una mica, s'ha de dir, tipus robot, però en canvi t'ho articula. Vull dir, només cal que tu ho escoltis i ho intentis imitar.
1: No, però que sortíssim en Jordi Pou i jo allà, no sé, fent
14: croquetes
2: sí.
1: Per Escandinàvia.
2: Sí.
14: Croquetes de l'àvia. Sí. Croquetes de l'àvia. Amb carn d'olla.
1: Amb japonès. Sí, exacte, amb japonès. És una meravella, eh?
14: Ho veig. Escolta, una internacionalització de la cuina i la gastronomia catalana al 100%, eh?
1: Va.
14: Vull dir que se n'enriguin els cuiners famosos, eh? Si féssim això, gràcies a l'alfabet fonètic internacional.
1: i que l'hem descobert amb la Mònica López, filòloga catalana, professora de la Universitat Rovira i Virgili, una de les professores més estimades del Camp de Tarragona. Mònica, moltíssimes gràcies
14: moltes
1: per acceptar la invitació al matí d'avui.
14: Gràcies a vosaltres.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. SER Catalunya.
10: Feia tot just uns mesos s'havien acabat les cartilles de racionament. Vaig néixer l'any del Congrés Eucarístic Internacional. Mentre els bisbes i els cardenals arribaven per mar a una engalanada a Barcelona.
4: Jo imagino que va tirar un tros en català, evidentment.
10: Home. Feia tot just uns mesos s'havien acabat les cartilles de racionament. Uns anys d'escassetat, quan la llet t'arrebaixava amb aigua per tal d'allargar-la. Els moniatos substituïen les patates i les eixides, com la que hi havia a casa l'àvia, es convertien en improvisades, minúscules masies amb conills, coloms i gallines per compensar la migradesa d'ous i de carn.
1: És la companyia elèctrica d'Arma que aquesta primavera ha presentat recordant Josep Fortuny, un llibre CD dedicat al qui va ser bateria i veu i poeta del grup, mort el 2013. El treball recull i reivindica la seva figura. No, el 2013 precisament no va morir. Va morir ben bé cap allà a mitjans dels anys 80. El treball recull i reivindica la seva figura no només com a músic, sinó com una de les ànimes creatives de la d'Arma. És un exercici de memòria, però també de continuïtat. Recordar el Josep Fortuny és recordar una manera d'entendre la música popular catalana com a festa, arrel, compromís i comunitat. I en parlem aquest divendres 5 de juny perquè els trobem dins el cicle Perifèria Cultural. És un certamen que porta la cultura al territori, gastronomia, fins i tot fora dels grans circuits, amb una idea molt clara, inspirada en Manuel de Pedrolo. La cultura és viva en la mesura que és conflictiva. Marçal Girbau, director i fundador de Perifèria Cultural, benvingut de nou.
3: Gràcies.
1: Escolta, m'agrada molt això de que la cultura ha de ser conflictiva. En quin sentit, de quina manera volem d'entendre aquesta conflictivitat de la cultura?
3: Sí, doncs l'hem d'entendre que la cultura, o allò que es proposa, o allò que es fa dir cultura, o que es pretén cultura, si no et sacseja d'alguna manera i si no t'incomoda, segurament és que no acaba de ser ben bé cultura, sinó probablement és pur entreteniment i esbarjo, no? Nosaltres entenem que la cultura és bé implícit, hi ha un requisit fonamental que és que qui la rep, qui la fa ha de, qui la fa s'ha d'esforçar, però qui la rep també. Quan dic que s'ha d'esforçar, vull dir que no és purament jo me'n vaig allà de manera passiva, escolto o veig o diguem-ne assisteixo a alguna mena d'esdeveniment i me n'entorno cap a casa i aquí no ha passat res. Si això és així, com deia, cap problema, però això és entreteniment. El que entenem que és la cultura és allò que deien els grecs, no? Quan anaven al teatre, no? Que hi havia una catarsi i que tu arribaves d'una manera i en sorties d'una altra, perquè entremig aquella obra teatral...
1: Alguna cosa t'ha provocat, t'ha remogut o t'ha alimentat d'alguna manera, o com a mínim t'ha plantat una llavor o una idea nova que...
3: A mi també m'agrada dir que la cultura ha de ser un cop de puny. O bé al cervell, sí. O bé al cor, o bé a l'estómac. Però hi ha d'haver alguna cosa que t'ha d'incomodar.
1: Sovint es diu que cal portar cultura als pobles, però vosaltres matiseu que no es tracta només de dos espectacles on hi ha menys... sinó crear connexions, no? Més enllà de portar espectacles o programar espectacles més enllà de Barcelona, no sé, digue'm si fins i tot també de l'àrea metropolitana, que l'àrea metropolitana, porto dos anys fent aquest programa aquí i m'he donat compte que fins i tot les ciutats de l'àrea metropolitana es veuen engolides per Barcelona.
3: Sí. Hi ha perifèria dins de la capital.
1: Sí, imagina't. És un titular, aquest.
3: Sí, sí, hi ha i tant. De fet, és, històricament, la perifèria, no? Els barris perifèrics, doncs, eren aquests barris del voltant, no? Però, en tot cas... nosaltres el que entenem, en certa manera, quan reivindiquem la perifèria, també és una manera de reivindicar el centre, també és una manera de reivindicar que el centre, la capital, faci realment de capital, cosa que trobem a faltar. És a dir, ara fa 100 anys, com aquell qui diu, no?, que hi havia els noucentistes, que es van inventar allò de la Catalunya ciutat, i que havia de ser aquesta Barcelona connectada amb cada poble i poblet, i imbrincada, per entendre'ns, no? I no només Catalunya, sinó els països catalans. I, per tant, que Barcelona exercia realment de cap i casal. Això ho trobem molt a faltar. I llavors, una manera de reivindicar això també és anar en aquests pobles i poblets del nostre país i fer establir aquesta xarxa, aquest lligam, si vols, amb els actors de cada lloc. Hi ha gent en el nostre país, arreu, en aquests pobles i poblets que dèiem, que dedica hores i hores i esforços a fer que el seu poble sigui viu, a fer que la cultura arribi, i de manera absolutament desinteressada.
1: Absolutament, a programar activitats.
3: Exacte. I aquesta gent algun dia algú els hauria d'homenatjar, perquè al capdavall són els que, allò que diem, no? Perquè no hi hagin incendis, hem de mantenir els camps nets, no? Hem de mantenir, doncs, el camp cuidat. Doncs, en certa manera, perquè no hi hagin incendis socials, també hem de mantenir
1: la cultura,
3: Exacte.
1: Aquesta edició arribeu a territoris molt diversos: Pallars, Montsec, Urgell, Lluçanès, Osona, Berguedà, la Selva, l'Empordà, Terra Alta, Matarranya, Baix Penedès, l'Urgell, Mallorca... Déu-n'hi-do,
3: Catalunya del Nord, no sé si...
1: Oli. Catalunya Nord. Afegim Catalunya Nord.
3: Sí, també, sí. I us podria dir fins i tot una primícia, que estem treballant per poder arribar a l'Alguer, ara, aquesta tardor vinent.
1: La tardor vinent,
3: Sí. Hosti. Sí.
1: Com es treballa això? O sigui, treballeu amb agents de cultura locals, per dir-ho així?
3: Sí, perquè una de les coses que també ens empipa una mica són aquesta mena de projectes, una mica Doctor Music Festival, que arriben a un lloc, si estan 48 hores, no? Durant 48 hores ve una munió de gent, i llavors, quan acaba tot, l'únic que queda són les deixalles d'aquells dos dies que hi ha hagut al festival, no? I no han aportat, realment no han aportat res, més aviat han contribuït a desertitzar encara més el mapa cultural. Llavors, nosaltres el que fem és, o almenys el que intentem, per exemple, ara parles de la Dharma, que anem amb la Dharma, anem a Santa Eulàlia del Riu Primer, el dia de la Revetlla de Sant Joan, i això ho fem de bracet amb la gent de Santa Eulàlia, i en concret amb l'Ajuntament, que, un exemple més, aquests ajuntaments, que no només són ajuntaments, sinó que són, jo diria, agrupacions de militància cultural, moltes vegades, perquè alcaldes, regidors, hi posen hores i hores i esforços, i treuen...
1: Totalment.
3: No? Doncs ho fem conjuntament. És l'única manera de fer les coses bé, que vol dir, doncs, això que dèiem, de bracet, si jo les tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà. Saps què vull dir?
1: I segur que, no sé si tomba, però vamos, segur que tira,
3: Esclar.
1: De tirar, tira. Hi ha una vessant també culinària amb tot això, no? Voleu que una obra de teatre dialogui amb un vi, amb un oli, amb un formatge...
3: Sí.
1: Qui posa el llangonissa al guió?
3: No, la llonganissa també. De fet, a Santa Eulàlia, amb la Dharma...
1: Es pot dialogar amb una llangonissa,
2: Acertat,
1: sí, noi, felicitats al guionista.
3: En el cas de Santa Eulàlia, on hi tindrem la Dharma, de fet, allà hi tenim la llonganissa de Vic.
1: Sí.
3: I tenim la botifarra Riu Primer, que és excelsa i que recomano a tothom. I aquell dia, de fet, la podrem tastar conjuntament amb la llonganissa de Vic.
1: Quin Sant Joan, llàstima que fot i caure en dimecres, ja podia caure en divendres, la revetlla del dijous, el 24 Sant Joan, i el dissabte fot-li festa, sí, noi.
2: Ho sabia, mira.
1: Ah, doncs mira, ja ho tenim.
2: Vale.
1: El Carles de la companyia elèctrica d'Arma actuarà a Santa Eulàlia de Riu Primer en una revetlla de Sant Joan molt especial amb tota la colla. Què passa quan l'Arma toca en una plaça, en un poble, en un context popular, i no és un gran auditori? Què passa allà?
15: L'energia sempre és la mateixa.
1: És un ritual?
15: És un ritual una mica. Sigui un lloc petit, sigui un lloc gran... Com que el nostre tarannà és sempre intentar connectar amb la gent, i sortosament ho aconseguim sempre. Per tant, amb revetlla, que la gent ja també va disposada.
1: Sí.
15: I mira, fa 3 dies estàvem pensant el repertori. No? Quina mena de repertori vendrem?
3: És especial.
15: És revetlla, i això, doncs, farem la Dharma amb més empenta, no? Diguéssim.
3: De fet, puc dir una cosa molt breu.
1: O feu.
3: No.
1: Si me'n vaig a dinar, feu.
3: Estem molt contents d'aquest concert especial que farà la Dharma per la revetlla a Riu Primer, però nosaltres, com que som uns enamorats de la Dharma i d'altres, però de la Dharma molt especialment, l'any passat, per exemple, els vam tenir...
15: Ui, sí.
3: Que va ser meravellós, els vam tenir... Ho dic per allò que dèiem Els vam tenir en un format que es diu la Dharma un pam, que és, van sense equip de so, van a pèl, podríem dir-ho així,
15: a pèl,
3: i els vam tenir dins del molí L'Avança, que és el molí que té l'Arnau París, aquest fantàstic chef que tenim a casa nostra, presentador del Cuines, i ara també del joc de cartes, Doncs l'Arnau, que té un molí d'oli al Montsec, i fa oli, fa vi... és un espai meravellós que hi van posar només 100 persones, els 100 privilegiats.
15: Ho tenim acotat a 125, com a molt. Perquè, precisament pel que deies, perquè no portem equip de so, que tu has fet cares rares, però...
1: Saps per l'acústica, eh? Per l'acústica del lloc.
3: Tu imagina't un cercle, amb ells, ells al mig, i la gent al voltant.
1: El públic absorbia ja, ho dic per la reverberància de l'espai, com pot anar allò? Va,
15: sí, és un lloc petit, per això diem un públic limitat a 125 persones, perquè anem amb amplis d'aquests de... Com ara, si toquéssim el metro. Saps què vull dir?
1: Sí, sí.
15: I una bateria petita i tal i qual. Llavors, el que deia el Marçal, nosaltres ens posem en rodona com si estiguéssim assajant, i la gent amb cadires al voltant. I clar, llavors la pressió que es forma allà és magnífica, no? I...
1: Hem començat el programa amb fragment de recordar en Josep Fortuny, el primer track, més un altre track. Escolta'm, el repertori de Sant Joan, hi haurà molt d'aquí, hi haurà molt d'allà, hi haurà d'un altre disc.
15: D'aquí vols dir el de recordar,
1: sí, sí, recordar en Josep Fortuny? Fortuny hi haurà...
15: Alguna n'hi haurà. El que passa que jo crec que amb una ja farem, perquè és més... anem a buscar el que dèiem abans, no? Com que és rebell, anem a buscar empenta, marxa, una mica desmadre, no? Llavors, les d'en Josep són una mica més tranquil·letes, malgrat n'hi han que no, per això dic que més d'un parell no crec que en fem.
1: El Josep Poeta com era?
15: Pels qui
1: no el coneixem, que no el tenim calat.
15: Tremendament especial, com tothom, de totes maneres. Però jo crec que la seva característica més potent era la seva curiositat. Vull dir, és que estava per tot. Vull dir, fins i tot vivia la vida amb una certa angoixa per la necessitat d'aprendre, d'absorbir, de conèixer, no? Llavors tot... I anava amb una llibreta, sempre una llibreta petita, amb un llapis, i apuntava tot el que veia, no? I llavors ens venia moltes vegades i, escolta, mira, aquí he vist un grup que fa no sé què, que s'hi sembla a nosaltres, o mira, aquest grup de teatre, podríem... Vull dir que moltes idees parteixen d'ell, no? Com anar a viure amb els comedians, com fer aquell espectacle total amb els comedians, com fer-lo del llibre vermell, com tocar amb una cobla... Tot, vull dir, un tio tremendament inquiet, tremendament.
1: I vosaltres us deixàveu fer? És a dir, per dir-ho així,
15: No, o sigui, sempre era un joc, vull dir, és un grup de consens, mai ha sigut un grup democràtic, sinó de consens. Llavors, o estem tots... Sí, o estem...
1: Un matís important.
15: Molt important, o estem tots d'acord o no. Va, llavors tothom ha de cedir. En el cas del Josep, doncs moltes vegades, sí, Josep, això sí, però això, escolta, que pam, que pom, que bueno, va, doncs no ho fem. O a vegades recordo una idea que és una mica d'on va partir això de la d'Arma un pam, que sortim a l'escenari amb una taula d'aquestes, amb unes tovalles catalanes, amb un porró, i fem unes cançons populars.
1: Tremendo.
15: I ho va proposar un dia. I l'endemà ve i diu, hòstia, no, allò és una merda. Però què dius? Que no sé què. Vull dir que, de la mateixa manera que li venia una idea, ja se la carregava, no? Vull dir, la seva inquietud era molt creativa, però, esclar, a vegades tenies que frenar-lo, fins i tot.
1: Jo trobo un dels mèrits de la Dharma, és que, tot i que formeu, i formeu, part de la memòria sentimental de diverses generacions, i sou molt vius, i teniu... Vaja, és una banda vinculada a la història musical d'aquest país, i, a més, el que no es treu és de nostàlgia. No heu volgut viure de la nostàlgia, vosaltres, sinó que heu anat tirant endavant i treballant i...
15: Sí, perquè ara que ja som més grans, que veiem la vida més en perspectiva, ho diem, o sigui, nosaltres som músics perquè ens agradava viure d'una manera concreta. O sigui, de fet, vam començar a viure junts, però no per la idea del grup, sinó per fer una comuna, per buscar una alternativa de vida. Clar, veníem de tota la generació de la contracultura hippie.
1: Sí, sí.
15: Llavors anàvem a la recerca de viure una altra manera, no allò que ens plantejaven a l'escola, els pares, no?, la societat. I llavors, clar, vam adquirir com uns valors, i això ens ha ajudat molt a mantenir-nos, a seguir junts, a lluitar per continuar, no?, per no perdre la relació i l'amistat. El que passa que en aquells moments, doncs clar, la música va començar a agafar força. Però ho explico perquè en els moments dolents, fins i tot també en els bons, el fet de dir, a veure, aquí el més important és triomfar o estar en el grup, no? Vale? O mira, s'ha mort l'Esteve, què fotrem? Plegarem? Home, doncs per què hem de plegar? Si tots som una unitat... I vam seguir, es va morir el Josep, van dir, ara sí. I van dir, bueno, però i què faràs tu? I no sé què, no? Bueno, doncs per passar el dol, potser el millor que podríem fer és retre-li un homenatge i fer una gira i... Bueno, i hem anat trampejant, però sempre amb aquest esperit de que el més important, o sigui, dit d'una manera així una mica graciosa, dic, clar, jo en tinc 71, i del que estic més content en el me, la meva vida musical és de formar part d'un conjunt, que en dèiem abans, dèiem la paraula conjunt.
1: Sí.
15: Formar part d'un grup als 71 anys. Dic, hosti, això és meravellós, no?
1: Conjunt musical. Carles Vidal, moltíssimes gràcies. Vull recuperar més endavant. Potser abans no acabem temporada, la temporada que ve. Marçal, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Felicitats per la iniciativa de Perifèria Cultural. Busqueu a internet, que trobareu tota la programació, que hi ha un niu de propostes.
0: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya... Els podcasts del balcó.
16: Joan Bofill, bona tarda.
17: Molt bona tarda, Anna Puigvoltes.
16: On som? Doncs perquè és molt impressionant on som.
17: Avui som al Parc del Fòrum, un parc del Fòrum ja ple de gent que va amunt i avall, que comença a buscar doncs, o una birra o algun concert que està aquí. El Parc del Fòrum ja que aquesta hora molt i molt ple. Som al festival més icònic, també més massiu, de la ciutat de Barcelona, el més gran del sud d'Europa que es fa aquí doncs, a tocar del mar, que és el Primavera Sound, que és a punt de complir 20, el seu 25è aniversari.
16: Sí, l'any que ve, eh?
17: L'any que ve, exactament. I a més... fa molt de temps que ho té tot venut aquest any. Des d'avui fins diumenge han de passar-hi per aquí gairebé 300.000 persones d'aquí, d'arreu del món, més de 150 artistes, que alguns ja estan actuant ara mateix, ara segurament ja es comença a escoltar de fons. En marxa ja 18 escenaris aquest any n'hi ha. Hi ha dels més petits, que són aquests petits acollidors que pràcticament sembla que estiguis a l'aigua, fins als grans, aquests enormes, els escenaris principals preparats per acollir megaestrelles internacionals, que és en aquesta esplanada verda enorme, que és aquí uns metres. Per exemple, avui aquí actuaran els Massive Attack. I també un altre cap de cartell d'avui és Doja Cat.

0: I una Anna que segur que ens farà ballar a tots. Tot el recinte del fòrum estarà ballant cap a quarts de dues.
1: No sé si aguantaré.
0: Jo estic segur que sí, ja farem que aguantis.
1: D'acord.
0: Avui també és un gran cap de cartell, Bad Gyal.

0: Tenim voltant per aquí el Primavera Sound. S'han anat a veure l'ambient la Laura Polo Delfó. Laura, on estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu? Doncs mireu, estic a l'esplanada aquesta verda que deia el Joan, on actuaran aquests grans grups, que bueno, hi ha aquí els dos grans escenaris, plens de gent, ja, i a més m'agradaria dir-vos que aquí al costat, que és una de les coses que més ha parlat d'aquest Primavera Sound, és que hi ha aquest gran cartell que diu No War, no a la guerra, davant del Mediterrani, al final una posició política, com ho és també, per exemple, la col·laboració que ha fet amb Top Manta, no? Aquesta samarreta de la joventut contra el feixisme. Aleshores, doncs estem aquí, moltíssima gent, com us deia, també carritos de golf, que no paren amunt i avall, i bicicletes per moure's per aquest recinte, que, nois, és enorme. Jo no m'havia passejat mai tant per aquí, i la veritat és que
0: és que avui, enorme. El que et cansaràs, Laura Polo Delfó, no està escrit,
1: farem més passes,
0: que ho sàpigues.
1: Farem més passes que mai, jo crec. I això que us deia, la gent de tota mena, això sí, de totes les edats, de diferents països, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és, que sempre m'hi fixo molt amb els concerts, la diferència dels looks, no? De la gent, de la vestimenta que porten.
2: Hi ha gent que ho ve molt preparada, eh? Suposo, per també depèn de qui es fan.
1: És molt important, exacte, o sigui, jo crec que de qui ets fan, o sigui, condiciona molt, però també l'edat, perquè el que sí que es veu és que la gent més jove va molt festivalera, amb grans looks, molts colors, complements, i la gent més gran va amb les samarretes dels seus grups, com ben posicionant-se de quin fandom són.
2: Sí,
1: i bueno,
2: sí.
1: També t'ha veure, jo crec, d'on venen. No? La gent, el que sí que he vist que la gent estrangera, la gent que és de fora de Catalunya, va molt més arreglada, molt més festivalera que els que som d'aquí.
2: Clar, bueno, perquè deuen haver vingut fins aquí per veure la seva estrella i un dia, no és un dia qualsevol.
0: Clar. Nosaltres no venim.
1: No, clar, evidentment.
2: No venim massa festivaleros.
0: Nosaltres venim, hem vingut a treballar. Tot i que hem vingut a disfrutar. Laura, vés-te movent per aquí, que després tornem a connectar amb tu.
1: A veure si pillo algun carrito per moure'm, va.
0: Vinga. Doncs això, un any més al balcó. Volem saber qui hi ha al darrere d'aquest festival, tota aquesta gent que hi treballa tot l'any preparant aquest cap de setmana. Com es seleccionen tots els artistes? Quins criteris? Quins imprevistos surten? I què fa que en un any el cartell sigui ben diferent al de l'any següent?
2: I per això avui amb nosaltres aquí des del Primavera tenim en Víctor Trapero, que és responsable de redacció del Departament de Premsa i Comunicació del Primavera, i l'Aleix Ibars, que és director de comunicació d'aquest festival, però també periodista musical, comunicador cultural, col·laborant, vaja, en diverses revistes, i ja fa més de 10 anys que forma part de tota l'organització.
0: Com esteu?
3: Molt bé.
4: Molt bé.
3: Agafant aire, agafant aire.
0: L'Aleix ha agafat aire, però jo sempre dic una cosa. Fa 4 anys que venim i ens instal·lem aquí a parlar amb la gent que fa el Primavera Sound. Malgrat l'angoixa, els neguits i les coses que poden passar, respireu tranquil·litat. Tots vosaltres, què us donen?
4: Jo crec que al final, jo crec que estar aquí i estar treballant d'això, al final, diguéssim, la finalitat és una cosa molt bona, no? La gent ve aquí a passar-s'ho bé, la gent ve aquí a gaudir, a inspirar-se, i crec que això, vulguis que no, encara que des de darrere doncs sigui estressant, no? Sobretot en un dia com avui, obrint portes, diguéssim, de la programació principal, doncs és segurament el dia més amb més coses, que passen més coses de tot l'any. Crec que al final, quan veus que la gent entra, quan veus que la música comença a sonar, doncs vulguis que no, això t'omple d'energia i de ganes que això passi, que surti bé i que tothom doncs passi el millor cap de setmana de l'any.
2: Que al final porteu treballant molts mesos i avui veieu el resultat final, no? I veure la gent també que ve a disfrutar.
0: Jo el Víctor el veig tan tranquil, perquè l'Aleix porta una dècada. Quan portes treballant aquí també?
3: Des del 2019. O sigui, això és
0: que... Però estàs tranquil també?
3: Sí, o sigui, aquí hi ha gent que treballa aquí que sap molt. O sigui, això dona molta confiança. O sigui, mires al costat, hi ha gent que té molta experiència, que sap molt, i això ho fa molt més fàcil, realment. Sí, total.
0: Diríeu que és la millor feina del món? Això us hi preguntem cada any a tots els currantes que feu possible aquest festival.
4: Si t'agrada, diguéssim, el món de la música i tal, a mi, sí, per mi m'encanta. Jo sempre he estat com molt interessat pel món de la música, pels concerts, pels festivals, i evidentment fa de mal dir, però treballar un dels millors festivals del món, doncs òbviament que és un motiu d'orgull i és una cosa molt, molt guai. Sí,
3: jo ja venia al Primavera com a fan, com assistent, i per tant, sí, o sigui,
0: és com el xaval que jugava a futbol i el pilla al Barça, una mica. Diríeu que ara està feta tota la feina o és ara que teniu més feina, diríem, ara mateix, eh? Diríem que ja estan arrencant tots els concerts.
2: Sí, abans d'arribar estava això amb el mòbil, anar mirant un WhatsApp, l'altre, suposo que tranquils, aquesta hora, no sé si encara clar. Es pot estar.
4: No ben bé, jo crec que fins que no acaba el festival no estem tranquils del tot, perquè sempre hi ha moltes coses a explicar, moltes coses que poden passar, moltes coses, diguéssim, a resoldre. Crec que, no sé, és una bona pregunta, crec que d'alguna manera quan s'obren les portes sí que hi ha un cert t'alleuja una mica, sí. No? I ja com que et deixes portar, però sí, mai, sempre estem, bueno, disposats a solucionar tot el que pugui passar.
0: Aquest engranatge és evident que fa molts anys que rutlla, però a nosaltres ens encanta preguntar pels imprevistos. Tot té pla B? És a dir, ara que no sé, algú dels que actua avui, no dic Batial, no és que no volia dir cap nom, però que diu, tinc una indigestió increïble, què es fa aleshores? Hi ha plan B? Teniu a l'agenda algú de dir caliente que sales?
4: Jo crec que pla B com a tal no. El que hi ha, com deia el Víctor, és gent amb molts anys d'experiència i amb molta habilitat per resoldre imprevistos. I en aquest cas, doncs, en el cas d'un artista, no? d'un gran artista, l'equip de contractació d'artistes, doncs, és un equip ampli que porta moltíssims anys, hi ha gent que porta des de la primera edició, no? que té molts recursos i que troba solucions a tot el que va sorgint. Llavors hi ha aquesta tranquil·litat de dir, bueno, si hi ha imprevistos es trobaran solucions. Ara bé, realment no hi ha artistes a la recàmera, diguéssim, esperant.
0: No hi ha ningú
4: com a tal, no.
0: A l'hotel del davant.
3: Una cosa bona de tenir moltíssims artistes tota la setmana a Barcelona és que, oye,
2: sí, si reorganitzar.
3: Si algú es queda per aquí, pues, oye, no sé, una trucada i parlem i tot.
0: O algú,
3: però bueno,
0: o algú que dels que està actuant per la ciutat i dir, mira, no ho
4: això.
0: Sabies, però actuaràs a la plaça Gran, no?
4: Això
0: podria passar.
2: I ja després, que aquest any, igual als altres anys, per exemple, jo recordo l'any passat que feia moltíssima calor aquí, en canvi aquest any, avui concretament ens ha fet patir el temps, abans de fet fa poca estona estava plovent. Aquest escenari, l'escenari meteorològic, també és un dels més difícils de preveure i que es mira el minut a minut. També en això s'han de pensar pla Bs, plas Cs.
4: Sí, sens dubte. I és de les poques coses que no podem controlar. I això, evidentment, ens fa doncs, estar molt atents i tenir, evidentment, plans per totes les situacions possibles, sempre doncs, desitjant, no? Que no sigui necessari aplicar-les. I sempre molt atents a qualsevol canvi, minut a minut, per veure doncs, què s'ha de fer i què no.
3: Sí. O sigui, tampoc és una situació nova al primavera, no sé, fa dos anys recordo concerts plovent de
2: sí,
3: Mitski,
2: dissabte, crec, sí,
3: de
2: sí.
3: Mitski, de Sisa, artistes molt grans i bueno, i fins i tot després hi ha gent que sempre
0: que diu,
3: surt
0: ha sigut
3: algú,
0: preciós, no?
3: No, molt bé,
4: sí,
3: molt,
4: sí,
3: molt millor en
4: molt
3: pluja,
4: millor en pluja.
0: Molt millor estar assegut a l'amfiteatre, no? I que sí, caigui la pluja sobre l'art. Mireu, ja ens està escoltant una persona que li han demanat consells moltes vegades, va treballar pel Primavera Sound, li demanaven el minut a minut, mira que allà ho van passar malament, és el nostre meteoròleg Jordi Carbó, com estàs?
5: Què tal? Recordant aquell moment.
0: Què? Tu ets qui entens millor el neguit d'un festival
2: alhora,
0: tan important.
2: Quina pressió també, Carbó,
0: tant,
2: no?
0: Quina pressió.
5: Sí. Perquè més, ho sabran millor, no? Les persones que esteu entrevistant. En el cas concret del Primavera Sound de Madrid, era una situació molt peculiar, perquè el pronòstic donava pluja,

0: Era un territori, un terreny molt llimós, és a dir, que per la poca pluja que caigués es tornaria, doncs, allò amb una pista de patinatge i hi havia d'haver milers de persones. De manera que sí, el primer dia, si ho recordeu, es va prendre la decisió que se suspenia l'esdeveniment per això, perquè tot i que no havia de ploure molt, sí que la derivada d'aquesta pluja doncs, podria ser significativa per moltes persones. I tot ve també del Festival de Castelló, no recordo el nom, del 2022, que va morir una persona per una tempesta de caràcter molt violent que va portar problemes a l'escenari i entre el públic. Sí, al final la meteorologia és un factor i avui ens teniu preocupats, perquè Déu-n'hi-do la que pot caure.
1: No, jo sé que després faràs la previsió amb en Ferran Dalmau. De totes maneres, aquí no hi ha plaça dura. És a dir, l'aigua llisca, no?
2: I fa molts anys, i suposo que el fet de fer que fa molts anys que se celebra, al final tot ja està tots els escenaris preparats, no? I fins i tot se sap aquest escenari que pot aguantar, que no està estudiadíssim, suposo.
3: Totalment,
2: això.
3: Totalment. Sí. Sí. Perquè fet, en aquest sentit...
1: Digues.
0: No, només un detall, perquè feu una idea, jo tenia tot un mapa amb els escenaris i quin era el cop màxim de vent a partir del qual jo havia d'avisar perquè la resistència de l'escenari doncs, podia perillar. De manera que sí, estava tot molt ben acotat i hi havia una persona que era jo que anava amb un anemòmetre, amb un aparell d'aquests per mesurar l'aire mentre hi havia els concerts mirant, no?, a veure si s'arribava aquest llindar o no, que en definitiva era allò, un protocol de seguretat molt intel·ligent, al meu entendre.
1: És una feina que et va agradar o no, Carbó? Per si t'escolten aquí al Primavera de Barcelona
0: i et criden. Vaig poder veure la Rosalia treballant, imagina't. Em va encantar, sí.
1: Carbó, llamps no cauran, digue'ns això només.
0: No, és que ve una tempesta molt forta.
1: Ai, mare, anem a acomiadar-te. Mira, anem a acomiadar-te i amb en Ferran Dalmau ja ens ho actualitzes.
2: Sí.
0: Ho dic perquè s'endarrereix una mica. Quan havíem parlat del dia d'avui, dèiem que seria més o menys sobre aquesta hora, s'endarrereix una mica, però compte, perquè tindrem una tempesta a la ciutat de Barcelona d'aquelles que es fan sentir.
1: Carbó, t'escoltem d'aquí una estona. Moltes gràcies.
0: Fins ara.
1: I una abraçada.
2: I això que dèiem, ballar sota la pluja és meravellós també, això.
1: Sí.
2: Sempre
1: és que,
2: posa més tot més
1: perquè
2: romàntic.
1: Perquè aquí hi ha molt bon humor. Tu ja estàs aquí.
2: Clar, exacte.
1: Sí, ja vas totalment preparat. Jo he vist capelines, hi havia gent.
2: Paraigües,
1: capelines. He vist fins
2: i tot
1: aquells cangurs que portàvem de quan som petits, aquests que s'enganxaven aquí. He vist gent que va amb un look extraordinari, però...
3: Preparats.
1: Com
3: ha de ser.
4: Tenim un públic molt intel·ligent.
1: Molt entregat.
4: Molt preparat.
2: A tots aquells que sempre es fan això, els horaris dels festivals, que consulten els artistes per fer-se aquí, aquí anem a veure, aquí triem les baralles aquestes perquè ens dos artistes es coincideixen, que sapigueu que en Víctor és el responsable de fer les biografies dels artistes, que ho dèiem amb l'Anna, que no poden estar allò millor fetes per conèixer exactament aquell artista que no en sabies ni el nom. A més, hi ha les preguntes. Per on començar?
1: Exacte.
2: Si té cançons conegudes, el que has de saber, les dades claus, el que no és imprescindible
1: aquest
2: però mola.
1: Aquest és el que m'agrada, no? Exacte, però mola.
2: I el per què és el Primavera Sound.
1: Sí.
2: I on t'agrada, si t'agradarà, que això està molt bé perquè et fica artista similars que pots conèixer i llavors dius, doncs aquest artista igual m'agrada.
1: Clar, jo he disfrutat moltíssim això, per mi és imprescindible. Com t'ho curres? Perquè per mi lo difícil és sintetitzar The Cure en una pagineta. Perquè mola que vinguin, perquè són els millors, no?
4: Sí, o sigui, és veritat
1: com
4: que hi ha bandes i artistes que no cal massa presentació, però mai se sap, perquè, o sigui, el Primavera en particular ve un públic molt divers i molt diferent, i que al final el cartell, una cosa molt, molt interessant que té, és que com que té moltes, moltes parts de les que poder com tirar i vas com descobrint coses, però vamos, tant públic jove com públic veterà, perquè hi ha com moltes connexions entre artistes i bueno, potser arribes per The Cure i termines recordant el festival per un altre escenari, un altre grup. Això el Primavera crec que és una de les seves com coses més identificatives, clarament.
1: Clar, The Cure dius, per què toquen a Primavera Sound? Que deia, diu, per què és igual quantes vegades haguem vist Robert Smith, Simon Gallup i companyia pintant melodies en les tenebres expressionistes. Quan pugen a l'escenari, l'encanteri es reprodueix I el jurament es renova.
3: Que maco. Poeta. Home,
1: no, però és que me'ls he mirat molt, els de Mas i Fatac, i m'ha semblat que estava molt bé.
3: Ens alegra molt que digueu això, perquè per nosaltres és una cosa, és un aspecte
1: currada
3: molt important. Treballem molt, el Víctor treballa molt, i és una línia que sempre hem volgut seguir des del festival, perquè pensem que més enllà de programar aquests artistes, el

0: Festival fa una feina de divulgació d'aquests sí. artistes i crec que és una responsabilitat que tenim com a festival de no només donar-los un escenari, que ja és molt, i programar-los. Aquesta és la manera de dir, això val la pena, no? Doneu-li una oportunitat, en el cas dels artistes més petits o fins i tot dels més grans, i després ve des del nostre departament de comunicació aquesta feina de doncs, donar-los a conèixer, perquè sabem que és un cartell molt ampli i per això també hem intentat no, fer aquestes, aquests textos d'artistes una mica més senzills, una mica més breus, més concisos, doncs perquè són molts artistes i entenem que la gent ho va mirant una mica quan pot, però que tingui aquest ganxo, que et desperti no, algun interès.
1: Jo pensava si aquestes preguntes que responeu també són criteris a l'hora de l'equip que selecciona els artistes per decidir si són un artista que pot actuar al Primavera.
2: Perquè decidiu tots, això?
3: No.
2: Us ho donen fet.
3: Ens pregunten alguna cosa por ahí. No, però no. Però bueno, sí, evidentment. O sigui, jo crec que el cartell del Primavera té aquesta cosa de que tot importa, no? Que evidentment els caps de cartell com que marquen molt el to i com que agafen molt protagonisme i és normal i està bé, però cada grup, cada artista com que té la seva importància per això, la pregunta per què està X grup o X banda o X artista en Primavera Sound realment té una raó, o sea, una raó que sí, que es pot respondre totalment.
0: Sí, i és literal, és a dir, darrere de cada nom que veieu al cartell hi ha un debat segurament, hi han discussions a l'equip de contractació d'artistes per decidir si val la pena, si es fica, si no, vull dir, s'han de convèncer entre ells, s'han de posar d'acord i al final doncs quan hi ha un consens, no, doncs acaba entrant aquest artista. Pues imagineu-vos dels 200 noms que hi ha, cada un hi ha una feina darrere de selecció i de sí.
2: Clar, altres anys una de les logistes ens explicava que no l'organització del Primavera no diu, doncs mira, de qui era la gran, que aquest seria el més, sinó que moltes vegades trien ells, que són els artistes els que decideixen, a mi m'agrada tocar...
1: Bueno,
2: doncs,
1: que hi ha uns escenaris que són preciosos.
2: Clar, són preciosos, l'amfiteatre, no, amb el mar al darrere. Ah. És a dir, que ells trien, que aleshores deu ser dificilíssim, perquè si tots volen la mateixa hora, perquè també trien l'hora a vegades, ens explicava ella.
0: Sí, sí, clar, trien més que l'hora, doncs la franja, no? la franja horària, volen tocar de nit, volen tocar...
2: Quan es posa el sol,
0: que és un moment molt important. Evidentment aquí hi ha una feina, doncs aquí entra la negociació també, una mica a la mà esquerra, no?, de convèncer-los, a vegades venen amb una idea i des de l'equip de contractació doncs també se'ls ha de canviar una mica, perquè hi ha coses que són impossibles de o sigui, tenim un escenari molt bonic que és el Cupra, el més mític del Primavera, però evidentment allà no hi cap qualsevol artista, perquè és un escenari amb un aforament,
2: amb la qual aleshores l'heu de convèncer de potser no seria ha passat aquest any, sabeu d'algun o no, que no estigui disconforme en la ubicació?
0: No, però el que ha passat per exemple és un canvi d'escenari des de que es va tancar un grup que és Guís. Guís és el grup de l'any, no, de guitarres, i Guís va començar quan es va fer el cartell, que era pues, això, l'estiu passat, va començar en un escenari dels petitets a l'Eix Barskov, un escenari doncs amb un aforament limitat, i des de que es va anunciar el cartell van començar a passar moltes coses amb el grup, va començar a créixer la popularitat, es van haver de moure a l'escenari 3 a l'Occident, que és molt més gran, pues perquè és que era un tema simplement de que tothom no els podria veure i per tant sí que hi ha aquests canvis i passen aquestes coses.
3: Sí, és que el cartell del festival canvia molt, no només perquè s'afegeixin nous noms, sinó perquè literalment els noms que surten ja d'entrada quan surt el cartell canvien. Passen varios mesos i poden passar moltes coses al voltant d'aquests grups, d'aquests artistes, i l'artista que arranca el cartell no és el mateix artista o la mateixa banda que arriba al festival. Això és molt bonic.
1: Ara que la Laura descrivia l'espai allà, la Gran Esplanada, i parlava dels outfits de la gent, jo recordo l'any passat, que era l'any de les Supernenes, i cada dia hi havia com l'outfit principal, el dia de la Charli XCX tothom de verd, després el de la Sabrina Carpenter.
2: Estava molt endreçat l'any passat,
1: després
2: no?
1: el de la Chapel Round, i aquest any hi han grans icones britànics com Massive Attack, The Cure. No sé si el cartell també cada any es busca que tingui una estètica, una identitat, alguna cosa diferent que pugui explicar què serà el Primavera aquest any.
0: Sí, crec que més que una, potser una temàtica o algo així, que crec que l'any passat, per exemple, estava molt donat per la presència, sí, de les tres caps de cartell, crec que hi ha una intenció de capturar el moment actual. Clar, sí, no? Sí, sí, el moment actual. I el moment actual no només inclou els artistes que joves o que han aparegut ara. L'any passat es va donar, doncs, que van coincidir aquestes tres artistes que estaven en el moment doncs, just de popularitat, no? I de fent el salt, però també el moment actual també és això, doncs el que dèiem, les DXX, no? Tornant després de molts anys sense tocar junts, i és un grup que no és ni d'aquests clàssics ja, sí, ni sí, és sí, d'aquests sí, supernous, sí, sinó que està entremig, i és un grup que, per exemple, al Primavera l'hem vist créixer, perquè van venir a tocar justament al Cupra, aquest escenari que mencionàvem abans, van venir a presentar el seu primer disc el 2009, i tornen, doncs, el 2026 ja convertits en caps de cartell, i diguéssim que aquesta evolució és molt xula.
2: I aquí som, estem aquí, amb en Víctor Trapero, que és el responsable de la redacció del Departament de Premsa i Comunicació, amb l'Àlex Ibars, director de Comunicació del Primavera, però també periodista musical. Estem en una urna del Primavera Sound Press, que és fantàstic, sí, però ja s'està colant el so dels concerts. És quan jo noto el cor, sí, que hi ha... Sí. Per tant, repassem una mica el cartell.
1: Sí, perquè ells, jo crec que ens podran també donar molts detalls. Una de les primeres avui que molta gent vol veure és Doja Cat. És una de les grans estrelles d'aquest any del festival, i no sé si aquestes grans estrelles són les que suposen un repte més de muntatge, de logística, són els artistes que solen arribar amb més tràilers, i que l'escenari requereix de més preparació. Això també és un repte, suposo.
0: Sí, justament, jo no ho sabia, però m'han dit avui que Doja Cat és l'artista que més tràilers ha portat en la història del festival.
2: Sí?
0: No sé quants,
2: sí?
0: Però moltíssims.
2: Sí, porta.
0: Sí, sí, sí.
2: De la història, llums,
0: una escenografia, suposo, veurem aquesta nit, perquè per nosaltres és igual de sorpresa que pel públic.
2: Quin marron quan venen molts tràilers, no?
0: Sí, sí que és veritat que, diguéssim, històricament, no, els artistes caps de cartell potser venien a festivals amb una mica un show més reduït, no amb tant de desplegament, però crec que amb l'evolució de les gires i de diguéssim, de tot el que és el show, no, l'espectacle, ha anat a més tot, sí, això, i cada, sí, cop intenten més mostrar el que és el seu concepte visual, no, el seu concepte, el seu món estètic, en un festival també, i això evidentment és un repte a nivell de producció, perquè doncs has de muntar, desmuntar, després ha de venir a tocar algú altre, ha de venir no només a muntar i desmuntar l'escenari, sinó tots els camions que venen han de quedar-se algun lloc.
2: Això ho ha de posar l'Hèctor, coses que has de saber que volen.
1: Sí. I no sé si per la vostra experiència sempre solen ser més les dones artistes les que porten més producció, més ballarins, que requereixen més muntatge logístic o no?
3: Ja, sembla que una mica el món popstar...
1: Sí, pensant l'any passat també, amb
3: sí,
1: el Chapel Round.
3: Els shows de Sabrina Carpenter, sí, i sí, Chapel Round també eren impressionants. També a vegades li demanem molt més a les, exacte, dones que als homes, i pues sembla que si tres homes surten amb les seves tres guitarres ja tenim prou. O sigui que, bueno, una mica de cada, sí.
2: Seguim amb el cartell.
1: Uns altres, The Cure. Que els britànics de Cure tenen el rècord del concert més llarg de la història del festival, i aquest any la franja que s'ha reservat és de 2 hores i mitja, abans de Skrillex, després del DJ, que hi ha allò un espai. No sé si és això també en previsió de, bueno, que si dura una miqueta més no passa res.
2: Que poden ser 3 i mitja,
0: Això, el que quan ens pregunten això, el que diem és que Robert Smith tocarà l'estona, sí, que vulgui tocar.
2: Clar.
0: Aquí té les portes obertes.
2: És Déu, i ja està, no?
3: Serà per cançons, o sigui, pot començar i no acabar mai. Sí, sí, sí, total. Sí. Però sí, el 2012, crec, 3 hores i 10.
2: Sí, per això. Ho he vist en el teu escrit.
1: M'imagino tothom que havia fet els horaris estirant-se els cabells. No? Què passa?
3: Sí, total. Sí, sí.
1: Anem a uns altres que ara els citaven, també, DXX. sé si pel Primavera també és un dels retorns més esperats. Ara dèieu que fa 10 anys van ser aquí, i aquest any també era una de les bandes que potser més festivals busquen que programar, no? I vosaltres també ho heu aconseguit. Hi ha artistes que són com molt fidels i que
3: total,
1: són molt Primavera?
3: 100%, jo crec que sí. DXXX és un exemple molt, molt maco. És la quarta vegada que venen al festival, 2010, 2012, 2017. És un grup totalment Primavera, molt lligat a la història com més moderna del festival. Hi ha molts exemples de grups que han crescut com paral·lel al festival aquest any. Sempre hi ha, perquè és una mica, bueno, una mena de família de grups, sí. Molt, molt Primavera, però bueno, Slowdive o Mac DeMarco mateix, que actua avui, crec que ha vingut ja 5 o 6 vegades, i es crea una relació com molt especial del públic, de la gent que treballa aquí. Jo crec que és recíproca fins i tot dels artistes que van cap al festival.
2: La gent que treballeu al darrere parleu amb tant amor dels artistes i estan tots documentadíssims. Última música.
1: Un altre que no, ara es direu si ha estat difícil o no de tancar, però és un dels fenòmens de l'any, que és Addison Rae.

0: a les dues del migdia el Que t'hi jugues a ser Catalunya avui des del Teatre de Tarragona, pendents de les manifestacions que els professors han convocat a diferents punts del país. Evidentment, si hi ha notícia important, l'explicarem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, que centrarem al Tour de França, que comença el 4 de juliol, Le Grand Départ, amb el trofeu que tenim aquí a la taula, al Teatre de Tarragona. Començarà des de Barcelona, la segona etapa ja des de Tarragona, que passarà per tots els punts emblemàtics de la ciutat, el Balcó del Mediterrani, el Monument als Castells, la plaça Imperial Tarraco, el circ i l'amfiteatre, perquè ja sabeu tots que Tarragona és una ciutat amb molta història, història romana. Ens acompanya l'alcalde de la ciutat, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, què tal, com estàs?
1: Molt bones.
0: És molt jove vostè, eh?
1: Bueno, una miqueta més que tu.
0: De fet, em costa tractar-lo de vostè, puc
1: no
0: parlar-te de tu?
1: No ho facis, sisplau. El Vinícius sí que ho hauria de fer.
2: Tu el gilipolles.
1: Tu el que hauries de fer, Vinícius, primer tot...
3: Pa segunda i té que fer pa arriba, pa nati, quete.
1: Hauries d'aprendre a jugar a futbol, lo primer. Però bueno, tu haces triatlón, corre, haces la bicicleta i luego nada.
3: ¿Tú qué dices? Yo el mejor jugador de Madrid es el Balón de Oro algún día.
1: Sí,
3: voy a ser por 15, voy a ser.
1: Claro que sí, campeón.
3: Si es necesario.
0: Bueno, no sé si l'alcalde l'haurem de contractar de tertulià a la taverna dels bojos, que obrirem d'aquí a una estona al Que t'hi jugues amb el Cristóbal Chassén, el tio Faja, el Gonzalo Álvarez...
3: Aquí, trae gilipolla aquí.
0: No sé si l'alcalde ets tan valent, perquè clar, al costat tens el gerent de Tarragona Esports, Ramon Cuadrat, que efectivament, veient-te, sembles el seu guardaespatlles, perquè Cuadrat, estàs quadrat, eh?
4: Bueno, això sembla. La professora per dintre, però sí, m'agrada molt l'esport i això és el que permet, després de fer tants anys d'esport, pues bueno...
2: ¿Cuántas tindrà... Champions tiene?
4: ¿Cuántos?
2: ¿Cuántas Champions tiene tú?
4: Champions. Pues unas cuantas, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Por qué?
4: Sí, porque soy nadador y como ha dicho mi alcalde, Vinicius también se tira al agua, pues yo en eso le gano.
2: ¿Por qué? ¿Pero qué has traído aquí a tonto de
0: ¿Qué,
2: todo?
0: ¿Qué has fet d'esport?
4: Natació.
0: Natació?
4: Sí.
0: I has guanyat, campió de quantes coses?
4: Bueno, vaig arribar a ser subcampió d'Espanya.
2: Ah, perdedor!
4: I en diferents categories, en Catalunya, Espanya i alguna vegada que he pogut competir a nivell internacional.
0: Expliqueu-nos què significa el Tour de França per Tarragona.
1: Molt, molt. Pensa que el Tour de França, més de 190 països que el veuen, milions d'espectadors i sobretot és un esport espectacular, no? El ciclisme, i aquí a Tarragona, que tenim també tradició de ciclisme, hi ha el públic, hi ha il·lustres tarragonins del món del ciclisme, doncs home, és una finestra al món, perquè puguin conèixer aquesta meravellosa ciutat, que Vinícius no té ni idea perquè no ha passejat, però que quan surti d'aquí i passegi estic convençut que fliparà en Tarragona.
2: I què? Si té ruïna més antiga que l'Angelotti.
1: Tu sí que eres una ruïna.
0: Xavi, hi ha una persona molt important perquè el Tour de França aquest any comenci a Catalunya i és Rubén Peris, a qui ja hem entrevistat diverses vegades al Que t'hi jugues, és el director general de la Volta i persona clau en portar el Tour a Catalunya. Rubén, què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
0: Encantat de tenir-te aquí, eh? Per què ha estat una persona tan important, Xavi, pel
5: bueno,
0: Tour de França?
5: Ell no ho diu mai, perquè és una persona discreta, treballadora, bueno, en fi, la seva passió és el ciclisme, però el Rubén Peris, diguem-ne que amb la seva perseverància, amb els contactes que té, amb la seva manera de treballar, doncs és una persona que està clau per entrellaçar, diguem-ne, ell ens ho podrà dir millor, totes les parts, i poder, no només aquest Tour de França, sinó els anteriors, que per exemple el 2009, o altres activitats relacionades amb el món de ciclisme, bueno, doncs portar el Tour, perquè portar el Tour a Barcelona, o en aquest cas a Catalunya, en totes les etapes, no és tan fàcil com sembla. Aquí hi ha moltes coses i la veritat és que s'ha d'entrellaçar tot, que tot quadri bé perquè les coses puguin arribar, sí que.
0: T'estima, el Saïssó?
6: Som amics de fa molts anys.
5: Costa molt, no?, portar una com el Tour.
6: Sí, sí que costa. Vull dir, això és una història molt llarga. De fet, va començar el 2003. La primera reunió la vam tenir el mes de febrer del 2003 i sé el dia exacte i tot perquè sou d'aquelles persones que guarden les agendes de fa molts i molts anys, o sigui, des de potser del 92 cap aquí, que les tinc totes, i sí que quan es va ja cristal·litzar que el Tour vindria a Barcelona vaig pensar, Quan va ser la primera vegada que hi demana, no? Això, el que va posar, que em va dir, escolta, m'agradaria anar a París a parlar amb la gent del Tour, va ser l'aleshores regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Va ser ell que em va dir, escolta, tu que els coneixes, podríem quedar un dia i parlar amb ells. Aleshores es va muntar una expedició des de Barcelona, amb diferents persones de la Diputació, en aquell moment de la Secretaria General de l'Esport. Vam anar a París, vam tenir una primera reunió, vam anar treballant una mica, després el tema va canviar, va deixar de ser regidor l'Albert Batlle, va entrar de regidor en Pere Alcubé, sí. Es van seguir les converses i això va quallar amb l'etapa del 2009. A partir d'aquí va quedar l'embrió i les ganes de fer el Gran de Part. I la veritat és que estava bastant avançat i bueno, va haver una sèrie de no diré desavenències, però sí coses que no van acabar de quallar. Va quedar el tema latent. Jo seguia tenint la relació amb el Tour perquè jo formo part de l'Associació Internacional d'Organitzadors de Carreres Ciclistes i el president n'era el Christian Prudhomme, el director del Tour. I va quedar la llavor aquella allà posada, de dir, bueno, i alguna vegada ell m'ho deia, què? I en el moment que en David Escudé forma part de l'Ajuntament de Barcelona, no com a regidor en aquell moment, sinó com a coordinador d'esports, em diu el mateix que em va dir en el seu moment l'Albert Batlle, escolta, tu que els coneixes, perquè no reobrim. Vam reobrir i bé, es va anar treballant, arriba l'alcalde en Jaume Collboni i s'acaba de lligar doncs, que el Tour el Gran de Part sigui a Barcelona.
7: El que és que aquest any el Gran de Part és a Barcelona i la segona etapa comença a Tarragona, vull dir...
6: Exactament. Jo crec que...
7: És doble la satisfacció.
6: Jo crec que s'ha fet molt bé, o sigui, s'ha fet molt bé de portar el Tour a fora de Barcelona, és a dir, l'etapa de Tarragona, i ara parlo com a volta, vull dir, la Volta Ciclista de Catalunya, la primera etapa que es va fer va ser Barcelona-Tarragona, o sigui que jo tinc lligams aquí, també. O sigui que encantat, i trobo que el fet de descentralitzar ha sigut una gran idea per part de l'Ajuntament.
5: Podríem dir, Rubén, que... No sé, això s'acostuma a dir moltes vegades, però jo crec que en aquesta ocasió puc dir que després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
6: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és... el campionat del món de futbol, que comença d'aquí 4 dies...
3: I me voy a quedar.
6: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
7: Perquè, alcalde, està quantificat quin impacte econòmic tindrà això per la ciutat, per Tarragona?
1: No, però sí que és veritat que hi ha alguna estimació i parlen, òbviament, de milions d'euros i d'unes 80.000 persones que aquell dia estaran al carrer a la ciutat de Tarragona i només a la ciutat de Tarragona, en els 6 quilòmetres del tram neutralitzat, i això no ha passat mai. De fet, és tot un repte logístic, de seguretat, de mil i una coses. Pensa que hem tret una licitació per 4.300 valles, més totes les que ja tenim nosaltres, no? Perquè fem moltes valles.
8: Heu de tallar més carrers que els profes.
1: Més o menys. I això només és un detall, però clar, l'impacte és increïble i el que volem sobretot és que la gent ho pugui gaudir. I a més és 5 de juliol, diumenge, i aquí a Tarragona tenim molt de turista francès. Cada estiu, i tenim molts càmpings, o sigui que esperem que hi hagi un fotimer de gent, sí.
5: I a més, hi ha una cosa, i això el Rubén ens ho podrà dir clarament, i és que els francesos, aquest any, més que mai, tenen moltes ganes del Tour, per això el que diu l'alcalde encara queda més resplendent, perquè hi ha un ciclista que es diu Paul Seixas, que estan com a bojos, els francesos, i això farà que vinguin moltíssims francesos.
7: Però ja sabem qui guanyarà, no? Pogacar, no? No, si és un marciano, aquest.
6: Jo normalment no aposto mai. Que no dic mai. Una cosa és el que jo pugui pensar, i també moltes vegades m'ho pregunten, tu què creus? No, perquè, o sigui, políticament no és correcte, no dir qui penses, però sí que realment Pogacar té una força. És el principal protagonista del Tour i el que té més possibilitats de guanyar, però al final les carreres fins a l'última pedalada, fins a l'últim moment, no es pot dir blat fins que està... No,
7: Ramon, tu que ets esportista, Pogacar, Vingegaard, clar, és que hi ha ciclistes que són els millors de la història, estan en actiu, però ja són els millors de la història.
4: Sí, sí, i com diu el Rubén, i al final, i jo agafo les paraules del meu alcalde, per a nosaltres és una satisfacció tindre aquests esportistes aquí, és a dir, que mai ens ho haguéssim arribat a imaginar i poder participar d'aquest muntatge, d'aquesta infraestructura que s'ha de fer, aquesta logística, és espectacular. I sobretot, i al cap nosaltres estem pretenent des de Tarragona, és que aquests esportistes que estiguin aquí vegin el que és la ciutat de Tarragona i el públic gaudeixi el màxim possible, i el que ens diu l'organització, no, ASO, que vol que la gent estigui molt a prop dels ciclistes, volen que pràcticament els toquin.
7: De fet, a la Rambla Nova, que és on estem ara mateix, sí, estaran molt, molt, molt a prop, perquè és que els tocaran quasi.
4: Tenim 3 metres i mig de separació entre tanques, és a dir, que és molt poquet, però és que tenim circuit de la ciutat on no hi ha tanca, és a dir, que la pròpia organització ens deia volem que la gent estigui a prop.
7: I la fotografia quan passin pel balcó del Mediterrani serà flipant, a nivell audiovisual, a nivell d'imatges, espectacular.
4: Sí, sí, sí, serà immensa. I és un dels objectius que té la ciutat. L'alcalde ens el va marcar quan ens va donar aquest honor de poder participar dintre d'aquest projecte, de que la ciutat havia de viure i que, sobretot, heu vist, ara ahir vam posar una lona a la sortida, on tindrem la sortida, a la Torre dels Vents, on parla de Tarragona, i aquí, a la part de la Rambla, i que l'alcalde jo crec que ho explica molt bé quan ens ho explica a nosaltres, també tindrem una sorpresa, no?, amb el propi terra.
2: Estáis anunciando muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer un hormiguero.
7: Luego vamos contigo, presidente. ¿No? Luego vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
8: Del Teatre Tarragona, moltes samarretes per aquí del Barça, del Nàstic. Ara que anem a parlar amb la canalla, perquè hem vingut a l'escola Mare Nostro. A veure... Tenim un problema, perquè hi ha un integrant del programa...
9: Que és el tio Faja, que s'ha enamorat. Estàs enamorat, no, tio Faja? Tu et vols empadronar a Tarragona perquè l'alcalde t'ha arribat al cor, no?
10: Bueno, voy a empezar a hacerle ojitos al alcalde. Lo quiero en la taberna, Cristóbal. Y tú sabes que mis chucherías, cuando yo pido una chuchería hay que cumplirla. Y luego otra cosa, oye, estáis reconocibles, Santi Jiménez, ¿qué le habéis hecho?
7: Es verdad, Rubén Pérez.
10: Habla
7: Santi
10: bien, con cordura,
7: bien,
10: tranquilo el tío, impresionante. Luego estoy contigo, he visto ahí un muchacho que tiene una camiseta que pone Profesor Faja.
9: No, és conegut Fajiliber, que avui ens ha vingut a veure amb tota la família, i anem a parlar amb els nanos perquè tenen moltes preguntes per a vosaltres. I jo et demanaria, sí que, si ens permets improvisar una petita roda de premsa, perquè tenen molts dubtes que tenen a veure amb el Barça, potser voleu parlar amb l'alcalde...
7: Aprofiteu per demanar-li alguna cosa, que estem en directe a la ràdio.
9: En roda de premsa, el que s'ha de fer és dir el nom i fer la pregunta. Si li voleu fer algú en concret, dieu, doncs pregunta pel Sique, o pregunta pel Saixó, o per l'alcalde, aprofiteu ara. Alcalde, necessitem equipació esportiva al col·le. No sé, el que vulgueu.
11: Pot sortir molt malament.
9: Aprenteu,
1: sí, això no m'està agradant.
7: Això vaig fer al meu barri i vaig haver de tallar la roda de premsa.
1: Vale, demanaven a tu, no?
9: Vinga, aquí comença la roda de premsa, nom i pregunta, vale? Vinga.
12: Vinícius, què opines?
9: Tu et dius Vinícius? Et dius? El teu nom.
12: No, el meu nom és Marc.
9: Vale, Marc.
12: La pregunta és per el Vinícius, ¿vale?
11: ¿Qué dice?
12: ¿Qué opinas de que Ancelotti hagi agafat a Neymar per al Mundial?
13: No va a jugar.
14: No va a jugar, porque voy a jugar yo. Está ahí por si me rompo, por si me lesiono, pero no va a pasar. El Neymar está allá para jugar Mundiales de segunda. Trata para abajo, pa.
9: Venga, va, una altra pregunta. ¿Cómo et dius?
15: Tu creus que el Barça superarà el World
9: Com et dius?
15: Em dic Alan. I si creus que el Barça tindrà més deutes que el Madrid?
7: Qui, això? També per Vinícius?
9: Sí, que vinga, que tu... Bueno, està el Sol de Vila, també. Que
7: això pel Sol de Vila, sí.
9: La toquen de números.
7: Que és el que la controla.
16: El deute més o menys és similar. El que passa que el Madrid genera una mica més que el Barça i està una mica millor econòmicament que el Barça, però tampoc tant, eh?
9: Vinga, va, com et dius?
17: Maria.
9: Maria, què?
17: Vindrà Julián Álvarez al Barça.
9: Sí, que aquesta és per tu.
18: Esta es para mí, ya lo digo yo. No, no vendrá.
11: a no ser que paguen 255 millones.
7: No ho sap ni Julián Álvarez, això. Lo que sí que us puc dir és que el Barça el vol i Julián Álvarez voldria anar al Barça.
9: La última...
11: Va, secuestrado en una mamorra.
9: Va, tant de bo... Acabi arribant Julián. Com et dius?
17: Mencía.
9: Molt bé, mira, la primera que diu, primer el nom. Vinga, va, pregunta.
17: ¿Veis normal que no haya ido ningún jugador del Madrid a la selección española?
9: Uy, aquesta fa mal, eh?
7: Jo sí que ho veig normal perquè no juguen, per tant, no poden anar a la selecció.
9: No aplaudiment, no aplaudiment, no aplaudiment. Un aplaudiment.
7: 12:26, endrecem l'actualitat amb l'Adrià Soldevila des del Teatre de Tarragona.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
7: En un pim-pam, Solde, el Barça començarà la pretemporada el 13 de juliol.
16: Sí, ho acaba d'anunciar el mateix Barça, el 13 de juliol, proves mèdiques i començaran també els entrenaments. Després s'aniran incorporant els internacionals i l'equip farà un estatge a Anglaterra. Està previst un partit, però encara no està tancat.
7: Per tant, comença la pretemporada el 13 i està ja a Anglaterra aquest estiu. La selecció espanyola empata contra Iraq en el primer amistós abans del Mundial.
16: Sí, els de Luis de la Fuente no poden anar a Iraq i empaten a un amb gol de Ferran Torres i una bona pífia de Joan García. Dimarts, segon i últim amistós abans del Mundial. Contra
7: Florentino Pérez anuncia un fitxatge de 150 milions d'euros.
16: Ho va fer el programa Díker Jiménez, Horizonte. No va anunciar ni un nom, ni un jugador, cap en concret. Va anunciar que es gastarà 150 milions amb algú. En fi, diumenge eleccions al Madrid.
7: Després ho comentarem a la taverna.
2: Lo importante es el precio. ¿Cuánto habéis pagado? 300 millones. Mira qué poder, como estos. Esto es lo importante.
7: En una estona ho comentem a la taverna amb el Cristóbal, el Tío Faja, el Quim Molins, el Juan de la Boca, el Gonzalo Álvarez, que estaran aquí al Teatre de Tarragona. En bàsquet, el Barça perd al Palau contra el Múrcia i hi haurà tercer partit.
16: 87-90, en una altra decepció de l'equip de Xavi Pasqual. La sèrie de quarts de final de l'ACB es complica pel Barça, que ara haurà de guanyar demà a Múrcia per ser a la semifinal.
7: Avui, Espanya-Anglaterra de futbol femení classificatori per al Mundial.
16: A les 9 de la nit a Son Moix, a Mallorca, partit decisiu per la selecció espanyola per classificar-se pel Mundial de 2027 a Brasil. Té l'obligació de guanyar si vol evitar la repesca.
7: Al quiosc.
13: Al quiosc del Marcos.
7: Hola, Marcos López.
18: Hola, sí que la FIFA anuncia nuevo protocolo previo a los partidos de la Copa del Mundo que está a punto de arrancar. Explica el diario brasileño O Globo. ¿En qué consiste? Pues para empezar, los jugadores se reunirán en el círculo central para escuchar los himnos nacionales con banes gigantes, al igual que banderas también gigantes, extendidas sobre el césped. Y en la fase final del torneo habrá también humo de color de acuerdo con la bandera de las dos naciones participantes en el encuentro y, por supuesto, fuegos artificiales. Antes, recuerda, los equipos miraban hacia una parte de la grada, concretamente la tribuna. A partir de ahora se reunirán en el círculo central para crear, según Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece a todos en el estadio.
19: Y la cagada de Juan, ¿eh? Vaya cagada de Juan, ¿eh?
7: Es humano.
19: Porque el tiempo siempre acaba dando la razón a España. ¿Eh, Joaquín?
7: Me llamo Sique.
19: Bueno, más o menos. Bueno, España, que soy yo, porque no hay nada más grande que España, que mis pectorales.
7: Con tres ñes.
19: Claro, que yo quiero a Unai Simón de portero. Primer partido de Juan, vuestro héroe Salvador, Joan, con quien me habéis estado dando la brasa durante un año. Se pega una cantada histórica y el tiempo le da la razón a mis pectorales gordos. Qué grande es España, Javier, ¿verdad?
7: Sí que.
19: Sí que te llamas Javier, ¿no?
7: Sí que me llamo
19: exactamente. Sique. Pues puse a Gaby de capitán, también porque es una forma de pedirle perdón, pobrecillo, porque como lo rompí yo, más o menos, porque es un esmirriado. Por eso y porque el brazalete era de talla XS, porque solo le entraba a él. Era el único que le entraba el brazalete. Se lo intenté poner a Ferran Torres, casi le corto la circulación, se mareó, sí, estaba mareado. ¿No lo visteis? Que estaba mareado.
7: Lo parecía.
19: Hasta se equivocó y marcó un gol. Ferran. El problema es que ahora la selección todos tienen que llevarse entre ellos. Tú, claro, tienes a Marcos Llorente, que se levanta por la mañana, mira al cielo y nos dice, se pone una mascarilla porque dice que nos han fumigado. Al lado está Borja Iglesias pintándose las uñas. Lamín preparando su fiesta de cumpleaños y entrevistando a personas con enanismo. Y es exigente, ¿eh? Es exigente, porque Gaby no le sirve. Al lado está Cubarsí tocando la trompeta sin trompeta.
7: ¿Cómo la toca?
19: Bueno, ahí con los dientes hace una cosa muy rara. Pues esto tiene que aglomerarse bien. Y la cosa está avanzando a buen ritmo. Tanto que ya Marcos Llorente el otro día le puso papel de plata en la cabeza a Borja Iglesias. Pasa que Borja Iglesias se pensaba que estaba haciendo unas mechas. En el fondo era simplemente pues porque quería, pues, no sé, ponerle algún casco de estos, de los geos o de estas cosas que hace él.
7: Será divertida la concentración de España. Son dos cuartos de una del migdia. Tira cinto, Willy.
13: Que jugas. Amb el sí que... I
20: especial Flaqui.
21: Santi Valle para el carrusel deportivo de la cadena Ser, que te jugas Barça de Ser Cataluña. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
22: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from the opponent, and I'm always ready for it.
20: ¿Qué te jugas?
0: Un mes queda per a que el Tour de França surti des de Tarragona. Alcalde, Rubén Viñuales, si tinguéssim poc temps per veure la ciutat, què no ens podem perdre de Tarragona?
1: Bueno, part del recorregut que fa el Tour és una de les coses més emblemàtiques. La Rambla és preciosa, el balcó del Mediterrani, que ja, el mateix nom ja és poètic. L'amfiteatre romà del segle II després de Crist, que és increïble, al costat del mar Mediterrani, amb una església visigòtica al centre, no?, on van martiritzar els protomàrtirs, Sant Eulogi, Sant Eguri i Sant Fructuós, el Cir romà, amb la capçalera del Cir, amb les voltes de Sermenegil, la Torre del Pretori, amb les millors vistes que hi ha a l'univers, amb tota la costa tarragonina, i a més, doncs, podem veure el patrimoni, tot el barri de la Peralta, que ocupa, és un barri medieval que ara era abans, a l'època romana, la plaça porticada més gran de tot l'imperi romà. No hi havia cap altra. I que Tarragona va ser capital de l'imperi romà amb l'emperador August més de 2 anys. I bueno, és una ciutat increïble. El Pont del Diable també és meravellós, que és un aqueducte romà que pots creuar caminant a peu. Té moltíssimes coses. La veritat, és una ciutat única i per això som Ciutat Conjunt Patrimoni de la Humanitat.
0: És mig de Tarragona, d'aquesta terra, Lu Martín, que avui ha vingut al Que t'hi jugues. Tu vas molt a Vilavella, que és el teu poble. Lu, què tal, com estàs? I apreta'l. Lu, portes 35 anys a la ràdio i encara no saps que has d'obrir el micròfon.
23: Tu què? Maria García?
0: Sí, tenia moltes ganes de dir-ho. Que has cobert tu algun Tour de França, no?
23: He fet 2 Tours de França, 2 Mundials de ciclisme.
0: En un vas seguir a Lance Armstrong?
23: A muerte. No em vaig despagar d'ell ni de la Sheryl Clau.
0: La seva dona?
23: Que era, sí, la seva novia. Ni d'un tècnic d'aquests que li cuidava la bici, que era mexicà.
24: Mecànic.
23: Un mecànic.
0: Era mexicà?
23: Mexicano, em vaig fer íntim seu. Estava tot el dia amb ell. I sí, sí, la veritat és que em vaig passar superbé. Però abans d'això, deixa'm dir que estic supercontent d'estar aquí a Tarragona, que és una ciutat meravellosa, que heu fet un recorregut superxulo, molt de globero, perquè aquestes terres estan plenes de ciclistes, que van molt en bici, mengen molt bé els diumenges i els dissabtes al dematí, però que és veritat, és així, i que estic molt content d'estar aquí. Jo sóc més de castells que de bici, és evident, i bueno, que avui, no sé si hi ha algú aquí de Sant Pere i Sant Pau, o dels Xiquets, o de la Jove, o del Serrallo, i que, bueno, si hi ha algú, pues, estic molt content de veure.
0: Va, que se l'ha guanyat. Un aplaudiment per ell.
23: No, és que és veritat. És veritat.
0: Les cobertures periodístiques de les grans rondes ciclistes, el Tour, la Vuelta, la Volta, el Giro, sempre regalen moltes anècdotes, sí, Xavi, i tu també, Lu, has estat, diguem-ne, protagonistes de moltes d'elles. Tu, recordo que moltes vegades expliques, no?, quan us putejàveu la cadena SER, la COPE i la cadena SER.
24: Amb Catalunya Ràdio també.
0: Mira,
24: diré una del Serrallo, d'aquí a Tarragona. Estàvem a una etapa de la Volta, perquè aquí el Rubén estava de la Volta, i vam dir, bueno, va, farem alguna, els hi farem alguna Catalunya Ràdio. Bueno, el que vam fer és que quan ells no ens veien, els hi vam posar una mica de peix al voltant de la mòbil.
0: La unitat mòbil, del cotxe.
24: Mòbil, del cotxe.
0: Un moment, com de peix?
24: Pam, pam,
0: Peix?
24: Peix una mica podrit, millor dit.
0: Peix podrit, eh?
24: Sí. Que és
0: al cotxe de Catalunya Ràdio.
24: Sí, a la mòbil de Catalunya. Què va passar? Que al cap de 10, 15, 20 minuts estava rodejat de gats. La mòbil de Catalunya Ràdio. Això havia un tècnic ara a Catalunya, que és el Conrad Cortassa, que era l'ideòleg d'aquestes coses, i el que passa que ells ens les tornaven després, eh? O sigui, ens havien pintat de calç els vidres de la mòbil, i clar, t'aixecaves al matí i et trobes el cotxe de la mòbil pintada amb calç als 4 vidres. El de darrere no, però els 4 de vidres pintes. Però, clar, com treus la cal dels vidres? Però passava malament, perquè una mica més i no arribàvem a la sortida. I com aquestes, em puc explicar moltes, la majoria de la Volta, en el que havia un ambient extraordinari, entre la COPE, la SER, en fi, hi havia helicòpters, hi havia moltes coses, ho vam passar molt bé.
23: A mi no em passava, jo vaig fer els dos tours amb companys extraordinaris com el Xavier García Luque, el Bernaus, sí. Gent que ha fet...
7: Tu vas viure una redada, no?, amb un tour?
23: Sí, Rasmussen, el Rabobank, es van fotre fora. I estava aquell dia fent una entrevista al Brunel, el director del...
24: Johan Brunel, sí.
23: Johan Brunel, el dia que el Contador es posa líder del Tour perquè fotran fora el Rasmussen, bueno, espectacular. La poli, el tio sortint al maletero del cotxe, espectacular. I aquell dia el Contador, el 2007, el Tour que va sortir de Londres, és que el Tour és espectacular, eh? És que el que heu aconseguit és espectacular. O sea, és una de les millors coses. Jo he fet Jocs Olímpics, he fet Mundials, Eurocopes, però el Tour és una cosa meravellosa. Ara, espavileu, perquè una de les millors coses és, per almenys pels periodistes, és quan vas a la sortida et donen de menjar.
7: Donareu de menjar?
1: Peix del Serrallo.
23: és brutal. I sí, vaig fer aquella redada. Bueno, després arribes a París, bueno, aquí ja no arribareu, però les sortides són una cosa magnífica, el contacte amb la gent que parlàveu abans, l'afició, i bueno, aquí a Tarragona hi ha una afició brutal per les bicis, és supermaco, el que heu aconseguit és meravellós. I sí, la redada aquella va ser brutal una nit, i aquell dia Brunel ens va dir, quan va sortir la notícia, jo vaig sortir corrents per anar a l'hotel del Rabobank, Brunel va dir: "Estamos matando el ciclismo". Un tio que havia dopat Armstrong 6.000 vegades.
24: No, jo que li volia preguntar al Rubén, precisament d'això que dius, Lu, el ciclisme, ja no el Tour, sinó en general, ha aconseguit sobreviure a la lacra aquesta del dopatge. Vull dir, està molt, molt tancat tot això en el ciclisme. Va haver moments difícils, no?
3: Home, va haver un moment realment que va ser una punyalada tremenda pel ciclisme, tot el que va passar. I bé, és veritat que ara, doncs, està tot molt, molt controlat. Costa molts diners, perquè, o sigui, els mateixos organitzadors també col·laborem amb aportacions econòmiques amb la lluita antidopatge, els equips, els corredors, o sigui que avui dia, a més, hi ha molta més cultura, avui dia, a més, avui el corredor se n'adona que segons quines bestieses no les pots fer, o sigui que, i realment en aquell moment s'havien fet verdaderes barbaritats.
23: Però jo crec que anava per davant, la medicina anava per davant del control.
3: Bé, aquí passa una cosa també, i permeteu-me l'expressió una mica vulgar, no?, el lladre sempre corre més que la policia, vull dir que aleshores sempre van pel davant, no? Però clar, avui dia hi ha molt més control, es vigila molt més què pren i què no pren el corredor, quin és el límit, vull dir, està clar que un corredor necessita una alimentació i una suplementació especial, però una cosa és especial i l'altra és dopant. O sigui, una cosa és que aprenguis, que et vigilin, que et controlin, que se'n vagin a fer entrenaments amb altura, tot això permès. I aleshores, clar, això també genera, doncs, aquestes velocitats que hi ha als corredors, també hi ha millor material, o sigui, una sèrie de coses que avui dia està molt, molt vigilat. Que pot sortir algun, possiblement, perquè sempre hi ha tramposos a la vida, no? Però no el que va passar en aquella època de les redades i tot això.
7: Que va ser tremenda. Són les 12:40, estem al Teatre de Tarragona, perquè queda un mes per a que el Tour de França surti des d'aquí, però aprofito que tenim a l'alcalde de la ciutat, a Rubén Viñuales, amb nosaltres, i que avui és notícia el Nàstic perquè canviarà d'entrenador. Pablo Alfaro no continuarà al Nàstic, i he llegit també al Diari de Tarragona que hi ha debat sobre el percentatge que encara que té d'accions l'Ajuntament de la Societat Anònima del club del Nàstic. Què passarà?
1: Bueno, jo crec que és una rara avis que una administració tingui participacions d'un SAT.
7: És un 7%, no?
1: Un 7%, sí. Es va anar, era molt més.
7: Va ser arribar a tenir un 70 i pico, sí, quan, majoritari, a principis del 2000, no? Quan el Nàstic va arribar a jugar a primera, no?
1: Un regidor president del Nàstic, fins i tot. Amb diferents ampliacions de capital es va anar reduint, òbviament no s'optava, no?, per mantenir-ho, i s'anaven reduint aquestes participacions, i actualment tenim un 7%. Això no significa que nosaltres com a Ajuntament no ajudem o vulguem ajudar, ni molt menys, això no té res a veure, però sí que crec que aquestes participacions s'han de vendre, i nosaltres el que sí que tenim clar és que no només algú que tingui diners. Hi ha d'haver projecte, hi ha d'haver valors, i que aquests valors siguin els del Nàstic. El Nàstic no és un club qualsevol, per molt que digui el que tinc aquí al costat.
2: Vinícius.
1: Vinícius, deia, sí.
2: Què dices, tu?
1: Sinó que és el primer club esportiu.
2: Té molta afició.
1: No, però és el primer club històric, per data de creació. I, a més, té afició, té ciutat, té història, i la massa social que té és increïble. De fet, és potser a tota la ciutat és la institució que té més massa social. No?
9: Com
1: a...
2: Te compro el club. Te lo compro jo.
1: I el que no m'agradaria és... Us recordeu del Peterman?
2: Home, i tant. Hombre. Com oblidar-lo?
1: Doncs això. Això a Tarragona no pot passar. I si nosaltres podem ajudar humilment amb aquest 7% a que vagi a un projecte que sigui engrescador i que, a més, doncs, tingui suport de l'afició, doncs ajudarem.
2: Esperem que el Nàstic torni al futbol professional. Què dius, Cristóbal?
9: No, que estic amb... Vostè no dona entrevistes.
4: Perdona, Cristóbal.
9: Entrevistes no,
2: no, jo no dono entrevistes.
9: No, estic a l'altra banda.
2: Està entre el públic, el Cristóbal.
9: Que ha vingut a fer país amb la seva samarreta del Nàstic, 7%.
5: Què? Visca el Nàstic, el primer.
9: Visca.
5: I fins al final, força Gimnàstic.
9: Com el tenim, el Nàstic, ara mateix? Pues ara tu com a seguidor, què passa aquí? Sí.

0: Sí, perquè porta la samarreta del Nàstic.
1: Ara mateix estem una miqueta baixos, baixos. Hem estat a punt de pujar a segona. El dia del Màlaga va ser un destros. O sigui, estem per terra, però jo crec que podem sortir d'aquí.
2: L'oportunitat, tens l'alcalde aquí davant,
1: jo ara veig
2: que manega els pressupostos aquí.
1: El 7%.
2: 7%, 8, 9.
1: Si pot ser una miqueta més.
2: 10, un 10.
1: I si podem...
2: Ni pa ti ni pa mi.
1: Una miqueta més i el que dius, ni Petermans ni res. Aquí...
0: Gent de casa.
2: Amb un 10 estaríem contents, eh?
1: Estaríem molt contents.
2: Molt contents.
1: I amb un 15 millor.
2: Alcalde, la pilota està a la seva taulada.
3: Honorable alcalde.
4: Ui, mare.
3: Quan parla
0: honorable Peter... alcalde, però honorable... què et passa avui? No estàs emocionat?
3: No, no, és que sóc molt respectuós, sempre, tu ho saps. Quan parla de Peterman, parla de l'inversor suec?
5: Dimitri Peterman, no?
0: Bueno, no, no, li ha...
4: Jo el que crec...
0: L'inversor suec que vol el Nàstic.
5: Ah, vale.
4: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol. És molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat. I que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes, potser ho és més. I has d'entendre que el Nàstic també és l'esport base. I que el Nàstic no pot ser que sigui només de a base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa. I això, doncs, mentre nosaltres tinguem participacions, ens preocupem d'això. Nosaltres donem diners des de l'Ajuntament, al Nàstic, per l'esport base. Per l'esport base. Jo el que tinc clar és que els invents amb la gasosa. I, a més, com som una administració pública, aquestes participacions hauran de sortir a subhasta. No és que jo pugui decidir a qui li venem, però sí que és veritat que pots, òbviament, intentar doncs, definir uns criteris, que són aquests valors, el que ha de representar i el que representa el Nàstic, que és la seva afició, doncs, que estigui en consonància.
0: Va, una última pregunta i acomiadarem a l'alcalde, al Ramon Quadrat, al Rubén Peris, i demanarem també a altres protagonistes que s'apropin a la taula del que t'hi jugues, Cristóbal.
2: Estem amb els nens de l'escola Mare Nostrum. Adrià, volies anar al lavabo, no? Sí que el permets que vagi al lavabo?
0: Sí, home, clar.
2: Vinga, Adrià,
0: només faltaria.
2: Pots anar. Va, anem a parlar amb el professor, perquè és una jornada històrica, estem visquent dies històrics pel tema de les protestes dels professors, i tenim el professor, com et dius?
6: Pere.
2: Pere, a més, ets un amant del ciclisme, no?
6: Sí, sí, sí.
2: Ah, ja t'ho has fet venir bé, no?
6: Sí, i a més a més...
2: Excursió, a veure el que t'hi jugues, especial tour.
6: Home, era fantàstic. I a més, ells potser del món del ciclisme en carretera no ho dominen tant, però sí que són ciclistes, perquè al col·legi fem ciclisme per la zona de la Budellera.
2: Aixeca't.
0: Ah, que guai.
2: Així, un contacte visual.
6: Com que era un programa de ràdio, he pensat, bueno, doncs no cal, no? No, que dic que aquí, però just els alumnes de 6è i primer d'ESO, al migdia agafen les seves bicicletes i sortim pels voltants del col·legi i els agrada molt el ciclisme, tenim aquesta sort.
2: I aprofitem per reivindicar una mica...
6: Sí, m'has dit abans que fes alguna demanda i tal. Jo volia dir, a Tarragona tenim una anella verda fantàstica, nosaltres estem en una d'aquestes zones, a la zona de la Budellera, i és més aprofitable, penso jo. La zona del Parc del Francolí té un accés més viable, i la zona de la Budellera penso que hi ha millores a fer perquè sigui més esportista, més viable per la gent de Tarragona que s'adiri per fer-hi esport a la natura.
2: L'alcalde va mirant fixament, va prenent nota.
6: Jo crec que n'és conscient, que sí. Això és una millora, ja, que sóc conscient.
2: S'està empenedint d'haver vingut, perquè se li està girant feina, l'alcalde.
0: Va, són les 12:46, demano un aplaudiment per a Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, per a Ramon Quadrat, gerent de Tarragona Esports, també per a Rubén Peris, director general de la Volta, persona clau per portar el Tour a Catalunya. Tira cinto, Willy, i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya, fins a les 2:00 PM.
6: Salut.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: Ja arribem a la una del migdia, estem aquí intercanviant cadires a la taula del que t'hi jugues des del Teatre de Tarragona. A la segona hora obrirem la taverna dels bojos, eh? Amb el Cristóbal, amb el tío Faja, amb el Gonzalo Álvarez, amb el Quim Molins, amb el Juan de la Boque, i també saludarem a una llegenda del Nàstic de Tarragona a la segona hora del programa. Ara, Xavi, aquí tens aquí al costat, Saissó.
1: Doncs mira, tinc un senyor que, bueno, la veritat és que és història del Tour i també, bueno, doncs, sobretot aquí, de les contrades d'aquí, no? És el Pedro Torres. Pedro Torres té 77 anys, nascut a Humillavero, a Màlaga. Ciclista professional entre el 71 i el 80, el Tour de 1973 va guanyar una etapa i la classificació de muntanya.
0: Va guanyar una etapa al Tour de França i la classificació de muntanya.
1: Sí, senyor. I, bueno, doncs està ara afincat aquí a Torredembarra.
2: A Torredembarra, fa quasi 40 anys.
0: Quasi 40 anys. Amb quin equip?
2: Primer, quan van guanyar, Con el Teca.
0: El que no em crec és que no sàpigui on té el mallot.
1: Sí, sí, a mi em va dir que li va dir que portava i em va dir, lo tengo por ahí, ¿no?
2: Ja,
0: és el de los topos, no?
2: Sí, però no.
0: ¿Cuál es?
2: No había de los topos.
0: Ah, no había todavía. No. Ah. Era otro.
2: Yo lo que tengo es el equip.
0: El equip.
2: Pero de los topos no va a surtir.
0: Doncs aquí estem amb Pedro Torres, guanyador d'una etapa al Tour de França, també de la classificació de muntanya, i ens acompanya el Jordi Pujol Ferrús, que és el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Tarragona. Què tal, Jordi?
3: Bon dia. Molt bé.
0: Suposo que també molt content pel sí, que s'ha aconseguit, no?, portar el Tour a Catalunya i en concret a Tarragona.
3: Molt content, bueno, és un esdeveniment històric que segurament que no viurem mai més. Jo no l'havia viscut mai i ja tinc molts anys, i evidentment penso que és molt bo pel ciclisme i per la ciutat.
0: I hi ha el Diego Bosch, que és president del Club Ciclista Camp Clar de Tarragona. Què tal, Diego, com estàs?
4: Hola, buenos días, bien.
0: Perquè a banda del que és el ciclisme professional, hi ha molta gent, ho ha explicat ara un professor amb els seus alumnes i tal, que surt cada cap de setmana, i més a Catalunya, com explicava a Tarragona el Lu Martín, a fer una passejada, donar una volta en bicicleta.
4: Sí, sí, pero nosotros también participamos lo que es la Copa España, ¿no? O sea, cada fin de semana prácticamente estamos fuera de aquí de Tarragona y competimos en ámbito nacional.
0: Y me decía Elena que es importante poner el foco ahí también porque, por ejemplo, clubes ciclistas históricos como el vuestro pasan dificultades hasta el punto que no saben si van a poder competir el año que viene o no.
4: Bueno, no estamos todavía en disposición de decirlo, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante mal.
0: ¿Por?
4: Mayormente el problema es económico. Entonces, poder conseguir una mínima cantidad para conseguir que el equipo tire para adelante es muy difícil. Las empresas no están hoy por la labor de ello. Para actos como, por ejemplo, como el Tour, posiblemente sí, pero para competiciones locales, pues es muy difícil, muy difícil.
0: Aquesta és la realitat també del ciclisme, dels clubs esportius, sí, sí. No només ciclistes, sinó d'altres esports, d'altres àmbits a Catalunya que passen dificultats. Queden 9 minuts per arribar a la una del migdia. Pedro, el mítico caníbal, Merck, ¿estaba hasta las narices de usted?
2: Somos muy amigos.
0: ¿Lo digo que estaba hasta las narices porque le atacaba mucho en el Tour?
2: Bueno, no, pero a él le gustaba que le atacase. ¿Entiendes o no?
0: Sí.
2: Y además tenía una cosa, el Eldimer. El Eldimer era un señor muy, muy amigo. Cuando donaba el árbitro al pit para surtir, ya no tenía amigos. Yeah. Claro. Para que imagines cómo va la cosa, es que van pasar por un pueblo que era la Festa Mayor, va a ver una pancarta y va a sprintar. Pensant que allà havia algo.
0: Eddie Merckx, això?
2: Sí.
1: Que guanyaria algo, no? Que guanyaria algo.
0: Checkpoint.
1: I te quiso fichar, no?
2: Sí, va estar a casa seva.
0: Ah, sí? Sí. A casa d'Eddie Merckx?
2: Sí, i la meva dona.
1: Ah, ah, molt bé.
2: Però ell me lo va pensar, em diu, mira, Pedro, vull que vinguis a mi, però acaba de res, que estàs...
1: Casado?
2: Casado. Casado, perdón.
1: Vas parlar en castellà, si vols, cap problema.
2: Sí, vale, sí. Vale. Y dije, tú piénsatelo bien, porque tú tienes todavía un recorrido. Digo, bueno, Eddie, Pues yo me lo iba a venir a casa porque si no la...
0: Pero aquí tenim un exciclista que li va dir no a Eddy Merckx. Hi ha un públic molt jove aquí, però que sabeu que és una llegenda del ciclisme.
5: Dale la vuelta, le dijo sí a su mujer.
0: No, vale, també és veritat.
2: No, lo que pasa que tenías que irte a Bélgica recién casado. Y digo, mira, yo me lo pensaré. Y me dice, tranquilo. Y cuando... Una anécdota también que te puedo decir. Cuando terminó el Tour de Francia, nada más que salí del Tour de Francia, ya íbamos a correr criterios.
1: Eso es lo que quería. Yo creo que vas a contar lo que te quería preguntar.
2: Y directamente ya fuimos a Bélgica. Y allí, allí se recorría por la noche. Yeah. Y terminamos los criterios, que allá te pagaban al momento. Te agafaba la bicicleta el mecánico, se la llevaba a casa, la traía... Y al día siguiente, cuando venía, me la tenía limpia, vamos, para que ya puedas correr.
5: Yo pensaba que... Una pregunta, ¿qué etapa ganó usted?
2: La luchó en Pou.
1: No, le iba a preguntar eso
2: con
1: de
2: el,
1: que...
2: Con el Tourmalet, el Aubis...
5: Buah.
2: Iba a ir arriba sol.
0: Jordi, ¿quién es el teu millor record del Tour de França?
4: A ti.
1: Jordi
6: Pujol.
3: Bueno, jo només hi he estat una vegada al Tour de França en una sortida, però evidentment l'he seguit tota la vida i bueno, un dels millors records que tinc, i la veritat és esta, no és perquè estigui aquí, però veure guanyar Pedro Torres la muntanya en aquell temps, quan jo devia tindre 16 o 17 anys, t'ajuda a seguir en bicicleta. Jo tinc quasi 70 i encara hi vaig.
0: Encara hi vas?
3: Encara hi vaig.
0: Cada setmana?
3: Quasi cada setmana pujo a la Mussara. Tinc una elèctrica ara, però la veritat és que sí, solgo sortir dos o tres vegades a la setmana.
0: Una cosa, us ho confesso, vaig agafar una vegada una elèctrica per pujar cap a, de Barruera cap a Durro. Clar, però és que has de pedalar.
3: Has de pedalar i bastant.
0: Ah, jo tenia la confiança que amb l'elèctrica pujaria amb el teu i pujaria el meu fill arrossegant-lo i que va, me van haver de venir a buscar.
3: Mira, la primera vegada que vaig agafar l'elèctrica fa 5 o 6 mesos, no fa més, perquè d'això, vaig pujar a la Mussara i jo dic, ostres, vaig ficar tot el motor i quan vaig arribar no tenia bateria. O sigui que ara estic pujant en la primera i vaig pujant i ja està. Vull dir, t'ajuda, però no és una moto, ni molt menys.
0: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
6: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
0: Són 56, tio.
6: Pues...
0: No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
6: no
0: Pere.
6: Posa... No, veus?
0: No sé.
6: 54, eh?
0: Pues Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
5: I com continueu bueno, discutint...
6: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
5: Seran 58.
0: Cristóbal, a la tornada obrirem la segona hora amb un concurs. Espera, que no se t'escolte.
1: Espera, que no se t'escolte.
7: Mira que...
5: 50 anys haciendo ràdio.
7: No, perquè això triga uns segons a connectar. Bé, qüestió, tenim un premi, molt guai. La col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, no...
6: Efectivament, tenim un tros
7: mundial,
6: de regal.
7: A més del Mundial.
6: Tenim un tros de regal, que
0: ara
6: és la col·lecció de...
0: a la pantalla per a que les pugueu veure.
6: Wonder Gold, que és la col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, que és una passada. Vull dir, una pila de seleccions, amb el seu boli esborrable... És una passada.
0: Aquí ho esteu veient a la pantalla del...
7: Necessito dos candidats del Barça i dos del Madrid.
0: Tothom aixeca la mà.
7: Vinga, aviam. A veure, perdó. Qui és del Barça? Del Barça.
0: Vinga, dos del
7: vinga.
0: Barça.
7: Tu, vine cap aquí. Passa cap aquí, vale? Una del Barça, tu també. Vinga, dos del Barça. Del Madrid. Vinga, va. Una...
0: I darrere teu.
7: I tu, vine cap aquí. Jo, porta el pentinat de la mitja mà.
6: Jo amb tal de guanyar això et dic que soc...
7: A veure, llavors farem un concurs... Com es diu això de llançar l'ampolla i que quedi en peus?
6: Home, em vota el Flip Challenge, tio.
7: Això, el Challenge. Vale, doncs farem... Narrat pel Xavi Saissó, un il·lustre narrador de la ràdio que ho ha narrat tot absolutament, però això no ho ha fet mai. Vale? Llavors farem un Barça-Madrid, els del Barça contra els del Madrid, i qui aconsegueixi tres que es quedin en peus... Mira, ara el Bermúdez ho està mostrant. Tres. S'emporta el premi,
6: no,
7: un premi per cada un.
6: He de buidar més.
7: Vale?
6: He de buidar més.
7: Sí? Doncs a la tornada de la pausa... fem el concurs i veiem qui guanya, si el Barça o el Madrid.
0: El que passa és que, Bermúdez, si vas tirant l'ampolla i no ho expliques bé, això és antiradiofònic, perquè es van escoltant...
6: Bueno, i és perquè sí, ho vegi la gent aquí, a la ràdio. La gent ja sap que és un bottle flip.
0: Va, fem una pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena SER. Ai. I a la segona hora regalem aquesta caixa...
6: De Mr. Wonderful.
0: De Mr. Wonderful, que són 15 bolígrafs, no?, d'aquests esborrables...
6: Sí, sí.
0: Personalitzats per xulíssim. Les seleccions del Mundial.
6: Seva selecció sorpresa, boli esborrable, clauer, cromo... Unes caixes espectaculars.
0: I obrirem la taverna dels bojos, eh? Ara, ara, ara. El que t'hi jugues, hem de parlar dels anuncis que s'estan fent a la campanya electoral del Real Madrid, eh? Florentino Pérez diu que si és president dimarts farà una oferta de 150 milions per un jugador.
6: Eso es.
0: No diu qui. Bueno. I Enrique Riquelme assegura que abans del diumenge anunciarà qui seria el seu entrenador. Pausa i continuem des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11, un Que t'hi jugues especial.
8: Salut. Que t'hi jugues.
9: Ser Catalunya-Barcelona. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
10: Eduardo Mendoza, guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, un dels molts premis de l'escriptor, és un enamorat del teatre, i no únicament com a espectador. A més de traduir o adaptar textos d'Arthur Miller o Harold Pinter, ha estrenat també obres pròpies. La primera, el novembre de 1990, al Teatre Romea. Era Restauració, que va dirigir Ariel García Valdés, i van interpretar Jordi Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula, Pere Ponce i Rosa Novell. Després vindrien Glòria, Greus Qüestions i la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, Sin Noticias de Gurb, novel·la publicada per Seix Barral l'any 91, però que originalment havia aparegut per entregues al diari El País. Rosa Novell va tenir la gosadia i l'encert de portar-la al teatre. Es va estrenar al Lliure el 23 d'octubre del 2006 i per fans de la novel·la, l'estoig que conté la preciosa edició il·lustrada a color per José David Morales, un reconeixement i un homenatge de la seva editorial.
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
11: Aquest dissabte el Tot és comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
9: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Es la una, mediodía en Canarias. Pedro Sánchez se desmarca de Leire Díez. El presidente del gobierno asegura que no conocía sus andanzas, así las ha calificado, porque nunca las hubiera tolerado, ha dicho. Desde Montenegro ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, cerrando filas también en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire Díez y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo.
1: El presidente ha dado por buenas las explicaciones de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior.
2: Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo, apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución.
1: Sánchez también ha respaldado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuyos contactos también figuran en ese sumario. Asegura además Sánchez que los servicios jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación y no descartan emprender acciones.
0: Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez. En un vídeo difundido por el PP, Tellado dice que el presidente no destituye ni a Marlaska ni a la directora de la Guardia Civil porque Sánchez era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla, asegura sin pruebas, de toda la corrupción socialista.
3: La pregunta es clara, es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado, y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
0: Más asuntos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60% en España en dos décadas. Según los datos que ha publicado Sanidad, la población de 14 a 24 años es la que más ha dejado de beber, en contraposición a lo que ingieren los mayores, que cada vez beben más. Mariló Lurido.
4: Un estudio que pone de manifiesto que el patrón de consumo está cambiando. En el fin de semana se triplica. Y otro dato muy llamativo, los episodios de beber de forma intensiva se han duplicado en la última década. Y ya no son los jóvenes los de los atracones. Lo de beber mucho los fines de semana afecta a gente más mayor, a un amplio tramo de 25 a 64 años. Según el informe, hay diferencias de género y socioeconómicas. Diariamente beben más alcohol los hombres con niveles educativos bajos y en situaciones de desempleo. En el caso de las mujeres, son las que tienen estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. Por comunidades autónomas, La Rioja, Baleares y Extremadura son las que registran un mayor consumo de alcohol. La cerveza es la bebida que sigue siendo hegemónica, excepto en los mayores de 65 años, que mantienen el vino como opción predilecta.
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrate a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
8: Perdone, que nos la quedamos.
7: ¡Ea, otro!
9: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
10: En el campo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
11: En el campo sales ganando.
12: Marref es el mejor programa de puntos.
13: Punto.
12: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
13: Punto.
12: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
13: Punto final.
14: Marrenfe, más viajes, más puntos.
12: Y punto.
15: A Badalona el maig el dimoni crema.
16: I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
17: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
18: Cada espurna encén la flama.
19: Dale, José.
20: Venga, va.
21: Una nana, Camila. Podría hablar.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
20: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
21: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
20: Abans d'anar al concurs, amb els nens que ens acompanyen avui al Teatre de Tarragona, de saludar periodistes que cobreixen el que passa aquí, de saludar una llegenda del Nàstic. Saissó, avui no hi ha clatellot perquè estem de bon humor.
22: Això mateix.
20: Avui riurem.
22: Avui riurem. Hem preparat 5 tocs de ciclisme. Anirem per feina, 5 tocs dels millors que hem fet al llarg dels últims anys de ciclisme. El primer, sabíeu que hi hauria o va haver llançament de ciclistes?
23: A mí me consta el lanzamiento de chinchetas, no de ayer, pero a mí me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas, lanzamiento de ciclistas. Y eso sí que pone en peligro la integridad de los ciclistas.
22: Llançament de ciclistes, que ja és l'últim que faltava perquè hi hagués llançaments de tot. Bé, hi ha ports de muntanya com aquells que ha fet el Pedro Torres i tal, molt, molt, molt llargs, però no tan llargs com deia l'Íñigo Martínez.
24: No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%. O sea que casi, casi hay que subir andando empujando la bicicleta.
22: Home, no es extraña, claro, 300 kilómetros, un 27%.
20: Per morir-se.
22: Bueno, Logroño té un terme municipal, diguem-ne, ampli, però no tan ampli com aquesta etapa que es va fer.
25: El Club Ciclista Logroñés organizará el próximo domingo la 42ª edición de la Clásica San Bernabé de categoría junior, puntuable para el ranking de la Federación Española de Ciclismo, que tendrá salida y llegada a Logroño con un recorrido de 777 kilómetros. Salida y llegada a Logroño 777. Con un recorrido de 777 kilómetros.
22: 777 kilòmetres, amb arribada i sortida, o sortida i arribada a Logroño. Bé, en una presentació de la Volta, una consellera, no diré el nom, jo crec que se li va anar una mica, no sé, el subconscient, no?, perquè havia un ciclista encara, i l'altre dia va guanyar una etapa en el Giro, Sepp Kuss, que apadrinava una etapa de la Volta. Mireu què va passar.
26: També vull destacar la del Berguedà, perquè jo soc de la Catalunya Central i, per tant, sempre m'agrada escombrar cap a casa en aquesta etapa tan esperada, apadrinada pel Sepp Kuss.
22: Bueno, soc conscient, se li va anar. I, per últim, atenció, perquè les bicicletes a vegades poden estar en perill. Si no, escolteu el que es va dir la Ser.
27: Todas las reacciones del día de hoy, ¿algún problema en carreteras, no, Izaskun Montero?
28: Sí, en la Vizcaya 2405, en Amoroto, colisión entre un turismo y una bicicleta. La bicicleta está grave. No, perdón, está
27: el
28: herido.
27: El ciclista
28: está herido.
27: Gracias,
22: sí, sí, el que estaba ferido era el ciclista. La bicicleta, pues no sabemos cómo estaba, pero mejor estaba greu, también la bicicleta. Pero...
20: Doncs especial ciclisme, perquè avui estem a Tarragona pel Tour de França, que arrencarà des d'aquesta mateixa ciutat d'aquí a just un mes. Abans, el gran depart des de Barcelona, tenim el trofeu aquí a la taula. Saissó, prepara't amb l'inalàmbric, perquè narraràs alguna cosa que encara no has narrat al llarg de la teva trajectòria, que són molts anys.
29: Mira que ha narrat coses.
20: Mentre es prepara el Saissó, un aplaudiment per al Felip Ortiz, llegenda del Nàstic de Tarragona. Què tal, Felip? Un tio de Lleida, però ja afincat des de fa molts anys amb aquestes terres a Tarragona. Com estàs, Felip?
30: Molt bé, molt bon dia a tothom.
20: Tot i que ara estàs a cavall, no?, entre Andorra, Tarragona, no?
30: Sí, ara la meva vida està una miqueta... però bueno, la veritat que Andorra es viu molt bé i està a prop de Salou, no?
20: Què tal per Andorra?
30: Molt bé.
20: Home, a prop de Salou.
30: Molts ciclistes,
20: Andorra. Sí?
30: I professionals, sí.
20: Tu fas ciclisme o no? Surs amb bicicleta?
30: Intento. Però, bueno, una mica de muntanya, però... Quan anem a entrenar, quasi sempre trobem a professionals entrenant.
20: Carles Cortés, com estàs?
31: No, molt bé, contents de retrobar-vos.
32: Perdona. Sí que...
31: No, Carles. Cristóbal Catamanasso. Sí.
32: Aviam, no l'has presentat com s'ha de presentar
31: Cristóbal Carles Cortés. Catamanasso,
32: Carles Cortés, bueno, segur que l'heu vist per la tele, amb els castells, amb tota la seva... història.
20: Home, però és història de la cadena SER, també.
32: És un mite de la cadena SER.
31: No, i jo bueno,
32: recordo que ens agafaves el relleu a la graderia.
31: Efectivament.
32: Nosaltres acabàvem la taverna. taverna...
31: Quina por feia obrir aquella porta a les 12 del migdia.
32: I nosaltres sempre et donàvem pas cantant una cançó i aprofitant.
31: No, esteu tots aquí.
20: Sí, que s'apropi la gent, que s'apropi la gent.
32: La cançó és molt fàcil, mireu. M'heu d'ajudar amb aquesta cançó. La cançó...
31: Sou molt dolents.
20: Apaga, deja de hablar i estar-te mal.
32: Al turrón.
31: Sou molt dolents.
32: La cançó és molt fàcil. Diu... Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
20: Sí, té una lletra molt profunda.
31: Això cada dia,
32: molt elaborat.
31: Cada dia els havia d'aguantar així, cada dia.
32: A fer-la entre tots. Qué bueno es, qué bueno es.
31: No el seguiu, no el seguiu. No, no, no canteu, no canteu.
32: Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
31: Cada dia així.
20: Ara els oients més fidels, els que fa més anys que ens escolten,
32: és veritat.
20: Els hem fet rejuvenir 15 anys.
31: Sí, sí, és veritat. Cada dia els havia d'aguantar, cada dia, igual, eh?
20: El Carles Cortés no necessita presentació a la cadena SER perquè els més fidels l'haureu escoltat durant molts anys. Ara està a Ràdio Ciutat de Tarragona. També hi ha la Tere Ortega, de Tarragona Ràdio, i l'Arnau Monreal, de Diari Més. Com esteu?
0: Molt bé.
20: Gràcies per venir al Que t'hi jugues. Escolta'm.
31: Sí. Felip Ortiz, un mite.
20: Possiblement el millor porter de la història del Nàstic.
31: Bueno, això ja hauria... Felip, tu saps que pot haver-hi debats aquí, no?
30: Molts debats. Però, la veritat que però... jo vaig intentar fer-ho el millor possible.
31: No, jo ho va fer molt bé. I un dels herois, un dels ascensos del Nàstic, Aquest home li va parar un penal a Soldado, que ens va donar un ascens. Només et dic això.
30: Mira, l'altre dia està... el meu fill ara... està jugant de porter amb 6 anys i està mirant el vídeo.
31: Mirava el vídeo.
30: I ets tu, el que deia, ja. Felip, t'estimo.
31: Sí. És veritat. Sí, sí. Que era 2004, allò, no?
20: Vas fer com Puyal amb Urruti, Cortés,
31: però a més,
20: Felip.
31: Fet expressament. Fet expressament, perquè pel Nàstic allò representava el que pel Barça la Lliga aquella de Valladolid. I recordo aquell moment que Felip li atura Roberto Soldado, el que després va jugar al primer equip i li va aturar un penal. No era el de l'ascens, perquè no va ser el de l'ascens, però era un penal molt important que va aturar el Felip.
20: Qui serà l'entrenador del Nàstic? Perquè avui hem conegut que no continua Pablo Alfaro.
0: Pues mira, un que coneix bé el Felip Ortiz, perquè hores d'ara el que pren més números és Xisco Campos, i en parlàvem abans. Mira, el Felip Ortiz va ser, en certa manera, l'entrenador de porters de Tomeu Nadal, que és, serà, ja s'ha fet oficial, de Tomeu Nadal, que és el director esportiu de la propera temporada del Nàstic.
20: Tomeu Nadal, director esportiu.
0: Director esportiu, ell sap com és com a porter i com és com a company, i també coneix a la perfecció a Xisco Campos, que hores d'ara encara no està confirmat. Si no actualitzo el mòbil, Xisco Campos seria el nou entrenador del Nàstic de Tarragona.
31: Xisco Campos, perquè ho situeu, segon entrenador del Mallorca. Però un mite del Nàstic perquè va jugar molts anys aquí.
20: I ho comentàvem abans amb l'alcalde, és veritat que Tarragona té molta història, el Nàstic té molta història i una afició tremenda. És un club que mereix, per dimensió, estar al futbol professional. Què és el que passa? Què ha passat amb el Nàstic?
31: Ells han estat seguint molt més l'equip, molt més en el dia a dia, i la Tere i l'Arnau segurament ho poden explicar molt millor.
0: El que ha passat aquesta temporada, jo crec que ha sigut una mala planificació esportiva de la temporada. Es va fer massa net respecte als futbolistes, la plantilla de la temporada anterior, una plantilla que per segon any consecutiu es va quedar allò a res, a un minut de poder assolir el playoff. Jo crec que s'ha fet massa net. Alguns futbolistes, evidentment, van haver de marxar perquè tenien ofertes que no podien renunciar-hi, però altres es va prescindir d'ells, i entre això, en aquesta decapitació, es va decapitar, bé que s'han quedat els futbolistes que s'han fet el que senten l'escut, però no quedaven un capità com Xisco Campos en la seva època, o sigui, futbolistes capaços d'agafar de la solapa els futbolistes quan venien maldades i aixecar l'equip. I tinc dubtes si la plantilla donava més de sí del que hem vist aquesta temporada.
20: Arnau.
1: El que quedava clar era que una plantilla que amb el pas dels mesos i la pressió afegida eren jugadors, no, com diu la tele, no, jugadors que no, potser no tenien aquest tant sentiment, potser hi ha molts alguns ja estaven pensant en la temporada següent, d'altres que no van estar al nivell, i bueno, al final tres entrenadors decreixen tota la temporada.
20: Sou molt de ciclisme vosaltres o no?
31: A mi m'encanta, sí, i a la Tere especialment.
0: Moltíssim.
20: Ara comentàvem per WhatsApp, aprofitant la pausa, amb el Iu Andrés, que és el cap de programes de la cadena SER, que també està aquí i li agrada molt, que ho comentava el Seixó, la gran esperança al Tour pels francesos és Paul Seixas, però el dubte és si el cremaran massa aviat, no? Perquè enfrontar-se amb només 19 anys a Vingegaard, a Pogacar, que és per molts el millor ciclista de la història, igual és delicat.
31: Sí, però jo crec que s'ha de provar. A mi, quan ho van anunciar que Pol Seixas correria el Tour, a mi em va agradar molt, perquè a més venia de guanyar no sé quina prova, que tothom era el moment clau de dir hi va o no hi va, hi va o no hi va. Jo crec que, de fet, enriqueix el Tour. Per mi l'enriqueix, que ja hi vagi en guany, l'enriquirà. No sé si es cremarà o no es cremarà, però crec que enriquirà el Tour. I la veritat és que a Tarragona, a més, he vist gent de ciclisme que estava amb vosaltres ara fa una estona. M'alegra molt per tota aquesta gent que ha treballat picant pedra pel món del ciclisme a Tarragona, el Diego i el Jordi i altra gent que estaven per aquí, que puguin veure el Tour aquí a casa. Crec que és un moment únic.
0: Jo crec que és difícil plantar-li cara a Pogacar, i Vingegaard, que seran els dos gallets d'aquest Tour, com ho han estat d'altres, i a més amb un ciclisme on estan despuntant gent molt jove. Nosaltres a la nostra època, fins als 30 anys, no et converties en un bon ciclisme. És un ciclista jove al francès, pot passar de tot, per què no, si té allò d'esparpajo, valentia, que és el que ha demostrat Pogacar per emportar-se totes les curses, totes les etapes. És que t'aixeques tu ara i t'intenta guanyar l'esprint.
1: Bueno, jo, a veure, com vols d'aquí a Tarragona, crec que som, que estem en procés de fer-nos experts en ciclisme, eh? D'aquí, mira, tenim un mes per endavant.
20: Un mes just, clavat.
1: Un mes clavat. I bueno, excepcionant sobretot aquí pel pas de Tarragona, jo crec que serà molt bonic. A nivell de... sobretot de veure el peu de carrer, que això sempre està bé.
20: És un quart de dues del migdia, estem aquí entre amics. Ara regalarem els bolígrafs esborrables de la casa Wonderwall, els bolígrafs Wondergall.
32: Els capibares.
20: Els capibares, sí, sí. Estan i en entrenant. Un moment torna el Bermúdez aquí a la taula amb els bojos de la taverna, però mentre s'acaba de preparar el saissó, Felip, has dit que tens un fill petit que és porter... No pateixes molt?
32: Més que quan jugava ahir, no?
30: Sí, sí, la veritat que jo no volia que jugués a porter i sempre l'he deixat fer i bueno, amb la dona sí que hem parlat, no? Que sigui, jo crec que el que volia és que fessi deport, que estigués relacionat amb companys, perquè bueno, el futbol i tots els esports el que et dona és infinitat de coses positives. Però bueno, ha sigut ell el que ha sigut, el deixem endavant i després doncs si li tinc que aconsellar, però no em fico molt ni els entreno ni res, que vagi, s'ho passi bé i que és l'important amb aquesta edat.
20: El Felip Ortiz, els més joves igual no ho sabeu o no ho recordeu, va estar durant bastants anys a la Masia. Quants anys?
30: Doncs a la Masia, al Barça va estar 7 i a la Masia va estar 3 i mig i després ja...
20: Futbol base del Barça, 7 anys.
30: Quan complies 18 anys te'n vas a viure a pisos que et ficaven i bueno, allí vam compartir pisos amb
20: uns altres. Amb qui?
32: Hi havia.
30: El primer any amb el Xavi Molís i amb el Carles Puyol.
20: De fet, amb Puyol sou molt amics.
30: Molt.
32: Què tal, Carles? Què tal la convivència amb ell?
30: Molt bé, molt bé. Està vivint a Andorra.
32: I és un desastre.
20: Sou veïns d'Andorra?
30: Sí, bueno, veïns.
20: Mira que
30: una casa més gran.
20: Mira que l'han intentat convèncer perquè torni al Barça, donant-li càrrecs i tal, i ell...
30: Ell està molt tranquil a Andorra i la veritat que futbol sí que el segueix, però bueno...
20: Que bé que l'aniré al Barça, un Puyol, ara.
30: Clar, és el que estem parlant del Nàstic.
20: Com li agradaria a Hansi Flick, tenir un Puyol allà a la defensa?
30: Necessita doncs, gent implicada, gent que senti els colors, i la veritat que Carles, doncs, amb això sí que ningú té cap mena de dubte.
20: Alguna vegada ho he explicat, però potser no ho he escoltat i tal, però Felip Ortiz va ser un dels meus primers ídols. Perquè ell jugava a l'AM, al club de Lleida on jo vaig començar, clar, era una mica més gran, porter,
31: i que tu eres porter, tio.
20: Barça, sí, clar, per això. I al fitxar-lo al Barça, diguem-ne que tots els porters que venien per darrere ens fixàvem en Felip Ortiz i els nostres entrenadors sempre ens deien fixeu-vos que si ho feu bé podreu, com Felip Ortiz, acabar jugant al Barça. El que passa és que...
30: Jo sempre he tingut no. He tingut,
20: doncs, vaig entrenar un any, però...
30: He sigut l'exemple dels porters baixets, no? De que,
20: clar, és que tu, quan... 1,76, no?
30: Sí, bueno,
20: has de ser molt bo per punter... ser professional i... sent porter amb 1,76.
30: Sí, sempre deien, doncs, els porters tenen que ser alts, i jo sempre l'exemple, no? De Lleida, de Lleida mateix, no? Que deien a Lleida, no pateixis de l'altura, que mira que no, ja fitxat pel Barça. Però bueno, però ara, verdaderament, ara sí que tens que ser alt.
20: És que ara ja no hi ha porters de menys d'un 90.
30: Abans sí que havia, doncs, molts porters, doncs, jugant a primera divisió, doncs, no sé, Arconada...
0: Bullo, València. No?
30: València, sí.
20: Paco Bullo.
30: I ara, doncs sí, ara la veritat que primer, si no me deixes 80 i pico, ja no...
20: Ara és veritat que ara ja la majoria de porters juguen amb els peus, surten de l'àrea, abans no, i tu vas ser dels primers porters que jugava molt bé amb els peus, que era més que un tio que parava sota pals. Clar, estem parlant de fa 20-30 anys.
30: Sí, això em va anar bé, no?, al Camp Barça, doncs, que quan vaig arribar jo, encara estava Johan Cruyff, després va arribar Van Gaal, i doncs una cosa que li agradava molt era el joc de peus que tenia, no? I això doncs després també va coincidir amb el canvi de regla que abans els porters la podien agafar amb les mans. I
20: sí, és que abans, quan el defensa li passava la pilota al porter, el porter la podia agafar amb les mans. I quan ell jugava es va canviar la norma i ja és quan si et passen la pilota no la pots tocar amb les
31: sembla
20: mans.
31: Sembla ser l'abuelo Cebolleta, eh?
20: No, però és que hi ha, aquí hi ha un públic molt jove que no sabrà que el futbol canvia.
31: Ja,
20: és així.
2: Tens tota la raó. De fet, ara mateix tenim 4 nens aquí, sí, que jo crec que fa 20 minuts que estan aquí, això es pot considerar ja 25. Explotació infantil.
32: Sí. Jo et volia preguntar, l'altre dia a Chesney li preguntàvem per Joan Garcia i deia que no té cap inconvenient en no jugar perquè és tan bo Joan Garcia, i que un tio amb la trajectòria de Chesney diu, és que mai m'he trobat un porter tan bo com Joan Garcia. Tu que ets porter o que has sigut porter, què el Joan Garcia?
30: Estic d'acord.
32: És el fitxajazo de la dècada?
30: Sí, estic d'acord. Bueno,
20: no és el millor dia per reivindicar-lo, per això després de la rada d'ahir.
32: Vale, okay.
30: Estic d'acord i, bueno, i també doncs, tinc molta confiança en De La Fuente, que és el entrenador porter del Barça. I parlem molt i la veritat que és que tothom s'ha quedat sorprès, no? Però no sorprès amb el que tothom veu, no? Que és el que es veu, el compara, com el joc de peus, sinó amb la mentalitat que té, que després d'un error, doncs, això és el que teníem por, no? Tothom, no? Arribar a Can Barça i ser un porter, el que està demostrant a nivell de cap, això és el més important, no?
20: Ara que dius lo de La Fuente, clar, perquè ell va estar al Nàstic, no?
31: Correcte, De La Fuente. Escolta'm, va ser entrenador de porters
20: i està tan sonat com sembla de fora, perquè sí, és aquell que tantes vegades han expulsat, sí, de la banqueta,
31: sí,
20: del Barça.
31: Sí, ja començava a mostrar aquests símptomes.
20: Ah, sí?
31: Sí, en aquella època a Tarragona, sí.
30: No, això és la
31: bueno, ella ha de quedar bé, no?
30: Felip
31: ha de quedar bé i dirà que no i que... Però bueno, té aquests ramalazos, sí.
32: És cosa de porters, no?
31: Sí, però no passa res.
32: Sempre,
31: tu també,
32: els porters
31: sí
32: que, així, no?
31: Tots, sempre.
20: No, però els porters, jo sempre dic, no estan bojos. Al contrari, han de ser els tios més centrats de l'equip.
30: Estic d'acord. Si no, algú té que ficar l'ordre, no? Clar. Jo crec que els porters són els que fiquem l'ordre als equips.
20: Quins són els teus plans? Continuaràs a Andorra la temporada que ve?
31: No, para. Tu saps que va a la Champions, no?
20: Sí, clar. Doncs
31: pues això, Champions.
30: Sí. Bons,
31: home, si ha de seguir, clar, home.
30: Els plans són que dilluns comencem a entrenar allà. Van guanyar la Lliga i el vencedor de la Lliga doncs juga les prèvies de Champions i a partir de dilluns a entrenar i el 8 de juliol fem la primera prèvia de Champions a veure qui el sorteig que ens
31: toca. Cuidao. Felip, entrenador.
2: La primera ronda de Champions és la millor de totes.
31: És boníssima. Jo a vegades l'he vist. A més, a l'Inter Escaldes, que l'he seguit alguna vegada, també en etapes anteriors, vaig seguir en l'etapa de Covid, aquesta eliminatòria que ells jugaran a la tornada, es va jugar a Suïssa, i jo vaig seguir per la televisió l'Inter Escaldes jugant allà a Suïssa.
30: Sí, l'any passat es va tocar l'Esteagua de Bucarest, Olimpia de Ljubljana i l'AEK d'Atenes.
2: Són l'himne, també, són l'himne.
20: Això és guapo, tio. I ara ja sabeu contra qui jugueu?
30: No, el dia 16 és el sorteig de juny.
20: Doncs estarem pendents.
31: Seguiment de Felip, home, i l'Inter.
20: I tant.
32: Us quedeu al concurs o no?
20: Sí, home.
32: Us quedeu, sí? Clar, sí? Com sí, es sí. diu, Xavi, això? És que som uns puretes.
3: La Battle Flip Challenge. Primera edició. Què t'hi jugues, Imperial Tarraco?
2: Va, Bottle, perquè és una...
32: No, a més el Vermo... Sí. Molest. Home, no sabem com va, tio.
20: Ara que narrem coses que sorprenen i tal, jo us he de confessar que poques persones m'han deixat... Saps per on vaig, no?
31: Sí.
20: Tan flipades com el Carles Cortés narrant...
31: Què? No, pensava que dius el Xavi.
20: No, narrant Castells. No, Xavi.
31: Pensava que dius el Xavi.
20: Em sembla una meravella tan gran...
31: No té cap mèrit.
20: És que hauria de tenir un Premi Ondas de la ràdio, tio. T'ho dic en sèrio.
31: No té cap mèrit.
32: Carles, què és aquesta cuerda que tens aquí anunciada?
31: No, home, perquè aquí vam presentar la temporada audiovisual, aquí al Teatre Tarragona vam presentar... Que és Teatre Tarragona, no de Tarragona.
20: Teatre
31: Tarragona. Vam presentar la temporada audiovisual que fem a la xarxa i el vam presentar aquí, al teatre. Que està en rock and roll, que és el lema que tenim.
32: Aviam.
20: Encara narres Castells o no?
31: Sí, home, i tant. Sí. De fet, diumenge, al Vendrell.
20: Ah, sí?
31: Sí.
20: A quina hora?
31: No sé si al Lu, però va a la colla del Lu.
32: Lu, on estàs?
20: Allà, darrere.
31: La colla vella, diumenge, a un quart d'una, està amb els seus grans rivals. Castellers de Vilafranca.
20: No li donis el micro, per si de cas.
32: Un clàssic com el que viurem ara aquí. Va, anem a veure. Tenim dos equips, Barça i Madrid. Vale, Xavi?
3: Perfecte.
32: El primer equip que aconsegueixi 5 cops que es quedi l'ampolla en peus.
3: Perfecte.
32: Guanya la col·lecció de vòleis de Capibara, de Mr. Wonder.
3: Tu segueix,
32: vale, del Mundial.
3: Tu segueix els una de Barça i els de Madrid, eh?
32: Vale. I aviam, com et dius?
4: Jared.
32: Vale. Tu?
4: Mencía.
32: Vale.
4: Aquest és l'equip del Madrid i vosaltres?
5: Mia.
4: Mia i?
5: Lucas.
4: Molt bé.
20: I narrar doncs, això, eh?
4: Aquest és l'equip del Barça, vale, la resta, que està ja en màxima expectació aquí al Teatre Tarragona. Podeu animar. Vale? Algunes declaracions prèvies abans de començar. Què li dius al Madrid?
5: Vais a perder.
20: Oh, no, no.
4: Vais a perder. Vinga, vale, va. Alguna cosa a dir al Madrid?
6: Dile pa segundas. Sí.
4: Vinga, preparat? Tu. Willy, tens alguna cinta d'atenció?
22: Tu segueixes els debats.
4: Jo vaig comptant aquí. Vale? 5. Vale? 5. Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
22: Doncs
4: una
22: atenció.
4: Especial.
22: Endavant, atenció, Xavi. Perquè estem aquí al hotel... l'hotel. Al
20: Teatre Tarragona.
22: Al Teatre Tarragona per
20: Tarragona.
22: Aquesta primera edició del Rotel Bottle Fleet Challenger que t'hi jugues Imperial Tarraco. Faré un compte enrere perquè comenci el show. 5, 4... 3 i mig, 3, 1, 0. De moment està la cosa empatada. Atenció, 1, continuen les ampolles, 1 a 0, favorable a Madrid de moment. Continua.
4: 2, 5, 5, 5, ja tenim la senya. Ja tenim la senya. Ha guanyat el Barça. Ha guanyat el Barça.
20: 5 a 0.
4: Ha guanyat.
22: 5 a 1,
4: 5 a 1. 5 a 1. Sí, ja està, no? Ja tenim guanyadors.
22: Ja està.
4: Han aconseguit les 5.
22: Carai, que ràpid, que natació.
20: Ni menys sabent.
4: T'ho he dit, Xavi, t'ho he dit. Teníem que pujar una mica el tema marcador, perquè és que van a saco.
20: Són molt bons. Increïble.
31: Estaríem encara tu i jo aquí, eh?
4: Bueno, doncs un fort aplaudiment, no? Ja tenim guanyadors, va.
20: President, la porta, guanya't el Barça.
4: Guanya el Barça! Barça! Em sap greu perquè dic, aviam si el Madrid té una oportunitat de guanyar, encara que sigui la col·lecció de Mr. Wonderful, ja que no guanya ni la Lliga, ni la Copa, ni... Bueno, un aplaudiment per tots. Vinga, pels que guanyen, els que perden, un aplaudiment.
20: Gran, una cosa, parlarem amb Lluís Carrasco, que és qui
4: pera,
20: ha impulsat aquesta campanya a la ràdio i que li regali una col·lecció a cada un.
4: Vinga, va, per tots, va!
20: Segur que Lluís, que ens estarà escoltant, entendrà que me salti les normes del concurs,
6: sí,
20: no?
6: Sí.
4: Doncs ja està. Doncs aquí guanya tothom. Va, fort aplaudiment.
22: Vinga, som-hi.
4: Ja ens podem retirar perquè aviat comença la taverna.
20: Pausa i obrim la taverna dels bojos, què t'hi jugues, a la recta final del programa.
6: Vinga, va, i més a més, estarem.
7: Què t'hi jugues?
9: Ser Catalunya, Barcelona.
10: La núvia anirà maquíssima. I tu?
11: Jo, a Xeviot.
10: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
11: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
12: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
14: I també totes les eines i ferreteria.
12: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
14: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
15: Eduardo Mendoza, guanyador del premi Princesa d'Astúries de les Lletres, un dels molts premis de l'escriptor, és un enamorat del teatre, i no únicament com a espectador. A més de traduir o adaptar textos d'Arthur Miller o Harold Pinter, ha estrenat també obres pròpies. La primera, el novembre de 1990, al Teatre Romea. Era Restauració, que va dirigir Ariel García Valdés, i van interpretar Jordi Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula, Pere Ponce i Rosa Novell. Després vindrien Glòria, Greus Qüestions i la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, Sin Noticias de Gurb, novel·la publicada per Seix Barral l'any 91, però que originalment havia aparegut per entregues al diari El País. Rosa Novell va tenir la gosadia i l'encert de portar-la al teatre. Es va estrenar al lliure el 23 d'octubre del 2006 i per fans de la novel·la, l'estoig que conté la preciosa edició il·lustrada a color per José David Morales, un reconeixement i un homenatge de la seva editorial.
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
16: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
13: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
8: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
13: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: La taverna mediàtica del Quet i Jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
20: Dos quarts de dues del migdia. Escolteu el Quet i Jugues a Ser Catalunya des del Teatre Tarragona. President, ens quedava...
18: Home, deia que aquí estarem ben assegurats. Estem un lloc segur. Estem un lloc ben assegurats. Però ja no només perquè estiguem a Tarragona, sinó perquè som del RAC. Escolta, que tu pots dir sort del RAC i estiguis on estiguis. Vagis on vagis, estaràs molt ben assegurat. Per exemple, imagina't un nano que se'n va d'Erasmus. Aquesta és una història real. El cotxe carregat per anar a l'aeroport i el cotxe es queda sense bateria a les 6 del matí. Truques al RAC, el mecànic ve, canvia i arribes a temps. Sort del RAC. Sempre fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist. Escolta, protecció a tot arreu.
20: Cristo, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha deixat el nivell molt alt, el llistó molt alt.
32: Va, fort aplaudiment pel tio Faja, pel Font de la Boque, Gonzalo Álvarez i el Quim Molins. La taverna mediàtica del Quet i Jugues, com cada divendres. Recordeu que els que esteu aquí avui a la grada, si voleu participar, demaneu torn i ens acostem amb un micro. Però per començar, Willy, tira atenció. Tio Faja, perquè estem arribant a unes quotes de surrealisme absolut.
20: Ha vingut amb el violí.
32: Com sempre, amb el seu violí reglamentari. Tio Faja, Florentino responent a Enrique Riquelme a, no sé com es diu, el programa, Cuarto Milenio, no sé què, Iker Jiménez. Horizonte. En un programa de fantasmes,
20: no?
32: I de...
19: Era digno, i el programa, el nombre del programa...
20: No, diu Horizonte.
32: Horizonte, es diu? Vale. Que abans es deia Milenio 3, Cuarto Milenio...
19: Horizonte, eh?
32: Horizonte.
19: No, es donde se explican cosas paranormales, como sí. Cuando votaban los sí. muertos en las elecciones de Real Madrid.
32: Amigos de la nave del misterio.
19: Ya aprendí.
32: La Superliga es va presentar el Chiringuito i la seva campanya electoral a Iker Jiménez. Aquesta és la realitat del nostre futbol.
19: És el nivell.
32: I no només això. Hem passat de presentar jugadors. Si surto president, portaré a Beckham a presentar ofertes. Si surto president, pagaré 150 quilos per algú. Sense dir qui. Que serà Olise, no?
21: Olise.
20: Això és el que diuen al diari AS, no?
21: Sí, el diari AS ha publicat fa una estona que Olise seria l'opció de Florentino, encara que va dir que no ahir. Sembla que sí, que serà Olise. Bueno, que per
20: una altra cosa és que el Bayern de Múnich accepti aquesta
21: no
20: oferta.
21: No crec.
20: De fet, aquest és el moment en què Florentino Pérez anuncia que, si és president, dimarts pagarà 150 milions d'euros per un jugador sense dir qui.
23: Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
20: Sí.
23: Pues ahora voy a hablar de Dumfries. Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Eso. Suyo es que sea de la media para arriba. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Hoy la Premier, perdón. La Champions. No es de la Premier. Ya que me he equivocado, no es de la Premier. Galáctico total.
19: ¿Queréis jugar al quién es quién? ¿O queréis jugar a...?
32: Sí, sisplau.
19: ¿A qué queréis jugar? Bueno...
32: ¿Al quién es quién?
19: Y además, cuidado, porque mañana es jornada de reflexión. O sea, las últimas amenazas de muerte hay que hacerlas hoy. Los últimos alegatos.
32: Cabeza de caballo en la cama de Riquelme.
19: Bueno, lo primero... A ver, yo estuve ayer en el Milenio, no, en Horizonte, porque en unas elecciones siempre pasan cosas paranormales, como que voten los muertos, porque las primeras elecciones que voté votaban los muertos, ahora ya he aprendido... Ahora votarán hasta los marcianos. Van a votar porque fui ahí al programa de Iker Jiménez simplemente para ver cómo consigo que vote el espíritu de Juanito. Esta es la intención. Estuve a punto de decirle a Iker que no iba, ¿eh? Eso sí también, porque no quiero nada que ver con el Riquelme. Y como he visto que se apunta igual otro Iker, igual prefiero no ir. Porque el topo de Mourinho es posible, ¿eh?, que ahora
20: vaya con Riquelme.
19: Vaya con el otro. Ahora sí que era el topo. Yo traigo a Konaté, Mourinho y Dumfries, que es un lateral que hay muy bueno por ahí. Riquelme trae a Raúl, Casillas y otros muertazos que apenas ganaron una Champions y gracias a mí. En cambio, yo tengo 7 y las ligas que me robaron por Negreira, ¿os acordáis? Pues además, para cosas paranormales también, el nombre de este señor, Enrique Riquelme, es muy difícil de pronunciar. Enrique.
32: Es una mica Álvaro Enrique, Arbeloa.
19: Enrique Riquelme.
32: Enrique Riquelme.
19: Ya sabemos que los nombres raros no funcionan. No, no funcionan. Yo no me llamo Florentino Tino Pérez. Es nombre de periodista del ABC. Si es que se les puede llamar periodistas a los periodistas del ABC, porque me he dado de baja, no sé si os he quedado claro.
32: No, no, no sabíamos.
19: Y este martes, cuando sea presidente, voy a hacer una oferta muy importante. No importa el jugador, importa el dinero.
32: Y lo presentarán en Bricomanía.
19: Y lo presentaré. Tremenda idea. Tremenda idea. Los lunes y los niños presentamos jugadores.
32: Claro.
19: Claro. Y voy a reconstruir al Real Madrid de los galácticos, fichando pues un delantero de Saturno, por ejemplo. ahí está.
32: Molt bé, molt bé. Un aplaudiment per Florentino i va, se l'aplaudeix, però tímidament, però
0: no
32: se l'aplaudeix.
0: No sé,
32: tío Faja, vamos al tema.
0: Bueno, yo, Cristóbal, lo primero sabes que he venido muy lejos. El parking 1,10€ o algo así.
20: La hora será.
0: Y quiero, por favor, en pie. En pie.
20: Ahora se cheque el público, en pie, al Teatre Tarragona.
0: En pie. ¿Y? Usted que no le van a quitar el asiento.
32: En pie. Y a una noia que está embarazada.
0: En pie.
32: Pot continuar asseguda.
20: Está checada a tothom, ara, la gent, eh?
0: Ovación al Tete, por favor.
20: S'ha posat de peu al bebé, ja n'hi ha.
0: Ovación.
20: Pides una ovación para ti mismo.
0: Ovación. Sí. Ovación.
20: ¡Vamos!
0: Sí.
32: Por favor, alguna vez.
20: Pero exactamente la ovación, ¿por qué?
32: Ego, por ego.
0: Bueno, yo es que.
32: Su ego,
0: te voy a explicar.
32: Ego.
0: No es un tema de ego. En mi casa siempre han apostado porque yo iba a ser un mequetrefe en la vida. Y estas cositas me ayudan porque yo luego le digo, mira, he levantado un teatro y me han ovacionado, ¿sabes? Y esto no tiene nada que ver con el mequetrefismo. Vamos a lo que he venido.
32: A cuarto milenio, va.
21: Pedirte una ovación para ti mismo es lo más cutre que he visto en mi vida. Bueno, que lo sepas. ¿Quién se pide una ovación para sí mismo?
0: Bueno,
21: es que no existe.
1: Ya se ha picado.
0: Te recuerdo que cada viernes en el estudio nos aplaudimos a nosotros mismos.
21: Porque... Es diferente, no, es una presentación, bueno, no manipules.
0: Bueno. Lo que nos ocupa, Cristóbal. Venga. Yo cuando hagáis estos gags de Florentino, no os riáis, porque es la vida en sí misma.
32: Es real.
0: O sea, sí, lo que acaba de contar ese señor es así, es que es tal cual.
20: ¿Qué pasa?
0: Es que es tal cual.
20: ¿Quieres que te compre?
0: Es que, pero el problema... ¿Cuánto
20: cuestas?
0: Sí, pero aquí. Usted es poderoso aquí. Aquí.
32: Bueno, allí.
0: No, aquí, en España.
20: ¿En Tarragona?
0: En España. A la que usted sale a competir con algún jeque árabe, que ya lo ha hecho, ¿se da usted cuenta que cualquiera de esos jeques lo puede usted comprar para que le haga de bufón? Y ahí no se atreve. Es más, cuando ha pisado algún terreno poderoso, ha fracasado.
20: Lo he recalificado.
0: Otra cosita.
32: Perdón, un paréntesis. Ya sabeu que la directora del programa Els Divendres es la Elena de Diego. Y avui tenim doncs, molts menors aquí al Teatre Tarragona.
0: Sí.
32: ¿Vale? Per tant, us demano...
1: Aneu en compte.
32: Us demano, sisplau, per petició de l'Helena... amb el vostre, el talent que us caracteritza...
21: No digues palabrota, perquè decir palabrota és de gilipollas.
32: No, per res, perquè després van a casa i què, cariño, què tal el programa de ràdio?
21: Sí, pues però, sí, havia però un, Cristóbal, és que un senyor ha dit una cosa que no és verdad. El único club en Europa que ha hecho el ridículo con un jeque es el Barça, que lo encabretó tanto al PSG que le compró a Dembélé y a Neymar. Y eso es la realidad. Entonces, que vengas tú aquí a decir que Florentino no es respetado.
1: Menos mal que no los compró.
21: Podéis silbar lo que queráis, que vuestros silbidos son para mí música celestial. Ya os lo digo ya a todos. Ya os lo digo con mucho tiempo de antelación. Me da absolutamente igual. La realidad es la realidad y yo hablo con la verdad.
1: Si no está chulo.
0: Gonzalo,
32: una ronda rápida.
0: El único club que ha estado 7 años durmiendo dentro de una quechua bajo la Torre Eiffel ha sido tu club, el Real Madrid.
21: No, mi club no es el Real Madrid.
0: Mira, escúchame. Los periquitos no existen. Los periquitos no existen. Son madridistas que el Bernabéu les pilla muy lejos. ¿Vale? O sea, métetelo en la cabeza.
21: Oye, el próximo día voy a venir yo a Tarragona, voy a traer a mis amigos de Tarragona, que son ciento y la madre, y voy a venir aquí a que me aplauden. Al final juego en contra. La realidad, te guste o no.
0: La realidad te guste o no.
21: Es que llevas mamando de Florentino, del Real Madrid, durante muchos años. Y nunca lo vas a superar.
32: Juan, Kim. va, anem a repartir una miqueta la
20: el Juan, que ha vingut amb una dessuadora del Liverpool i és molt fan de, del Liverpool. Què te parece el fichaje de, de Iraola?
32: Te felicito algú.
2: Hombre, acertadísimo. Volveremos a triunfar. Volveremos, estoy convencidísimo, porque yo lo he visto entrenar, bueno, jugar al Bournemouth y da gusto verlo. Da gusto verlo.
20: Y ahora es el nuevo entrenador del Liverpool.
2: Y ahora tenemos un entrenador como Dios manda, y el Liverpool volverá a ser grande porque está demostradísimo que va a ser así. O sea, está clarísimo.
32: ¿Felicitemos al nano o no felicitemos al nano?
2: ¿A quién nano?
20: A tu hijo, que has dicho que es su cumpleaños.
2: Ah, sí, hombre, vale. Bueno, no es que no quería
32: meter... Dani, felicitats, felicitats.
2: Felicidades,
32: ahí está, ahí está.
2: Sí, señor.
32: Dit això, tema cuarto milenio, Florentino, las ofertas...
2: Bueno, es la viva imagen...
32: Enrique Riquelme, Kim...
2: La viva imagen del pandereta country, que he dicho yo siempre, de lo que son las Españas imperiales. Es un país de pandereta, y está demostrado.
32: Un país de torreznos.
2: Un país que, o sea, hacen una campaña electoral y van a estos programas a presentar la campaña.
3: Sense debat.
2: O sea, ¿ves cómo nosotros estamos a años luz de lo que es el resto de las Españas imperiales? Ahí está demostrado.
21: Pero Juan, hay una realidad muy clara, que las elecciones del Madrid son mucho más divertidas que las del Barça.
2: Muchísimo más divertidas.
21: No, perdona. Nos hemos comido las elecciones este año del Barça, que eran un coñazo.
2: El show que tuvimos con nuestro amigo Javi en nuestras elecciones, aquello ha sido lo más grande que ha pasado en la historia del Barça en unas elecciones. Lo que hizo Javi fue espectacular. No se ha hecho en la vida. Ahí lo tienes. Mejor que eso no ha habido.
3: Tampoco cal fer lo del Javi.
2: Te tiene manía.
3: El Barça es molt més serio perquè eres el Javi.
32: Un moment. Ordre, sisplau.
21: Ordre no.
32: No hi ha eleccions des de l'any 2006. Per quadrar-ho.
21: Però sempre són més divertides, tio.
32: Dit això, Quim, o sigui...
3: Sabeu que la majoria...
32: Un moment, Quim, un moment. Enrique Riquelme diu... que portarà a Haaland, ho presenta a l'Hormiguera, un altre programa d'esports referència, i a Rodri. I diu que un cop l'han desmentit totes les parts implicades en aquests fitxatges, diu, tenim el màxim respecte pel City i parlarem amb el City. Ara bé, màxim respecte pel City, però surt allà a l'Hormiguera amb la samarreta de Haaland i diu que té fitxat a Rodri. Què?
3: Bueno, almenys ells ha posat, que si no els fitxo, pagaré el carnet de soci de tots els...
32: Són 17 milions, crec.
3: Sí, per ell deu ser calderilla. A veure, que el Florentino vagi en aquests programes o el Riquelme vagi en aquests programes, ell pot anar on vulgui. Lo fotut és la gent que se'l creu. La gent que els escolta.

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez se desvincula de las, literal, andanzas de Leire Díez. Sánchez niega que ordenara la trama que trató sin éxito de frenar las investigaciones que salpicaban a la familia del presidente.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: Pedro Sánchez desde Montenegro, donde ha contestado a las preguntas insistentes de la prensa sobre el sumario del caso Leire. El presidente del gobierno ha defendido la limpieza de su partido y también el trabajo de la directora de la Guardia Civil, que, recordemos, mantuvo tres encuentros con la llamada fontanera de Ferraz. Ampliamos ya. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sánchez se desmarca por completo y también al PSOE y a su gobierno íntegro y limpio, ha dicho, de las maniobras de Leire Díez. El presidente ha cerrado filas con los socialistas que aparecen en el sumario por sus contactos con la exmilitante, como la directora de la Guardia Civil o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Ha asegurado que ya están estudiando qué acciones pueden emprender para defenderse de los que usan sus siglas en vano.
3: Que nosotros lo que estamos es ahora mismo trabajando con el equipo jurídico para saber exactamente qué acciones se van a emprender. En defensa de la honorabilidad, por supuesto, y de la limpieza del Partido Socialista. Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y, desde luego, la corruptela de unos pocos no van a enmarañar.
4: Ha apelado Sánchez también a los socios parlamentarios a continuar la legislatura y ha descartado adelantar las generales junto a las municipales y autonómicas.
2: Luego le preguntamos a Javier Bañuelos por qué Interior desmintió estos encuentros para terminar admitiéndolos anoche, aunque asegurando que en esos encuentros entre Mercedes González y Leire Díez no se habló de la trama. Marlaska no va a cesar a la directora de la Guardia Civil. De momento, se cree su versión.
5: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, porque no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no. Otra cuestión es si hay no obedecer a eso, a la realidad o a la verdad.
2: El Partido Popular de momento ya ha pedido la comparecencia en el Senado de Mercedes González. La SER ya puede confirmar a esta hora, además, que la citan para el próximo día 10, es decir, para el jueves de la semana que viene. El Partido Popular, al que le bastaría con la simple enumeración de los hechos para hacer oposición, pero en el PP la euforia les lleva a la sobreactuación. Este es Miguel Tellado.
6: La pregunta es clara. Es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
2: 2:03, hay media. Recopilamos los últimos datos sobre las investigaciones sobre esta trama. Esta mañana Santos Cerdán ha emitido un comunicado en el que defiende su honor y dice estar siendo víctima de una persecución que le está destruyendo personalmente y también su credibilidad. También hay media, os contaremos la encuesta de 40DB para la serie El País con motivo de la visita que el Papa León XIV inicia mañana a nuestro país. La mitad de la población cree que la Iglesia sigue tapando la pederastia. Recordaremos que, bueno, estará en primer lugar en Madrid. Esa es la primera escala de su viaje. Madrid, que es ahora mismo una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad con cortes de tráfico por todo el centro. Foto a esta hora en la Plaza de Cibeles. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una plaza llena de fuentes de agua potable que bien podrían quedarse todo el año. Sillas blancas, 1, 2, 3, 4 generadores eléctricos que oiréis de fondo. Vallas por todos sitios, tráfico cortado y varias estructuras enormes. Entre ellas el escenario que nos describe esta visitante.
8: Yo veo una estructura metálica, lo que es el Cristo, bastante moderno el Cristo. Y lo que veo es que va todavía un poquito lento que para que haya misa mañana.
7: Papeleras precintadas por seguridad, sustituidas por bolsas, operarios, montaje, pantallas, grúas, altavoces, acentos de todo el mundo, Casal, y miles de fotos de turistas. Un desorientado se ha acercado a preguntarnos, al vernos con el micro, ¿quién viene? A su lado, un sacerdote con alzacuellos le ha señalado los omnipresentes carteles amarillos con las fotos de León XIV.
2: Desde luego, en Madrid sí que hay un buen Cristo. Programación especial mañana desde las 10:30 en la app de la SER, en un programa que va a dirigir aquí Pablo Tallón. La mañana además nos deja un nuevo asesinato machista en España. La víctima es una mujer a la que disparó su pareja, que después se quitó la vida. Ser Málaga, Ignacio San Martín, buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, los cuerpos sin vida de Victoria y su presunto asesino Francisco fueron localizados a primera hora de este viernes en una vivienda de la barriada de La Palma, en la capital malagueña. Ambos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego. Los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar los dos fallecimientos. Los primeros indicios de la Policía Nacional señalan que el hombre la mató y después se suicidó con el arma. No había denuncias previas ni registros de la víctima o del agresor en el sistema Biogen. Según el Ministerio de Igualdad, si se confirma este asesinato como caso de violencia machista, sería el número 24 en lo que va de año.
2: 016 es el número de atención a las víctimas de la violencia machista.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: 2:05 y nos acercamos ya a la redacción de informativos de la SER. Javier Liébana, pendientes de Ucrania y de un dron que ha impactado esta mañana en suelo rumano. Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un dron marino ha explotado esta mañana en el puerto civil de Constanza, en el Mar Negro, que es el puerto más grande de Rumanía y que es territorio OTAN. No ha habido víctimas y Ucrania acaba de informar de que Rusia ha desviado esta mañana un dron que habían lanzado y que acabó perdiendo el control dirigiéndose precisamente a Rumanía. Además, aquí en España, el Supremo ha anulado la sanción de más de 850.000 euros que le impuso a Vox el Tribunal de Cuentas por los ingresos obtenidos por merchandising entre los años 18 y 20. Se consideró que estos ingresos eran realmente donaciones para financiar el partido, pero el Supremo concluye ahora que esta decisión carece de base probatoria.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
10: Hoy será el día de temperaturas más bajas de toda la semana. Ya lo han sido las mínimas. Durante la tarde no va a hacer calor más que en el Valle del Guadalquivir, donde se pasará de los 30 grados. También en gran parte del interior pasaremos de los 25, pero por poco, y en la mayor parte de poblaciones máximas de 20 a 25 grados. Y eso a pesar de que va a hacer mucho sol, con chubascos todavía en el Mediterráneo, en Baleares y sobre todo ahí donde coinciden las provincias de Alicante y Valencia. La próxima noche también algunos chubascos en Galicia. Fin de semana soleado y cada vez más caluroso.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
11: Els mestres tornen a la vaga després d'haver rebutjat l'acord per suspendre-la. Amb el 28% del seguiment, són 3 punts més que en l'última vaga que van fer a tot Catalunya.
12: Niubó,
11: bye bye, et farem un cambrai. Demanen la dimissió de la consellera en referència a la de l'exconseller que va plegar després d'enfrontar-se precisament amb els mestres. A Barcelona, a aquesta hora, són dins del parc de la Ciutadella i a Tarragona estan tallant l'autovia A7. Mentrestant, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat vol tots els moviments bancaris de tots dos partits. Sospiten que el PSC podria haver infringit la llei electoral al pagar una empresa perquè publiqués notícies favorables a ells. Els socialistes diuen que no han rebut cap requeriment i que han actuat sempre complint la llei electoral. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, nega que hagi encobert cap cas d'abusos, tal com ha destapat avui el País.
13: Jo puc parlar del meu cas. El meu cas no hi ha encobert res. Però a mi em sap greu que posin aquest nom. Tot un revolutum.
11: Fa 4 anys, segons el que publica el diari, Omella va saber d'un cas d'abusos a Barcelona i no va fer res. Entrevistat a RAC1, el que llavors era el número 1 de l'Església a tot Espanya, diu que no és cert. La presó de Brians es prepara per rebre el papa i ja estan seleccionades les recluses que parlaran amb Lleó XIV.
14: Molt orgullosa de que pare en prisió, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Claro, es una persona muy importante.
15: Me transmite paz.
11: De seguida anem cap allà perquè l'Andrea Villori ha parlat amb elles i avui a la SER us estem explicant també que l'Església no havia recaptat mai tants diners a Catalunya amb la casella de la declaració de la renda, 47 milions d'euros. Sobretot són els més rics i els més grans, els qui donen diners. Ara bé, de tot l'estat, Catalunya és on el percentatge dels que marquen aquesta casella és més baix. Aquí és un 15%, mentre que, per exemple, Castella-La Manxa o Extremadura és el 42%. La d'ahir va ser una tarda passada per aigua arreu de Catalunya i que ens ha deixat una mica de fresca, Jordi Carbó.
10: Avui esperem que sigui el dia de temperatura més baixa de tota la setmana. Ja ho han estat les mínimes. Màximes en breu de 20 a 25 graus. Només superarem els 25 al Pla de Lleida. Si a més hi afegim que durant la tarda el vent de marinada anirà guanyant protagonisme, abans de la tarda passarem d'un ambient agradable a ambient fins i tot fresc. I el cap de setmana en general sol, si bé demà la tarda tindrem xàfecs intensos però locals a les comarques de Girona i Barcelona, a punts de muntanya de l'interior sobretot. A les nits i els matins del cap de setmana encara farà força fresca. Durant les tardes, de mica en mica, la calor tornarà a guanyar protagonisme.
11: Guillem Arnal al control, Martí Ramírez a la producció. Ara són les 2:10.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Bona tarda. Els mestres tornen a fer vaga a tot Catalunya després que quedés en res el preacord al que havien arribat amb el govern. Avui hi ha hagut talls a diverses carreteres arreu del país amb càntics demanant la dimissió de la consellera Esther Niubó. Avui els sindicats han anunciat, de fet, una altra vaga a totes les comarques dimarts que ve, que és quan el papa arriba a Catalunya. La manifestació d'avui encara corre, continua ara mateix a Barcelona. Són al Parc de la Ciutadella i és la Soledad Domínguez. Sole, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, Ferran.
11: Això, que la manifestació continua ara mateix dins del Parc de la Ciutadella, sentim de fons alguns càntics.
15: Sí, estan en el... finals del Parlament, dels Parlaments. Avui obrim un nou capítol amb la lluita per l'educació pública i de qualitat, i aquest capítol l'escriurem nosaltres. Això és el que han dit fa uns minuts una de les portaveus de les coordinadores d'assemblees, que són les que han agafat el protagonisme tant de la protesta com d'ara d'aquests Parlaments finals davant dels sindicats. Estan reclamant als professors que la negociació, que diuen s'ha d'obrir a partir ara, els ha d'incloure a ells. A diferència del que ha passat en totes les altres mobilitzacions i vagues d'aquest curs, els parlaments, com us deia, de les manifestacions que han recorregut Barcelona i que ara mateix estan ocupant el Parc de la Ciutadella, els estan protagonitzant professors anònims, no els portaveus dels sindicats, que s'han vist desbordats per un col·lectiu que també ha dit alt i clar que ells no estan lluitant per tenir millor sou, sinó per tenir més mans, més temps per acompanyar els seus alumnes, i que volen canvis a les escoles, als instituts, però també al 03 o al lleure. Escoltem un moment de la intervenció de les assemblees de Girona.
16: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
15: I com que ells en saben més, diuen, són ells els que han d'estar a les taules de negociació. Molt significatiu, Ferran, que avui l'USTEC, malgrat ha fet una crida a la vaga d'avui, ha tingut un paper molt secundari. Fons d'aquest sindicat ens admetien que necessiten temps, que cal analitzar bé tot el que ha passat i buscar una manera, ens diuen, de canalitzar tota aquesta energia perquè no es perdi. Yolanda Segura ha pogut parlar, al final de tot ha hagut d'escoltar també alguna xiulada. Segons dades del Departament, el seguiment de la vaga avui a la 1:00 era del 28%, són 3 punts més que la darrera vaga general educativa, que va ser el 27 de maig.
11: Gràcies, Soler. Hi ha una pregunta latent, que és com s'explica que l'acord que havien signat els mestres i que els donava una millora salarial i més recursos a les aules hagi estat rebutjat. Doncs bé, fa uns minuts ens ha respost precisament una mestra anònima, com les que estan protagonitzant avui les manifestacions. És la Rosa Cervera, d'Igualada.
17: Ells mateixos sabien que era insuficient. Hem fet números i hem vist que 6.000 persones, 6.000 docents que ens ajudin d'aquí al 2029... no és suficient, perquè no cap ni un mestre per escola, ni un. Jo en 5 anys em jubilo. En què m'ajuda a mi dintre de 4 anys? Això no va de sous, va d'inclusió ben feta, amb recursos humans, materials i de tot tipus, que no rebem a l'escola. Estem amb molta canalla dins de la classe, que van entrant, ahir em va entrar una nena a mi nova, amb 2 setmanes d'escola i ahir la tens. Sense recursos, sense ningú que m'ajudi, una nena que no m'entén i amb les seves coses, pobreta. Però jo no faig miracles com he vist per ahir, faig el que puc, amb el que tinc. Jo vaig començar fa més de 30 anys i això no té nom. Estem esgotats.
11: A la pregunta que es feia a la consulta, si els mestres votaven que no, també es comprometien a continuar fent vagues fins a finals de curs. Això per als qui serà un revés és per les famílies d'alumnes, tot i que moltes respecten la vaga, ja n'hi ha que demanen que s'acabi tot plegat.
18: Sembla molt bé, tota la lluita és molt important.
19: Pues la verdad es que no me afecta mucho porque lo seguimos llevando a los niños al colegio.
20: A veure, sí que espero que se solucione aviat, amb les reivindicacions, amb algunes sí i amb algunes no.
11: Avui el govern tornava a reunir-se aquest matí a les 10 amb els sindicats que van firmar el preacord, però USTEC, que és el sindicat majoritari, ja va dir ahir que no hi aniria. La negociació està estancada perquè el govern manté que aplicarà l'acord igualment. El número 3 de la Conselleria d'Educació, Ignasi Jiménez, avui ha estat a l'Aquí Catalunya.
21: És veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta, potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. Fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, hi ha comissions obreres, hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. I que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit. És evident que tot i a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet, com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
11: Doncs ja ho senten. El govern que continua defensant l'acord i que avui tenia prevista reunions amb diversos sindicats per intentar tirar-lo endavant. El que sabem d'aquesta reunió, Sole, és que els que sí que hi han anat són Comissions Obreres, la UGT, i també estava programat que hi anés el Sindicat de Professors de Secundària.
15: Sí, i han complert, s'ha fet aquesta reunió amb el Sindicat de Professors de Secundària, que ells han dit que ratificaran l'acord perquè ells tenen l'aval del 63% de la seva militància. Ells també van fer consulta, però no oberta a tot el professorat, només a la seva militància, als seus afiliats. També s'ha fet aquesta trobada amb Comissions Obreres i UGT, a tots el govern els ha traslladat això que deia l'Ignasi Jiménez, que ells compliran el que s'havia pactat i que començaran a implementar tant les millores de sou com tots aquests reforços a les aules. Recordem que a partir del setembre ja està aprovat, ja hi ha un acord de govern, han d'arribar 1.080 persones entre especialistes, educadors, tots aquests perfils que tenen l'escola inclusiva.
11: Continuarem pendents, Soler, gràcies, de l'última hora d'aquestes manifestacions.
15: Fins ara.
11: 2:16, en les darreres hores, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat, la UCO, vol tots els moviments bancaris sobre una publicitat que presumptament van pagar els socialistes a un mitjà digital durant les eleccions europees del 2024. Un mitjà que publicava notícies que, en realitat, creu la UCO, eren publicitat encoberta. No és menor, perquè el finançament il·legal és la línia vermella que li han posat els socis al PSOE abans de retirar-li el suport. Davant d'això, el PSC insisteix que sempre ha respectat la legislació electoral. Laura Pons.
22: La UCO vol tenir tots els moviments bancaris del PSOE i del PSC del 2024 i del 2025, anys que coincideixen amb l'activitat de la presumpta lampista del PSOE, Leire Díaz. El que vol és esbrinar si el PSOE va poder alimentar econòmicament la trama de Leire Díaz mitjançant el pagament de publicitat electoral a un mitjà de comunicació digital. El PSC ha respost en un comunicat a aquestes informacions, assegurant que no tenen cap relació contractual amb l'empresa de comunicació que hauria pensat l'estratègia de publicitat d'aquest mitjà de comunicació i asseguren que la informació és falsa. Insisteixen, el PSC sempre ha complert amb la llei electoral i tant el Tribunal de Comptes com la Sindicatura de Comptes tenen totes les dades.
11: 2:17.
23: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
24: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
25: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de...

0: a Plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
3: 2:19 de la tarda, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, surt a la llista que avui publica El País d'alts càrrecs de l'Església que han cobert casos de pederàstia dins la institució. La investigació explica que fa 4 anys, quan Omella era president de la Conferència Episcopal, va assabentar-se d'un cas d'abusos d'un sacerdot a Barcelona i no va fer res. Oriol Soler, ell ho nega. Diu que sempre va seguir els protocols adequats.
4: El primer cas del que parla El País és el del sacerdot Alexander Patiño, capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, a Barcelona, que va ser detingut per abusos sexuals en un cas judicialitzat. Omella ha negat la major dient que ell no va encobrir res. Ho justifica així en declaracions a RAC1.
5: La persona que va venir a fer la denúncia, i no puc parlar perquè són temes de sumari, va venir a informar, no a denunciar. Els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això, quan és no és veritat, i he fet el que tenia que fer, que m'ho demostri.
4: El nom d'Omella apareix en un segon cas d'encobriment, segons la investigació. És el del sacerdot Jordi Sanabra, ex-rector de la parròquia de Polinyà, que el 1990 va ser enviat com a missioner a l'Equador sense que ningú sabés després que sortissin denúncies d'abusos a menors i que fos requerit per la justícia.
5: Ell havia anat a l'Equador, jo ho sabia, que estava a l'Equador, sí. Que havia fugit. Ell, jo el que tinc com notícia és que va fugir.
4: Sanabra va morir allà anys després i mai se'l va arribar a jutjar.
3: De l'itinerari del Papa a Catalunya ja saben que té prevista anar a la presó de Brianzo dimarts que ve. Allà estan ultimant els preparatius per la visita del pontífex. Un acte de 20 minuts en què el Sant Pare es trobarà amb 80 interns i intercanviarà unes paraules amb dues preses, amb les que hem pogut parlar. A la presó hi és l'Andrea Villori. Andrea, bona tarda.
6: Bona tarda, sí. Aquí a Brianzo ja oneja la bandera del Vaticà. Tota l'entrada i el teatre estan recent pintats per la visita del Papa, que arribarà dimecres fins l'auditori de la presó directament en cotxe. Dins hi haurà 80 interns seleccionats entre els fidels habituals de la presó, com l'Elisabet Baca.
7: Me emociona mucho que venga el Papa aquí, la verdad. Y estoy muy contenta, la verdad. Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no?
6: Nerviosa i emocionada està també la seva companya, la Montserrat López, que podrà parlar amb el Papa.
8: Estoy contenta que estoy del cambio que he dado en mi vida gracias a la fe que tengo ahora y que no tenía antes. Me transmite paz y lo veo... Muy buena persona.
6: La tria l'han fet els capellans de Brians, que no han discriminat per delicte ni per il·lusitat.
9: Jamás le preguntamos a la persona por qué está en el centro penitenciario. Porque no venimos a encontrarnos con delitos. Pero los delitos le corresponden al juez. Y nosotros venimos a encontrarnos con las personas. Las personas son mucho más que una equivocación.
6: És en Jesús Bel, el mossèn de la presó.
3: A més, avui a les Seros estem explicant que aquesta presó ha hagut de tancar el mòdul d'ingressos i detinguts per evitar superar la seva capacitat. La zona que han hagut de tancar, Andrea, és on passen els primers dies les persones que van per primer cop a la presó i és on rebran en els propers dies una trentena de reclusos d'altres centres que participaran en aquesta visita.
6: Sí, l'àrea d'ingressos és on arriben els interns i on estan els primers dies abans de ser distribuïts per mòduls. Com que Brianzo és una presó de preventius, hi arriben com a mínim una quinzena de reclusos diaris. Però aquest matí ha hagut de tancar perquè la presó està al 90% de la seva capacitat amb 1.100 interns al centre, segons una nota interna a la que ha accedit Ser Catalunya. No hi entrarà cap nou intern ni avui, ni demà, ni diumenge. Tots els homes que siguin enviats a presó preventiva per un jutjat a l'àrea de Barcelona aniran a la presó veïna Brianzo 2, almenys fins després de la visita del Papa. Així, segons fonts penitenciàries, es garanteixen que hi hagi disponible espai pels 32 presos de Brians 2 que seran traslladats dimarts a la nit per dormir aquí i assistir l'endemà a la visita del Papa. També s'hi traslladaran 8 internes de la presó de Batràs que van cosir ja unes estoles entregades per la Generalitat al Sant Pare en un viatge fa un any al Vaticà.
3: 2:22 de la tarda i relacionat amb l'Església, atenció al que estem explicant també avui a aquesta redacció i en concret amb Pol Valero. Bona tarda, Pol.
10: Què tal? Bona tarda.
3: Saben que a la declaració de la renda hi ha la famosa casella on pots marcar amb una creu que vols cedir una petita part dels teus impostos, el 0,7%, a l'Església en comptes de l'Estat. Doncs bé, a Catalunya l'Església no havia recaptat mai tants diners per aquesta via com ara. Més de 47 milions el 2024. Això tot i que el percentatge dels que marquen la creueta en aquesta casella és més baix que mai.
11: Sí, la recaptació general d'Hisenda s'ha disparat després de la pandèmia. A més, la població ha augmentat de manera que hi ha més persones que marquen la casella de l'Església. Tot i això, la popularitat d'aquesta donació és més baixa que mai. A la campanya del 24, l'última de la qual l'Agència Tributària té dades, només un de cada 6 catalans van cedir part dels impostos a la institució catòlica. És un 15%, un 5 que només marca la casella de l'Església i un 10% més que també marca alhora l'altra casella de finalitats socials.
3: I, Pol, hi ha un perfil concret concret de persona que tendeix més a marcar aquesta casella, els més rics i els més grans.
11: Sí, una de cada tres persones que guanyen més de 150.000 euros a l'any fan una donació a l'Església. És una proporció que és el doble d'alta que en el cas de les persones amb menys ingressos, tot i que escollir aquesta opció no implica pagar més o menys impostos. Per edat, els que més contribueixen a l'Església són els de 70 anys o més, gairebé un 30% marca a la casella. En canvi, entre els menors de 40 anys, aquesta proporció no arriba ni al 10%. Molts ho acaben fent per tradició o per inèrcia.
10: Molt sovint és gent que, igual fa 25 anys, va donar una instrucció al seu assessor fiscal de que li posés a l'Església Catòlica i no ha modificat la seva gestoria, el seu assessor, el seu advocat tributarista, ho continuen traient per defecte.
11: El president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Joan Francesc Pont, ens deia això.
3: És important remarcar, ho deies ara, Pol, que els 47 milions que rep l'Església a Catalunya no són un impost addicional, sinó que són diners que anirien a Hisenda normalment, però que acaben anant a la Conferència Episcopal. És a dir, a tota Espanya l'Estat deixa de recaptar gairebé 430 milions d'euros per aquesta casella, i això hi ha entitats que ho critiquen.
11: Sí, fundacions com la Ferrer i Guàrdia, que assenyalen que aquest model representa un privilegi davant d'altres confessions i que, com a mínim, diuen, el que es podria fer és afegir altres entitats sense ànim de lucre perquè tinguessin una casella pròpia. Tot i això, defensen que les donacions religioses no haurien de representar una pèrdua d'ingressos per l'Estat.
10: Les esglésies no han de ser finançades amb els impostos, sinó que han de ser finançades pels seus propis recursos.
11: Més de la meitat dels ciutadans considera que les religions s'haurien d'autofinançar sense la col·laboració de l'Estat.
3: En qualsevol cas, a Catalunya és on hi ha menys proporció de persones que marquen aquesta casella de l'Església en comparació amb la resta d'Espanya.
11: Sí, recordem, aquí és un 15%, la mitjana espanyola és el doble, hi ha territoris com les Castelles, Extremadura, La Rioja o Múrcia, on més del 40% dels ciutadans seleccionen aquesta opció, segons els experts consultats. Això es deu al fet que el procés de secularització aquí està més avançat i també pot estar relacionat amb que els catòlics catalans senten més desafecció amb l'estructura de l'Església espanyola i en cas de fer donacions prefereixen col·laborar directament amb Càritas o amb la seva parròquia que no pas amb la Conferència Episcopal. Tot i així, com que aquí a Catalunya les rendes són més elevades, Catalunya acaba sent la tercera comunitat que més diners aporta a l'Església.
3: Tota la informació explicada amb gràfiques molt clares la teniu al web de Ser Catalunya.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
12: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
14: I també totes les eines i ferreteria.
13: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
14: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
2: Cadena Ser i Ser Catalunya.

Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del Xavi Sáez, un d'aquests actors que ha participat com a secundari en tants i tants projectes que a tothom li sona, però no acaba de saber exactament de què. I entre les cançons del llapis de memòria del Xavi vam trobar aquesta que està sonant, és a dir, Cornerstone del britànic Benjamin Clementine. Un músic amb una gran història a les seves esquenes que, a continuació, després d'escoltar-lo una miqueta més, això sí, us detallem amb més profunditat i després ja parlem amb el Xavi.

0: Setem el llavis de memòria del Xavi Saez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic super consolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, sí.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: I aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment crec que, gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche toledana?
1: Noche toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla petita?
1: La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir. De que no surt les coses.
1: Sí, jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat. En veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. Precarietat absoluta i de combinar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira... Però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador,
1: a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys, això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... És que he fet de tot, he treballat de tot i ho anava combinant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vegin també les coses, hòstia, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també, perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre, i de teatre si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada tenia sort, clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et penses que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, Però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Alarcón com a mi, el Cèdul...
0: Prisamata,
1: la companyia que vam fer així, Prisamata, amb el Cèdul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: Cinc anys,
1: una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max, a millor.
1: No ho diguis molt a això, que els ballarins s'enfaden, perquè, clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors... Val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar a millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom, Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica, per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de Saladors em va dir Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu, quan jo vaig dir, ostres, no em puc quedar fixa a l'hospital, o sigui, no puc, ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar. Llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho, i llavors va ser quan va venir el Cèdul Lugar i van venir com més coses. Però aquell moment, en aquell despatx, és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no, perquè no tenia feina ni res.
0: És molt llaminer, un contracte fixe, per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí. Ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, però no tenia feina d'actor de res, eh?
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi
0: Fernández. Sí, treballant en una gossera, sí, en un bar.
1: En un bar, amb tal, havia fet moltes altres coses, havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, vinga, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sensellarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro, sonant al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robi Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, o sigui, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li, rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bupi Cou, al Narcís Monturiol, i jo em movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feien parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: I Gotta Go My Own Way, de High School Musical, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria de l'Alba Riera, una comunicadora que, després d'anys picant moltíssima pedra en els mitjans de comunicació, des de fa vora 3 anys que s'encarrega de dirigir i presentar el videopodcast La Turra, que és un dels grans referents culturals entre els joves de Catalunya, en el que s'aborden debats que no acostumem a sentir i també s'entrevista personalitats de l'Star System català. Ara bé, creieu que a l'Alba també li agradaria entrevistar estrelles internacionals, com per exemple a la Vanessa Hudgens i al Zac Efron, que són els que estan cantant aquesta cançó? Doncs tothom atent, perquè ja mateix l'Alba ens treu de dubtes.
1: M'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per La Turra parlés català. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si La Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
0: Que
1: I m'encantaria fer... Bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista a la meva vida. De la meva vida. M'has donat una grandíssima idea.
0: Que l'Star System català sí que va passant, no?
1: Sí que va passant.
0: Per aquí, pel llapis de memòria, després a La Turra,
1: sí,
0: o abans,
1: ens
0: després...
1: Ens els
0: sí, sí, els veig aquí, després els veig allà. Sí. Està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abad Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que va allà... I tu l'atraques, o ja sap que parlareu d'això?
1: Mira, això vol dir... Jo crec que es va generar... O sigui, jo crec que La Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que hem, com la identitat que l'hem donat a les entrevistes, és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara, ja hi ha l'Estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve La Turra, no, també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta, no? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me, no? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc... Mm-hmm. No tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a La Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser... de les primeres fans de La Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
0: Sí, venia amb bones referències
1: a l'Eduard. Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
0: I que sense tu haver-li de dir prèviament, ell
1: exacte.
0: Sabia que...
1: Exacte, que era un espai, que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
0: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí i saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP.
1: Correcte.
0: No, vull dir, el Carles així. Riera...
1: Treu el tema, ja.
0: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, a la gent t'ho treuen i...
1: Sí.
0: Que jo més que preguntar-te per això és...
1: No m'importa, eh?
0: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
1: L'època complicada, sí.
0: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
1: Molt malament. Jo vaig viure molt malament. En general, sóc una persona molt patidora. I molt per la meva família, en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, mm-hmm. evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda, tenia molt d'orgull, però d'altra banda, tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Llavors... jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
0: I fa molts anys,
1: fa molts
0: que,
1: anys que hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, tant, no només a nivell... no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no?, i ens n'ha fet partícips des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no?, ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que era... que el meu pare hagi pogut viure això... tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això El meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar, i això ho tenia molt clar. Però, d'altra banda, tenia un patiment molt gran, i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot. Soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca. Llavors, em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat, pensava que el meu pare podia passar qualsevol, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondria, que llavors amb teràpia, que vaig començar a anar i tota la pesca, vam acabar detectant, i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés... I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny que vaig arribar.
0: Però tu, Alba, li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
1: Sí, clar.
0: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
1: sí.
0: On...
1: Sí.
0: Va ser xungo, eh?
1: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre molt. I és el que et dic, eh? També el patiment i el que jo li compartia, també sabíem... O sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família, i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que és la seva actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
0: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Lucky de Britney Spears, sonant el llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anava amb una sessió de fotos, clar, perquè era una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uah, quin increïble els looks, ella, o sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes parlaven llengua de signes. Llavors ella ens ensenyava. Jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Cantoni Gros. Sí. En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, per lo que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser una mica... per poder seguir sent joves una mica més. Perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells ho van passar teta. O sigui, al principi la gent, que foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint... Però ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure unes grans putades que a vegades et donen la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa, això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11... 10 acabava de fer 11, jo 13 acabava de fer 14, i el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar, una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure el...
1: tot.
0: Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar el desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran, no? I era una mica cera, jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això. Jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé, i patia molt, i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós perquè jo... tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant. I això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: saber por qué te vas.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, bueno, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és algo que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment els estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest. O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt, especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima,
2: és duríssima
1: la cançó.
2: Perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la traurà mai ningú. Ja saps, així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
1: Amb ella?
2: Hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com... Vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint.
3: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de la Carme Trilla, una de les grans expertes en habitatge d'aquest país, concretament en l'habitatge social, que és on actualment, amb 77 anys, la Carme aboca tots els seus esforços. I és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar sobre habitatge amb tota una eminència en la matèria, doncs vam aprofitar l'ocasió perquè la Carme ens posés al dia de tot plegat. Així que tot teu, Carme.

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan...

0: en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, seria, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
1: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
0: Sí, sí, però l'evidència de que, que està passant, que aquests habitatges s'estan descalificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació, aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València, la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
1: Que ara has dit València-Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
0: Sí, sí, sí, sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions. Veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
1: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
0: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
1: Sí, l'esperança i l'optimisme
0: no,
1: tenen un límit.
0: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó, eh?
1: En fi, el millor serà que ens apressolem una mica amb Johannes Brahms.

0: cançó de Bressol del compositor alemany Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quin records et porta aquesta cançó de Bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de Bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i la tocada. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és en fi, va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo, i ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Doncs vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocava el piano, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí, i... de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... és una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors m'empenedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa, es van conèixer a Barcelona, perquè la meva mare era d'aquí, i el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França, i va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, no. Aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom. Bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no? Costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí, sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona bastant grisa. Bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la
1: Transnació,
0: que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima, boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, que som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que en deien cultura general. Mm-hmm. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. Per a mi l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn, bueno, que després no ha sigut així en la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada, fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... Bueno, més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, bueno, que sí que m'hi vaig comprometre, eh? I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes dintre de la clandestinitat era molt dura. Sí, no, eren anys, van ser anys difícils.
2: Mireu que estic sol, acabo de deixar els amics. Els nois i les noies m'han dit adéu o fins demà.
0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Ara ja sabeu que anem a descansar una mica i que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns.
2: El treball o bé el cinema o bé el futbol, ells es fumaran el seu cigarro.
3: Llapis de Memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: ¿Estás con el rum rum por si el perro hace saltar la alarma?
5: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
7: Precisión, calidad de materiales, exigencia. En Obramat sabemos que lo dais todo para que cada obra y reforma sea perfecta. Y para los que os comprometéis con vuestro trabajo, necesitáis a alguien que se comprometa con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
8: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
9: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
8: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
9: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
8: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
9: Consulta modelos y marcas participantes.
10: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El juez Pedraz, que hoy ha decidido rebajar la petición de la UCO sobre la situación financiera del PSOE y dejar fuera de la investigación al PSC, tiene otra petición sobre la mesa anticorrupción. Pide que pregunten la Fiscalía General por las reuniones que pudo tener allí Leire Díez. Además, quiere llamar a testigos, entre ellos a Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Isabel Vega, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, el juez Pedraz resolvía la petición de la UCO sobre la situación financiera del PSOE, limitando notablemente su alcance, y ya tiene otra solicitud que resolver sobre la mesa. Anticorrupción le ha pedido que oficie a la Fiscalía General del Estado para recabar informe en relación con las reuniones que se hubieran mantenido en 2024 y 2025 con Leire Díez, Javier Pérez Dolcet, el abogado de Santos Cerdán, el primero que tuvo Coldo, o el de Villarejo, tal y como se desprende de las anotaciones y conversaciones intervenidas a la denominada Fontanera. Además, solicita Anticorrupción que se cite a 22 testigos, incluyendo a la presidenta del Comité Ejecutivo del PSOE, Cristina Narbona, 3 guardias civiles y el general en jefe del Estado Mayor. Por último, solicita la imputación de la actual abogada de Coldo García, Leticia de la Hoz, a la que la empresaria de hidrocarburos Carmen Pano acusa de haberle ofrecido 50.000 euros por negar en el juzgado que llevase bolsas con dinero a Ferraz.
10: El PSOE acaba de emitir un comunicado en el que respalda a su presidenta. Dicen que mantienen máxima tranquilidad. Joan Gimeno, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE sí transmite máxima tranquilidad. Es una petición de la Fiscalía que dicen tiene que ser valorada y después el juez tendrá que decidir. En todo caso, aseguran que Cristina Narbona ya ha dado explicaciones y ha sido contundente sobre todo esto y que no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés, dicen las fuentes socialistas, es que se esclarezca la verdad cuanto antes. El PSOE transmite su respaldo a la presidenta del partido y la plena colaboración con la justicia.
10: En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Educación mejora su propuesta en su negociación con los sindicatos. En una reunión que está ahora mismo en marcha, ha planteado medidas como acelerar la rebaja de ratios o 5.000 profesores más. Manuel Gil, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Un documento global de 18 páginas con propuestas que suman 3.338 millones de euros, en el que no hay cambios en el tema de los salarios o el valenciano, pero sí mejoras, como decías, en la rebaja de ratios que se aceleran. Ahora se fija un máximo de 22 escolares para infantil y primaria en 2029, 25 para la ESO y rebaja de 30 a 22 los de bachillerato. Además, cuadriplica el dinero para reformas en los centros escolares. Una reunión, por cierto, que la Consellería quiere que sea calzón quitado, ha ofrecido a los sindicatos la posibilidad de emitirla en streaming, que finalmente sí han aceptado.
10: Y Putin acaba de cargar contra Europa en el Foro Económico de San Petersburgo. Dice el Kremlin que Europa Occidental está sembrando el caos. Victoria García.
14: A este foro ruso asiste buena parte de los países del Golfo, aliados de Trump, junto con Irán. Allí Putin ha acusado a Europa de estar provocando el caos, aprovechando el estado de confusión mundial. Están tratando los europeos de meter a más países en esta espiral de desastre que no va a llevar a ningún resultado bueno para nadie, porque esta situación es una de transformación, dice el presidente ruso, que el mundo está cambiando.
10: Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
3: Ser Catalunya.
15: Bona tarda. A Girona, l'acord de govern entre els partits independentistes està a la corda fluixa. És el gran acord que queda a Catalunya entre CUP, Junts i Esquerra. Ara una concessió per gestionar un cinema històric de la ciutat els està enfrontant fins a tal punt que Junts i Esquerra estan a punt de deixar penjat a l'alcalde Lluc Salelles. Tot i la qüestió de fons, a ningú se li escapa a Carles Couso que queda un any per les eleccions.
16: I es nota en el tot d'uns i altres. La vicealcaldessa i regidora de Junts a Girona, Gemma Geis, ha estat molt clara.
17: Que les relacions avui, la confiança s'ha trencat, perquè jo no portaria mai un govern de coalició als meus companys de coalició a la posició que ens han portat avui.
16: L'origen d'aquesta nova crisi al govern independentista de Girona no és la primera, però el to de les parts en aquesta sí que ha pujat, ve pels resultats d'un concurs públic sobre la gestió del cinema Truffaut, un espai que fins ara gestionava una associació de la ciutat, però que en el concurs, tancat avui, ha donat la gestió a una empresa de Cambrils. L'alcalde, Lluc Salelles, diu tenir arguments jurídics per evitar-ho.
18: I aquí hi ha una justificació ben feta, jurídica també, que justifica l'interès general, que és una de les raons que preveu la llei, per no adjudicar aquest contracte. I és el que hem estat defensant nosaltres.
16: Els socis de govern ho neguen i l'acusen d'haver-lo situat proposant la votació contrària a l'adjudicació fora de la legalitat. Junts i Esquerra s'han donat uns dies per reflexionar sobre el seu futur dins del govern.
15: I aquesta hora continua tallada a la set a Tarragona en una de les entrades de la ciutat perquè està en marxa la jornada de vaga de mestres, entre els que avui també s'estan manifestant els mestres de la concertada.
19: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
20: Doncs la part educativa coincidim amb la pública en tot el que tingui a veure amb la... Estem parlant de condicions. Per...
21: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
22: Que entri més gent per la...
15: Reclamen que ells han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i també tenir greuges pendents de solucionar i demanen que se'ls inclogui. 4 i 5 minuts.
10: Carles Francino y todo su equipo.
7: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
23: ¿Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz? Versión programa de cine. Un arroz.
24: Houston, tenemos un problema.
23: Un sabroz.
25: ¡Soy el rey del mundo!
23: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
26: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes el pulpo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
27: En Alcampo sales ganando.
28: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad.
0: Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
1: Las cuencas glaciares están casi inalteradas y creo que el hielo fue el agente por el cual todas las rocas actuales recibieron sus formas especiales.
2: Cartas escritas en el Polo Sur a 50 grados bajo cero o después de un viaje en Sidecar cruzando el Sáhara.
4: El desierto está absolutamente tranquilo y no debería haber ninguna dificultad para llegar a Jajil, ni mucho más lejos.
2: Este sábado a las 7 de la tarde, descubrimos las historias que algunos aventureros nos dejaron a través de sus cartas. Cartografías, con Laura Piñero. Cadena SER.
3: En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.

0: Joel López y Adrián Seijas en directo en La Ventana de la Música. Regresamos en tres minutos o cuatro, no sé, pero entre tres y cuatro, ¿no?
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Del 3 al 5 de juny, Fira Barcelona acull SIL Barcelona, la fira de referència en logística de transport, intralogística i supply chain d'àmbit internacional. Tenim amb nosaltres Pere Navarro, president de SIL Barcelona. Quins objectius busca assolir la fira 28 anys després de la primera edició?
3: El que ens plantegem en aquest Saló de la Logística és reivindicar la logística i al mateix temps també que serveixi per conèixer les noves tecnologies que ja s'apliquen a la logística. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de noves formes de transport, estem parlant de molts altres instruments que des de fa molt poquet ja s'utilitzen en logística.
2: La previsió inclou més de 160 novetats en exclusiva mundial. Ens pot revelar alguns detalls d'aquestes exclusives?
3: És complicat perquè si són novetats les coneixerem en el SIL, però en qualsevol cas moltes d'elles estan relacionades amb la digitalització. La logística sembla que sigui una cosa molt física, no? Però té que veure molt amb el món digital i per tant algunes d'aquestes novetats tindran que veure amb sistemes digitals de millora, amb l'eficiència del transport de mercaderies i tindran que veure també amb les 80 startups que també estaran presents.
2: Què és el baròmetre Cercle Logístic SIL 2026?
3: Com el seu nom indica, un baròmetre, una manera de mesurar què és el que opina el sector, diguem-ne, de la logística. I hem fet una mostra de més de 1.000 professionals en el qual els hi preguntem quines són les seves dificultats, quines són les seves esperances, els seus objectius, etc. I estem veient que apareix amb molta força el tema de la intel·ligència artificial.
2: Moltes gràcies, Pere Navarro.
3: Molt bé, moltes gràcies.
4: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
5: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
6: I això, va ser... La meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
5: No puedo leer ni escribir.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Cupido capado, sí señor.
1: Las siete maravillas mundiales. Monumentos históricos al fútbol ocurridos durante la disputa de un mundial. En el número uno.
2: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer para Borruchaga que siempre.
1: El gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 86.
2: Genio, ¡Ta!
1: ¡Qué maravilla nos deparará este mundial! Sea cual sea, te lo contará el mejor equipo de la radio deportiva. Una maravilla más. A partir del 11 de junio, todo el Mundial de Fútbol en Carrusel Mundial.
3: ¡Dios existe! ¡España es una
1: de...! En Nacer, vibramos contigo.
4: Ser Catalunya, Barcelona. Sents la cultura?
5: Maxi!
6: Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. Potser podríem parlar de Fura dels Baus, comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero. De Gomero
7: que és
6: molt,
7: que és difícil de dir.
6: Que molt de Goll de Gomero costa. L'altre dia veia uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels perruquins, i dic que és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
4: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Si ets d'aquí... Fas vida aquí? No cal que t'informis allà. Aquí Barcelona. Aquí Barcelona. El programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts de la teva Barcelona. De dilluns a divendres a partir de les 11 del matí.
8: Us espero amb les veus i el dia a dia de les comarques i àrea metropolitana de Barcelona.
4: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Escolta'l
9: al 103.5 FM de Barcelona, al 104.4 de la Catalunya Central
4: i a les plataformes digitals de Ser Catalunya.

0: Avui al balcó, Jordi Mir connecta les protestes dels docents amb la mort de Majan Satrapi i a la ciència Salvador Massip ens descobreix un possible tractament per l'èbola. Acabem el divendres amb el Sotero, que ens parlaran del món de les festes infantils.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Acabem una setmana en què els detalls de la visita del Papa han ocupat molt espai. L'ús del català, la seguretat de la ciutat, el Papa mòbil... Però no oblidem que l'altre gran protagonista dels propers dies serà l'arquitecte Antoni Gaudí. Al balcó hem pogut visitar el taller on es fabriquen a mà els milers de souvenirs que es venen a les botigues oficials, els dracs del Parc Güell, les xemeneies de la Pedrera, i on es fan també peces per restaurar edificis modernistes que tenim a Barcelona i arreu. El taller és al barri de Gràcia, en un tercer pis, molt a prop del Mercat de la Beceria. Doncs soc Tema de la Porta, això és el taller Ceràmica Sot, i aquí m'està esperant en Manel Diestre. Com estàs, Manel?
1: Hola, bon dia.
0: Aquest és un taller de ceràmica on m'hi vaig apropar l'altre dia de casualitat, perquè aquí sota teniu una sala de tango, aquí a la dreta tenim una habitació on fan ioga, que no sé si escoltes els OM cada dia.
1: De quan en quan.
0: I enmig aquí de Gràcia hi ha aquest taller que és un taller veterà. Es nota que està curtit, perquè quants anys fa que esteu aquí?
1: Potser fa 40 anys que estem en aquest local, no? De fet, aquest edifici és un dels pocs edificis de Gràcia que són locals industrials, no són vivendes, sinó petites indústries.
0: Jo hi vaig entrar per casualitat i em vas convidar a entrar, vaig començar a veure Gaudí per totes bandes. Vaig preguntar què hi feu aquí. El primer que em vaig fixar, mira, va ser en aquests porquets, que són els clàssics de les guardioles, de quan eren petits, però clar, al damunt ja hi havia un dragó del Parc Güell, el dragó de Parc Güell. Vaig preguntar què hi fèieu i què em vas dir.
1: Bueno, dius Gaudí, però més bé és modernisme. Aquí hi ha Gaudí, Domènec i Montaner, Jujol, etcètera, etcètera. Tots els, d'alguna forma, tots els arquitectes, tots els edificis modernistes, que si bé que hem participat més amb uns i uns altres, però que hem participat en la seva restauració.
0: Clar, jo et vaig preguntar, això ho veneu a... ho entregueu, diríem, a botiguetes de souvenirs, i tu em vas dir, creu els oficials.
1: Bé, nosaltres tenim dues línies de producció. Per una banda, tenim la restauració del patrimoni arquitectònic de ceràmica, o sigui, hem participat en la restauració, per exemple, del Casa Balló, Casa Meller, Parc Güell, Casa Vicenç, Palau Güell, etcètera, etcètera, no? I al mateix temps tenim tenim una gamma de productes, és a dir, reproduccions en petit dels icones modernistes, com és el drac del Parc Güell, la façana de la Casa Balló, que són els articles que venem a les botigues dels museus. És l'article que d'alguna forma es compren els turistes que es visiten.
0: Quan dius restauració, i sé que de les últimes coses que heu fet és la Casa Batlló, que mira, a Ser Catalunya n'hem fet fins i tot reportatges, què vol dir? Que vas allà i et diuen, Manel, tot això que veus una mica rònec, arregla-m'ho.
1: No, bueno, és més o menys així, però no és tan fàcil. Ha d'haver-hi primer un projecte de restauració, ha d'haver-hi un concurs perquè una empresa l'adjudiqui, i aleshores aquesta empresa es contracta a nosaltres i ens diu, bueno, aquesta reixola aquí o aquest element ceràmic heu de fer 10, d'aquest 200, no? I nosaltres ho fem, hem d'estudiar bé l'element a reproduir, hem de documentar com estava fet en origen, val? I anem fent proves. Aquestes proves les anem portant a la direcció facultativa, que és l'arquitecte encarregat de la restauració, fins que es dona el vistiplau. Quan ja creu que és correcta les proves que portem, ja passem a la producció. I les paletes posen les nostres reixoles o els nostres elements a la façana o al pis o a l'edifici que sigui.
0: Manel, m'interessa molt aquest procés de documentació. Vol dir que tu t'has fet un expert de modernisme, de Gaudí sobretot, imagino. Què vol dir documentar? Et fixes en com és l'entorn, les peces que hi ha al voltant, com funciona?
1: Bé, quan trobem una peça, primerament, clar, jo porto 40 anys, no? Al començament anava una mica venut, no? Però bueno, l'experiència fa ofici, no? Aleshores, quan trobem, o sigui, quan hem de restaurar una reixola, bé, anem a l'edifici, la traiem, analitzem com està feta, en quina tècnica està feta, en quins materials està feta, i aleshores intenten trobar tots aquests elements per fer una reproducció idèntica a la que es va fer a l'original. Vale? Hem de fer un munt de proves de colors, a vegades hem d'aprendre tècniques que desaparegudes, però que més o menys pues, anem aprenent, i sobre la marxa pues, cada vegada som més savis.
0: Els materials, clar, els materials deu ser complicat, això que deies del color. Estava pensant que els oients també segurament tenen al cap, que ara que tothom hi va a la Casa Vicenç, aquelles rajoles amb aquelles flors, aquell groc, trobar-lo no és un groc normal.
1: A veure, dintre del taller ja és una normalitat. Simplement es tracta de fer assajos, és a dir, proves fins que surt. Vale? Normalment, què passa? Que tenim problemes en quan nosaltres fem servir productes naturals, no? Com per exemple l'òxid de cobalt que dona blaus. Però què passa? Si aquest òxid de cobalt ve d'Ucrania o ve d'Europa, a vegades el tant percent de puresa del cobalt baixa, i aleshores, clar, cada vegada no, o sigui que no és a dir un 10% de cobalt, no, hem de posar un 10% començant, però hem d'anar fent proves fins que surt el color blau que necessiten, o sigui, per reproduir el que hem de reposar de l'original.
0: Clar, mira, aquí, per exemple, estem avançant, aquest espai gegant, un espai molt gran en un edifici molt antic, a tocada del Mercat de la Beceria. Ara estem davant d'una estanteria on hi ha òxid de ferro simètric, em sembla, òxid...
1: Sintètic,
0: perdona. Feldespat, arcilla alcanyiz, òxid
1: manganès,
0: alumini, silici, silicat... Tot això és per fer els colors?
1: Tot això, a més, tot el que veus aquí. Veus?
0: Uau, clar, aquí hi ha un centenar de pots, sí, amb números i diferents colors.
1: Sí.
0: Que bonics, no? Aquests, sí. Per exemple, aquest lila i aquest blau cel es surt en alguna de les edificis que, emblemàtics de,
1: bueno,
0: és de Barcelona?
1: Normalment, a la fórmula no es fa només amb el R206, no? Ah. És segurament que hem de fer una mica d'aquí, una mica del 248, depèn del color.
0: Jo el que veig és que és molt artesanal, és a dir, estic veient aquí les eines que utilitzeu, no? Aquesta mena de culleres per fer les barreges. Jo hagués imaginat, per la dimensió de l'obra modernista i de Gaudí, doncs un taller molt industrialitzat, una cadena. I això és, aquí tenim una taula on hi ha gent que està pintant amb el pinzellet, és a dir, molt artesanal encara.
1: Sí, sí, la nostra maquinària són les nostres mans, no hi ha res més.
0: Què estan fent, per exemple? Ens podem apropar, no? Sí. Estan treballant molt concentrats. Quanta gent tens aquí, Manel, treballant?
1: Treballant són 9 persones.
0: Com et dius?
2: Mar.
0: Què estàs fent, Mar?
2: Estic fent el pinacle de la Sagrada Família.
0: Però és que està pintant cada pedreta amb el seu color. I te'l saps de memòria, què toca cada un?
2: No se fa sempre el mateix punt.
0: No hi haurà cap turista que va dir aquest groc no és aquí, no?
2: No n'hi ha.
1: A més, ja va bé, perquè cap de les nostres peces és igual a l'altra. És a dir, cada peça que fem és peça única.
0: Tu ets ceramista?
2: No.
0: És una feina... Com has vingut a parar aquí?
2: Doncs, buscant treball. Jo, no sé, quan eres polivalent, dona igual, mentre t'ensenyi, i ja està, porto 20 i pico d'anys aquí.
0: Què els demanes a la gent que treballa aquí? Doncs, bueno, aquest somriure, no? I aquesta paciència de pinzellet, és que no us ho podeu imaginar el nivell de detall, eh? Aquí, doncs, el que deia, la xemeneia té, no sé, 1.000 pedretes enganxades, doncs cada una té el seu punt. Ho està fent bé, Manel, que t'estàs mirant?
1: Ho està fent molt bé.
0: Què demanes a la gent?
1: La Mar té molta experiència. Bueno, que després, no, pues que treballen i que disfrutin treballant, eh? No és una feina molt estressant, és una feina, entre cometes, relaxadeta, però clar, s'ha de produir, vull dir, s'ha d'anar mica en mica ben fet, però al final del dia ha d'haver-hi producció, no? Perquè al final de mes hem de facturar i hem de pagar les nòmines.
0: Clar, allà veig que estan fent el drac del Parguell, sí. La Lourdes. Sí. Ara ens acostem a la Lourdes. Com estàs, Lourdes?
3: Molt bé, molt bé.
0: És difícil el drac?
3: Bueno, aquesta peça és una mica la més senzilla que hi ha, més petita i és bastant senzilleta.
0: Però imagino que és de les que més es queden els turistes, no?
3: Sí, suposo que sí, no?
1: Les sí, que és, més... és la peça de més producció. Podem produir perfectament, no sé, de 15 a 20.000 dragonets a l'any, eh? O sigui, ja veus que dona de si per poder, per aprendre, eh?
0: És que de fet en tens 24 i veig que vas fent d'un en un, no?
3: Sí, sí, d'un en un. Sí, agafem un color i ja fem tota una safata que tenim 12 i amb un color fem tots.
0: Fa molts anys que hi treballes, com la Mar?
3: No, jo poc. Jo porto 3 anys només.
0: I és una feina bonica?
3: Sí, sí, i tant.
0: Manel, tu com hi vens a parar aquí? És a dir, com comences... Com et fiques en aquest món del modernisme, de la ceràmica?
1: De fet, a vegades per circumstàncies de la vida, no? Jo anava per abogat laboralista, val? Però en un moment donat... Bueno, jo, de fet, tota la meva vida tenia interès per modelar i per l'argila, em cridava, no? Aleshores, va haver-hi un moment en la meva vida que va tindre l'ocasió de muntar un taller amb el meu soci, Joaquín Torbio Lucas, i vam començar a muntar el taller, vam començar a treballar. Al començament se sapigué el que volíem fer, no? Però mica en mica, bueno, pues, anar fent i anar pensant, van situar fins que va sortir l'oportunitat de restaurar el Palau Güell. Penso que va ser fa uns 25 anys, no? Vale? I va ser la nostra primera, el primer edifici que van restaurar, no?
0: Que estava bastant deteriorat, no?
1: Molt, molt, molt. Bueno, com tot el modernisme, val? A partir d'aquí, sembla ser que ho van fer bé, i a partir d'aquí tots els edificis que restaurava la Diputació es cridaven a nosaltres per fer-ho. I a partir d'aquell moment, bueno, no hem parat. Per exemple, no sé, els edificis més importants que hem restaurat ha sigut el recinte històric de Sant Pau, que dels 12 edificis que hi ha per restaurar, s'han restaurat 8 i amb tots ells nosaltres hem participat. Allà hem estat quasi bé 5 anys treballant al recinte històric.
0: I t'has guanyat bé la vida, tenint en compte la quantitat de turistes que venen. Suposo que teniu molta competència, vosaltres sou els oficials, com deies, però factureu prou com per viure bé?
1: A veure, nosaltres, si t'has de dir la veritat, és que nosaltres es guanyem la vida amb el producte de souvenir. ¿Vale?
0: M'encanta com riu a Manel, com dient, el que traiem d'aquí és increïble.
1: Bueno, nosaltres vivim del producte de souvenir, que és el que facturem cada mes i que em dona per pagar la nòmina, no? El que passa que la part de restauració és més, disfrutem més, vull dir, són feines que a nivell d'ofici t'omplen més, no? Sí que són repetitives, per exemple, a la Casa Vicenç van tindre de reproduir 6.200 reixoles, no? Però normalment fent sèries curtetes, aleshores el fet d'investigar com estava feta, el fet de lograr que la peça estigui com estava abans, a donar molta satisfacció. I un cop que està posada la reixola o l'element ceràmic a l'edifici, quan passes per allà, penses, oh, està molt bé això que hem fet, eh?
0: Clar, els arquitectes modernistes ja no us poden corregir. Ara una mica t'has convertit tu, ets el teu propi fiscal, per entendre'ns. Ja que t'anaves a dedicar al dret, tu has de ser molt precís i dir, no puc posar algú que no estigui en acord en el que va pensar l'arquitecte aleshores, l'arquitecte modernista. Gaudí, vaig posant d'exemple jo.
1: Bueno, la veritat és que efectivament l'arquitecte modernista ja no hi és i ja no es pot dir si ho hem fet bé o malament, però tenim un altre element que és el Departament de Patrimoni, tant de la Generalitat o l'Ajuntament, que és molt exigent en quant als acabats de les peces. Fins que ells no veuen que la peça reproduir o la reixola reproduir està ben feta tal com ha de ser, no es dona el vistiplau. O sigui que no està l'arquitecte, però hi ha patrimoni pel mig.
0: Aquí es fa tota la cadena, el mollo, la peça i la pintura i després els forns. Aquí també hi ha forn?
1: Sí, ara te'ls ensenyo. Vale.
0: Va, ensenyo-me'ls.
1: De fet, has de partir de la base que, clar, les peces repetitives les fem amb un mollo d'escaiola. Vale? Però qualsevol peça, sempre, sempre, sempre, la primera peça s'ha de modelar a mà, amb les mans. I a partir d'aquí es fa el mollo, però la primera peça s'ha de fer manualment. Vale?
0: Manel, aquesta feina no us la traurà mai la IA, la intel·ligència artificial. No,
1: impossible. Ja, t'ho puc assegurar.
0: Ensenya'm els forns i acabarem. Aquí hi ha caixes i caixes que suposo que aniran destinades a les botigues, rajoles de tots colors, les xemeneies de la pedrera. Això són forns?
1: Això són forns. Mira, veus, aquí hi ha un buit, veus?
0: No hagués pensat mai que era un forn, això.
1: Això s'ha d'omplir de peces. Ja esmaltades, aleshores aquí hi ha un petit programador.
0: És com un cilindre enorme amb una tapa.
1: Aleshores allà li posem una curva de pujada i de baixada. És a dir, nosaltres no podem engegar el forn i que puxi amb una línia recta. No, la ceràmica necessita un temps, val? Per una curva de cocció que es diu, per exemple, de 0 a 600 graus, pues s'ha de pujar en 5 hores, vale? 625. A partir de 625 fins a 1020, pues ja que puxi directe amb la capacitat del forn, amb la potència que tingui el forn, no? Després arribem al final de la curva, allà es fa un palier que es diu, que es mantindrà la temperatura una mitja hora, i després ja s'ha de regular que també baixi mica a mica en 6 hores, perquè si hagués un refredament molt ràpid, la peça es trencaria.
0: Manel, jo ara pensava, portes 40 anys aquí, no et preguntaré l'edat, ni si vols jubilar-te, però és que jo et veig tan feliç en aquest taller. Hi ha algú que seguirà quan tu dius, ara ja vull descansar?
1: Ho estem intentant, estem millor, eh? Encara no tenim resultats, però estem millor. Jo, per descomptat que fins que no trobi algú que això faci funcionar, jo seguiria amb el taller, a part dels anys que tingui, eh?
0: Que no te'ls pregunto, però vull saber per què costa tant, no hi ha ceramistes?
1: A veure, sí que hi ha ceramistes, hi ha molts ceramistes. El que passa que, a veure, quan fas una peça nova, és a dir, fas un disseny nou, ho fas al teu gust, fas el color que vols, no passa res. Quan has de fer una rajola que has de reproduir els colors que hi havia, has de tindre bastants coneixements de química i d'ofici per poder-lo reproduir. Aleshores, això és experiència. Aleshores, clar, avui dia la gent jove vol anar més ràpid del compte, no? És un problema que tenim, la joventut, que és molt vàlida, però vol veure resultats ràpidament, i la ceràmica és una matèria que s'ha de coure lentament.
0: Si jo volgués deixar un font fora, jo què sé, mai se sap, a qui m'acolliries? Podria estar fent com la Lourdes o la Mar?
1: Sí, bueno...
0: M'ensenyaries?
1: Sí, en un principi, nosaltres quan busquem alguna persona per treballar al taller, no fa falta que tingui experiència. Mica en mica va aprenent. Pues si la primera setmana es pinta dos dragonets al dia.
0: Clar, però... no 24 com estava fent la Lourdes ara. Clar.
1: Però mica en mica, vull dir, va aprenent i les anem ensenyant fins que ja d'alguna forma es torna amb experts en pintar dracs del Pargüell.
0: Manel, entre haver estat un advocat d'aquests agressius que ho guanya tot, perquè amb l'impuls que tens segurament t'hagués anat molt bé, i aquest ofici crec que has encertat, no?
1: Sí, penso que la ceràmica ha guanyat.
0: Moltes gràcies, perquè això és cert, oients. Jo vaig veure aquesta porta oberta, vaig entrar, vaig tafanejar, vaig començar a veure modernisme per tot arreu, i en Manel em va dir, passa, passa. Van ser quatre preguntes i vaig dir, aquí hi havia de venir un dia pel balcó. Moltes gràcies per rebre'm.
1: Adéu, bon dia.

0: Radio Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Plodalfo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs un nou dia de vaga de mestres a tot Catalunya després que el preacord al que havien arribat amb el govern quedés en res. Des de primera hora del matí, els docents han tallat diverses carreteres arreu del país demanant sobretot la dimissió de la consellera Esther Niubó.
3: Niubó, Daimai! Niubó!
2: Els sindicats han anunciat una altra vaga a totes les comarques dimarts que ve, que és quan el paper arribarà a Catalunya. La manifestació d'avui continua... Ja ha parat, i a Barcelona el que han fet ha estat tallar la ronda litoral aquest matí i a Tarragona han tallat la P7 durant la tarda. I ara mateix, com dèiem, ja no queden vies tallades per aquestes protestes. La novetat d'avui ha estat que també s'han manifestat els mestres de l'escola concertada que reclamen que s'han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i tenir també greuges a solucionar.
4: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
5: Doncs la part educativa coincidim amb la pública, en tot el que tingui a veure amb la... Estem parlant de condicions. Per...
6: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
7: Que entri més gent per la inclusió. Ens demanen que treballem més amb nens dispersos i cada cop hi ha menys gent treballant amb aquest aspecte.
8: Bàsicament que es compleixi la LEC, la d'educació, que s'inverteixi el 6% del PIB de Catalunya.
2: El Departament d'Educació ha xifrat en un 30% el seguiment d'aquesta vaga d'avui. Segons la conselleria, són dades recollides en gairebé un 90% dels centres, una xifra que xoca amb la dels sindicats, que han calculat un seguiment d'un 80%. Desacord en les dades i també les negociacions. Aquest matí el govern havia de tornar a reunir-se amb els sindicats que van firmar el preacord, però USTEC, que és el sindicat majoritari, ja va dir que no hi aniria. Sí que hi han anat, per això, Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària. De moment, però, el govern es manté en aplicar l'acord igual. Això deia avui el número 3 de la Conselleria d'Educació, Ignasi Jiménez, a l'Aquí Catalunya.
9: És veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta, potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. Fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, hi ha comissions obreres i hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. I que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit. És evident que tot i a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet, com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
2: De moment, però, negociació altre cop es tanca i a l'espera d'aquestes mobilitzacions anunciades per dimarts de la setmana que ve. I pel que fa als metges, començàvem la setmana explicant la protesta per no fer més hores extra, doncs es calcula que un 15% de les operacions no urgents s'han reprogramat. Segons Salut, les operacions afectades que s'han reprogramat no corresponen a procediments oncològics ni tampoc urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, que són les anomenades peonades, per pressionar la Conselleria a negociar millores davant la sobrecàrrega laboral. Fins ara s'han adherit 180 serveis de 37 hospitals públics i concertats i 9 centres d'atenció primària. I en política, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat vol tots els moviments bancaris dels dos partits socialistes perquè sospiten que el PSC podria haver infringit la llei electoral durant les eleccions europees del 2024 pagant un mitjà digital que publicava notícies que en realitat, creu la UCO, eren publicitat encoberta. Ara bé, l'Audiència Nacional ha descartat aquesta petició, no demanarà informació a l'Agència Tributària dels Socialistes Catalans, però sí que farà la petició al grup empresarial IQI, contractes, factures, justificants de pagaments, resultats de serveis prestats o qualsevol altra informació al respecte que tingui a veure amb les relacions comercials tant amb el PSOE com amb el PSC. Per la seva banda, els socialistes diuen que no han rebut cap requeriment i que actuaran i actuen sempre complint la llei electoral. Per altra banda, la Fiscalia ha demanat que la presidenta del PSOE, l'exministra Cristina Narbona, declari pel cas Leire Díez. Segons fonts socialistes, es tracta d'una petició que haurà de valorar el jutge i ha recordat que Narbona ja ha donat les explicacions sobre aquests fets i que el partit no té res a amagar. I una notícia de fa pocs minuts, i és que la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que es faci una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andy, que és a dir, portar a Jonathan Enric in situ els fets i que faci la reconstrucció i in situ les circumstàncies que van portar a la mort del seu pare. I un incendi crema des de fa unes 3 hores a la planta de Montesa Onda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Montgoda. Ja s'han evacuat les 3 naus pròximes a la planta i els bombers continuen treballant per extingir l'incendi amb gairebé una trentena de dotacions. Ara mateix el foc continua actiu i la nau afectada ha col·lapsat. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. I a aquesta hora continua el Primavera Sound. Ara ens ho dirà el Jordi Garbó. Avui sense previsió de pluja, esperem. Ahir es van haver d'anul·lar els 3 concerts principals per la pluja i el vent i avui el festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dijous. Això sí, només les entrades de dijous individuals. Per tant, les persones amb abonament no tindran cap mena de retorn de diners. I acabem amb una informació de servei a Rodalies. Hi ha retards a les línies de Tarragona per un incendi d'un tren de mercaderies aturat entre Tarragona i Altafulla. Les línies R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en aquest tram, provocant aquests retards. I a partir de la setmana que ve, la R3 de Rodalies estarà tallada durant 12 dies entre les estacions de Vic i Torelló, concretament entre l'11 i el 22 de juny, amb dos inclosos per obres de millora. Per facilitar la mobilitat, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera amb parada a Manlleu.
1: Tege, com estàs? Galeria del balcó.
10: Hola, Anna Puigvoltas. De divendres.
1: De divendres. Riquelme o Florentino? Que bona...
10: No ho sé.
1: Que et faci triar ara. Home, creus que pot guanyar Riquelme?
10: Ah, pensava que em preguntaves què preferia.
1: Ah.
10: Pensava, clar,
1: home, no,
10: com que
1: no
10: som
1: tan agosarada.
10: Vols o creus...
1: Va, doncs, qui voldries?
10: Aquesta és la que no sé, perquè, clar, Florentino, com a mínim saps què hi ha.
1: Sí.
10: L'altre no saps si és un meló per obrir o no.
1: Clar.
10: És a dir, penses en Ramon Calderón, en el que va haver entre els dos mandats de Florentino, i dius, ah, doncs escolta'm, si, com diu Florentino, són los hijos d'aquellos, doncs som-hi. Però, clar, penso, si el 2003 li haguessis dit a qualsevol soci del Madrid, va ganar el abogado este que en las encuestas sí. Sale que no lo va a votar ni la mitad de gente. Haguessin signat que guanyés la porta i mira com ha anat, no?, amb la porta sí. President. Per tant...
1: En tot cas, avui faràs una mica de bullilolla, tenint en compte que... Ah, amb el qui signa. Clar, que diumenge tenim les eleccions.
10: Clar, diumenge hi ha eleccions al Madrid. Ja, és a dir,
1: el qui signa va per aquí, m'agrada.
10: Estem en un nivell de campanya ja, que si un fitxa què, l'altre 150 milions per l'altre, que això és material de qui signa.
1: Val.
10: És material de qui signa. És a dir, qualsevol última hora, com sempre, el bloc informatiu, que a més juga a Espanya femenina, que té partit decisiu per sí. La classificació pel Mundial contra Anglaterra, contra la vigent campiona d'Europa, aquesta rivalitat eterna. Espanya li va guanyar la final del Mundial, és a dir, és un partidàs a les 9, hi ha el Sabadell que ha de fer el miracle, com aquell qui diu, per seguir aspirant a pujar a segona divisió, també juga aquesta nit, la penya ha de guanyar per seguir viva els play-offs de la CB, és a dir, estem en aquell tram de temporada que hem d'estar molt pendents de la competició, sobretot partits que tenim en directe i el que ve el cap de setmana, però el qui signa estarem pendents de les eleccions del Madrid.
1: Molt bé, el que t'hi jugues ha estat avui a Tarragona.
10: Sí, perquè
1: el Tour
10: surt
1: de França,
10: allà,
1: no?
10: A segona etapa, sí, sí, per tant també recuperarem, home, un dels millors moments del programa i què significa el ciclisme i el pas del Tour per
1: que una passarà terra, per Tarragona, que és important,
10: Tarragona.
1: Exacte.
10: La segona etapa surt d'allà, sí, sí.
1: Tege, gràcies. T'esperem a 8:45. Deixem fer feina. Ja ho tens, no? Ja ho tens tot.
10: Aquestes hores.
1: Ja estàs.
10: Després de tot el dia entregat.
1: Clar, i a més és divendres. És difícil, eh, els divendres.
10: El millor dia de la setmana.
1: El millor dia de la setmana, val. Fins ara, doncs.
10: Fins ara.
1: Carbó, com estàs?
11: Jo sec. Vosaltres què tal?
2: Ara sé que és Carbó. Ahir...
1: Ara, si no et pots imaginar les hores que he trigat... a recuperar els peus. Jo crec que aquesta matinada s'han començat a escalfar, li deia aquest matí a la Marina Fernández de l'equip Catalunya, perquè realment ens vam calar, feia molta humitat, feia molt vent, com tu vas dir, i a més plovia en diagonal, esbiaixadament, és a dir, que era impossible protegir-te de l'aigua.
11: Quina descripció més bona has fet.
1: Però sí, ho vas clavar, sí. Ho vas dir.
11: Els models, això sempre s'ha de dir. Sí. Nosaltres, quan fem pronòstics, utilitzem unes eines, darrere hi ha molta gent treballant, i sí, és una mica el que comentàvem, no?, que en determinats esdeveniments d'aquests doncs, s'utilitza la meteorologia per la seva precisió, per això, per avançar-se per ells. Mira, de fet, al final tampoc va ser tan violenta la tempesta com podria, o en algun moment no semblava que podria ser, però sí, molta aigua, i s'ha acabat això ja. Bé, demà al matí pot ploure una miqueta.
1: A primavera no, per aclarir-ho. Avui podrem veure The Cure tranquil·lament.
11: Sí, i a més tampoc farà massa fresca.
1: D'acord.
11: Uns 20 graus, quan un està molta estona, millor que porti una jaqueta, tot i que un es mou, millor portar una jaqueta, i tan sols demà al matí esperem una mica de pluja, quatre gotes, sobretot a les comarques de Tarragona, però en realitat anem a un cap de setmana que tornarà el temps d'estiu, sobretot durant les tardes. Però abans d'això, recordes que fa uns dies deien que vindria de nou molta calor i que tot apuntava que juliol, doncs, o juny, perdó, doncs hi ha hagut un canvi bastant significatiu.
1: Cap a bé o cap a malament?
11: Cap a bé, en el sentit que no es veuen grans calorades, ha canviat completament aquesta situació, sí que la situació d'avui no es repetirà els pròxims dies, però tampoc tornarem a temperatures semblants a les que havien tingut, per exemple, a finals de maig. La idea és que gran part del cap de setmana farà molt de sol, demà al matí encara amb núvols, com dèiem, a la meitat sud de Catalunya, alguna roina, poca cosa. Durant la tarda sí que hi haurà algun xàfec, però res a veure amb les tempestes d'ahir, al Pirineu, Prepirineu i comarques de Barcelona, a l'interior, sobretot a prop de punts de muntanya. Però, en general, demà, sobretot durant la tarda, molt de sol, temperatures més altes que avui, ja ens situarem al voltant dels 25 graus a gran part de Catalunya. Diumenge, doncs, més del mateix. Una mica de fresca o fred a l'interior al matí, però a la tarda també una calor, però podríem catalogar-la, després del que hem passat les darreres setmanes, d'una calor més que suportable.
1: Temps primaveral, en el fons, no?, també.
11: Home, això depèn de com estem habituats.
1: Sí,
11: canviant en el sentit, sí que la primavera és molt canviant, però les temperatures, clar, quan parteixes de valors molt alts, per molt que baixin, encara estem per sobre de la mitjana, i aquesta ja és el quotidià. Podríem dir que estarem en temperatures pròpies per les dates, que ja fa això, és a dir, quan fa sol pot fer calor, però les nits encara refresca.
1: Carbó, descansa molt.
11: Igualment, fins dilluns.
1: Bon cap de setmana, fins dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 d'aquest divendres 5 de juny. Nosaltres fem una pausa molt petita i escoltem les connexions i ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massip.
0: El balcó.
12: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Pones i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en aceites Gosur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
14: En Alcampo sales ganando.
15: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
16: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
17: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
18: Chuleguado estaría bien. Gracias.
19: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
17: ¿Chuleguado, señor?
20: Volkswagen.
21: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
22: En Alcampo sales ganando.
23: Activa tu mente este verano con los 300 crucigramas de El País que han hecho historia. Por primera vez los crucigramas más emblemáticos del país, recopilados en un solo libro. Peco, Mambrino, Tarcus, Clavileño, Natalí Sanoja y Elro. Consíguelo desde este domingo por solo 9,95 euros en tu kiosco o en Colecciones El País.
3: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics sense IVA. Sí, sí, sense IVA en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny,

0: plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 36, jo sé que ara hi ha algú que té una mica de ràbia i diu... Riu, Salvador Massip, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Sí, m'agradaria estar veient els de Cure al Primavera.
0: No pot ser, no? No pots agafar un vol corrents.
1: No. Bueno, som uns quants fans, no, de Cure, perquè sé aquí al balcó.
0: Sí, sí. Què dius, Claudio? Claudio Matas, com estàs?
2: Bona tarda. Hola, què tal?
0: Espera.
3: No, ara sí. Hola, què tal? No, que el Salvador està a Catalunya, eh?
1: Ah. Sí, a Catalunya, sí. Però estic lluny de... Estic una mica lluny de vosaltres.
0: Què dius? Jo em pensava que estaves a Leicester.
1: No tan lluny. Lluny, però no tant com habitualment.
0: Jordi Mir, tu aniries a The Cure?
4: Jo li donaria l'entrada al Salvador.
1: Gràcies. Oh. Ho aprecio.
0: Ahir ens vam escriure en Massip i jo. I jo estava totalment xupa. I no et vas perdre tant, perquè ja vas veure el que va passar. O sigui que no et preocupis. Sí.
1: Bueno, mira, almenys avui que no plogui es pugui gaudir bé.
0: Sí. En Carbó ens ha dit que avui estem salvats. Home, ja està bé, perquè la gent que ahir no es va perdre tots els caps de cartell, avui espero que no passi res. Anem a les connexions. Vinga, Mir, avui parteixen d'una dona que malauradament ha mort molt jove, que l'admiraven molt. Uh-huh. Tu l'havies citat alguna vegada. Hem parlat dels seus còmics, a vegades, que són fonamentals per entendre el seu país, l'Iran, on va créixer, i on va haver de batallar pels drets de les dones. El vel, sobretot. L'hem utilitzat moltes vegades per parlar del vel.
4: És la Marjan Satrapi, que hem sabut, ahir vam saber que havia mort, i a mi particularment em va fer molta pena.
0: És molt
4: una
0: jove,
4: persona que no coneixes personalment, però que d'alguna manera t'ha acompanyat. I quan comencem a tenir una edat, hi ha gent que ens acompanya durant molt temps, o que l'has conegut, no? I ella, doncs, no té una extensa obra, en el sentit de que no té grans obres, però té una gran obra, que és Persepolis, en còmic, i després passa al cinema. I després ella va haver de marxar, com tu deies, de l'Iran, i sempre s'ha convertit en una figura que ha intentat dir les coses molt clares, no? I dintre de les seves possibilitats ser combativa per denunciar el que estava passant allà, per una banda, i també la falta de resposta dels països occidentals, que podien tenir un discurs potser molt crític, però que després, en les seves pràctiques, no eren coherents. Fins a l'extrem que el seu país d'acollida, que és França, li va donar la Legió d'Honor, que és la distinció més alta que es dona en aquell país, i ella la va refusar. Mm. I la va refusar, diguem així, no perquè tingués res en contra de França, que el país i la societat s'estimava molt, però sí en contra de
0: l'hipocresia
4: del seu primer ministre i d'uns governs que ella entenia que eren profundament hipòcrites. Té una frase que recull en el comunicat que va fer, diu, bueno, no tenen cap problema en ajudar a sortir del país a les persones que formen part de l'oligarquia, que després es poden passejar tranquil·lament per Europa i per França, i en canvi la gent que està allà intentant enfrontar-se a la dictadura i a la repressió, doncs està totalment abandonada.
0: Ara citaves Persepolis, jo crec que és fonamental, és que ara si no el teniu o no l'heu llegit, és el moment. Es pot veure també en moviment, a Filmin, a Movistar i Flixolé. Hem triat un fragment que aquests dies està corrent, bueno, aquestes últimes hores, perquè molt recentment està corrent per les xarxes.
5: No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí?
6: Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etc. Como estudiante de arte, me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta...
0: Això està dins d'una aula de la Universitat de Teheran i realment es veu els seus companys repentingats, les cames obertes, vestits a la moda, i elles totes uniformes amb el vel.
4: Perquè la societat iraní que ja ha viscut i en les seves diferents fases és una societat que és opressiva contra diferents sectors de la població, però particularment contra les dones, no? I per això ella acaba fugint del país, i és una de les coses que explica des d'una vivència molt personal a Persèpolis. I després, fa pocs anys, el 2022, i segurament la gent que ens escolta potser recordarà, el que s'anomena allà la policia de la moral va matar a una dona, la Mahsa Amini, perquè, entre cometes, no portava ben posat el vel. Sí. Això es va viure dintre d'altres episodis de repressió que han existit a l'Iran, altres assassinats.
0: Moltes dones es van atrevir aleshores a treure's el vel.
4: I va ser un dels altres episodis de gran mobilització, i ella des de França, amb gent de l'Iran i de diferents llocs, va impulsar la publicació d'una obra que la tenim traduïda al català, que es diu Dona, vida, llibertat, que era uns lemes de la mobilització d'aquell moment, que a mi sembla una obra fonamental, no només de la seva biografia, no és una obra només seva, és una obra coral, però és una obra fonamental per entendre la història de l'Iran i la situació de l'Iran avui. Com sempre en la seva obra, a partir de còmic i a partir també de text, d'una manera molt planera ens ajuda a entendre moltes de les coses que han passat i passen.
0: Per encarrilar-te cap a la connexió, has triat un fragment del seu discurs quan va rebre el principi d'Astúries, la Marjane Satrapi.
7: Pendant très longtemps, j'ai cru que la clé pour que chaque être humain puisse vivre dignement, qu'il ne subisse jamais de brutalité ni d'humiliation.
0: Durant molt temps ha cregut que la clau per qualsevol ser humà, que perquè pugui viure amb dignitat, perquè no pateixi la brutalitat o humiliació pel seu sexe, ètnia o color, és l'educació, no? També diu, però no tenia Goebbels un doctorat en filosofia, el doctor Mengele no havia fet el jurament hipocràtic, i hi ha un moment que diu, estem equivocats quan definim educació? Potser abans d'educar els nostres fills perquè tinguin èxit econòmic i social, hauríem d'ensenyar-los que el veritable èxit radica, davant de tot, en l'humanisme.
4: Clar, és un discurs molt curt, són 4 minuts d'aquests discursos que fan diferents persones que han estat, distingides amb aquest guardó, i ella el centra molt en l'educació, i també des d'una enorme sinceritat, i també reconeixent algunes de les seves febleses, el podeu trobar a la xarxa si voleu, posen el focus de la seva intervenció a l'educació. I fa una pregunta que a mi em semblava molt pertinent en uns dies com els que estem, que té a veure amb la importància de l'educació, però particularment en preguntar-nos si ens hem equivocat o si ens equivoquem a vegades en com pensem l'educació. Perquè quan ara estem parlant molt de les mobilitzacions
0: de la negativa
4: del sector educatiu o d'una part important del sector educatiu, de les discussions que hi ha sobre què és el que està en joc, tinc a vegades la impressió que no estem captant què és el que estan reclamant al professorat.
0: Què estan reclamant?
4: I a mi m'ha semblat especialment il·lustratiu que quan vam saber ahir els resultats de les votacions que havien impulsat 3 dels sindicats, en el que el sindicat majoritari més aviat estava a favor del pacte, perquè havia arribat a un pacte amb el govern, la major part del professorat que va votar, estem parlant de milers de persones, va dir que no. No?
0: Per tant, què ens hem perdut?
4: I la major part del professorat mobilitzat ha votat en contra del que li deien els sindicats i en contra del que li deien el govern. No? Quan suposadament aquest pacte havia de servir per millorar les seves condicions econòmiques i a encarrilar els conflictes que havia hagut, i fins i tot el sindicat, que havia sigut més combatiu en aquest aspecte, en termes de gent que li dona suport i d'enfrontament amb Comissions Obreres i l'OGT, havia com arribat a un acord, la major part de la gent mobilitària diu, és que no és això. del que estem parlant.
0: I què és?
4: I llavors la qüestió és de què estem parlant quan parlem

0: La qüestió és de què estem parlant quan parlem de l'educació? Estem parlant d'això que l'emergència terapia en el discurs diu que és l'empatia, no? Diem, hem de poder educar-nos per ser persones empàtiques. Nosaltres no podem educar-nos per ser persones empàtiques si les condicions dels processos educatius són a vegades les que són, no? Diem, i això ho hem escoltat molt durant aquests dies per part del professorat que ens explica les condicions en les que ha de treballar, no? Si les condicions de treball són aquestes, nosaltres podem fer el que hauríem d'esperar que generés l'educació. S'ha posat molt l'accent, per exemple, en la qüestió de la inclusivitat, no? Com podem acollir gent que arriba d'altres països, que no parla la nostra llengua, gent que és de la nostra societat, però que té diversitat de realitats que fa que necessitin un acompanyament superior al que tenen. I això, tinc la impressió que no va d'augmentar uns euros al mes o de posar alguna persona més, sinó que ens porta a poder fer un replantejament una mica més ampli.
1: Qui està mancat d'empatia? La societat i el govern?
0: No, no crec que sigui el govern. Jo crec que hi ha una altra persona que ha mort aquesta setmana, que és Edgar Morin, un sociòleg. Aquest senyor va morir amb més de 100 anys. El Salvador també el podria estudiar, pot contactar amb la seva família per veure quins eren els seus hàbits, però ha sigut una persona de llarga vida. I l'Edgar Morin, quan va estudiar el maig del 68, va dir el que està passant aquí no és una revolta pel poder. I llavors ell va utilitzar en francès la paraula breix, que seria com la bretxa, l'escletxa, l'esquerda. La societat s'està trencant. Yeah. No? I quan s'està trencant la societat, apareixeran noves formes de relacionar-nos, noves idees que fins ara no eren normals i que podran obrir-se. A partir d'allò, el feminisme va tenir una penetració, la diversitat va començar a tenir una major presència. Jo crec que el que està passant amb la població, diguem-ho així, educativa mobilitzada, és que s'està produint aquesta esquerda. Mentre per un costat estem parlant de diners, ells estan parlant de com eduquem. I té a veure amb els diners, però no només té a veure amb els diners.
1: I com s'arregla això, Mir? Perquè l'altre ja estem veient, no hi ha manera.
0: Doncs jo, la meva proposta en aquesta, com en altres crisis, és que hem de canviar les prioritats.
1: Que et faci aquesta pregunta, és un divendres.
0: Hem de canviar les prioritats.
1: Hem de canviar les prioritats.
0: I la setmana que ve pot ser una bona setmana per parlar-ne, no? Vull dir, nosaltres estem parlant ara de... La setmana que ve serà la setmana del Papa, serà la setmana de l'ESPAU, serà la setmana de les vagues, segurament un altre cop de l'educació, després tenim el Tour de França, tenim el turisme...
1: No vull que arribi dilluns,
0: I la qüestió és, bueno, quines han de ser les prioritats en una societat? La maximització dels beneficis, intentar fer més amb menys, o posar els esforços per tal de que la gent que ho necessita tingui cobertes les necessitats que necessita i això pugui generar l'empatia que ha de cohesionar una societat.
1: La mostra més gran d'empatia seria prioritzar-ho com a el tema més principal.
0: El que passa és que com que tenim els pressupostos que tenim i tothom es guien per uns pressupostos, però és d'alguna manera la revolta del professorat ve a dir alguna cosa així com aquest pressupost potser l'hauríem de trencar i començar de nou.
1: Li volia preguntar en Massip, tota aquesta clar, tu estàs a Catalunya però vius a Leicester, el teu fill s'ha educat allà a Regne Unit. Hi ha també mobilitzacions tan brutals com aquí, allà?
2: No, he de dir que hem vist aquestes setmanes aquí a Catalunya ha sigut, i a València, això ha sigut és més del que s'ha vist al Regne Unit. Però sí que hi ha una sensació bastant global de canvi de cicle, de que hi ha un problema molt gros que no sabem com solucionar. Una mica la pregunta que li feies al Jordi, no? I això com s'arregla?
1: Sí.
2: Estàvem fent incidència aquí en els problemes obvis de socials, econòmics, de recursos, de diferències que hi ha a la població, però em sembla que, a més, això s'emmarca dins d'un canvi de paradigma generacional que no estem entenent molt bé, no? Jo visc l'educació a la part final, diguéssim, a la part de la universitat, sí. I ens arriben els estudiants molt, molt poc preparats, no perquè siguin ells pitjors, no tenim pitjors estudiants, no els estem ensenyant bé. O sigui, tenim, les noves generacions aprenen de manera diferent a les nostres i no hem trobat la manera, hem de canviar el sistema enmig de tota aquesta crisi que estem parlant, per intentar educar

0: les poblacions que pugen de la manera que ells necessiten.
1: Està afegint un altre...
0: Un problema més.
1: No, la cara seriosa d'en Mirc, tu també et dediques a la part universitària, la part del final.
2: Sí, i a més estic
1: I
2: molt d'acord...
1: I això també que diuen massifs.
2: Estic molt d'acord amb una de les qüestions que plantejava el Salvador, que a vegades jo crec que no està tan present, que a vegades hi ha certs discursos crítics amb, respecte de com són els joves, i els joves que tenim no són més tontos ni més imbècils. Jo crec que tot el contrari.
0: Sí, sí.
2: O sigui, són gent superespavilada. Jo penso, tu a la seva edat series capaç de fer això que estan fent? I no ho tinc gens clar, jo diria que no. Una altra cosa és les condicions en les que estem, no? Llavors aquí la qüestió acaba sent això: què és el que hem de prioritzar? I com a societat ens ho hem de plantejar. Jo crec que les revoltes del professorat és una bona senyal per pensar-hi.
1: Fetes les connexions amb aquestes revoltes amb la Marjane Satrapi, que ha estat fantàstic que la recordéssim. Massip, anem a la ciència. Avui comences per un possible tractament per prevenir l'èbola en persones que han estat exposades. Té molta importància, no? Perquè aquest brot continua actiu a regions de països africanes.
3: A tres països d'Àfrica tenen regions afectades per aquest brot.
1: Amb més de 1.000 afectats. És a dir, de què va aquest tractament?
0: És el pitjor brot que hem vist mai d'èbola. Segurament serà, quan acabi el brot, els números seran bastant horrorosos de quantitat d'afectats i de morts. I enmig de tot aquest drama s'ha decidit provar una píndola, un antiviral que es diu Obdeldesivir. Avui sortiran uns quants noms complicats, ja us aviso, perquè me'ls he d'anar llegint perquè són complicats. I això és un fàrmac que protegeix amb micos fins al 100% de les infeccions per èbola, amb micos. Ara, clar, no s'ha provat mai amb humans, i això és un cas molt especial. Tenim un brot actiu molt bèstia i s'ha decidit, anem a provar-ho, anem a veure què passa i a veure si aconseguim frenar una mica aquesta cadena de transmissió.
3: I com es pren aquest medicament? És una dosi i ja estàs? Com funciona?
0: Sí, és una dosi i és oral, i això hauria de ser de favorir, doncs, que es pogués transmetre o aplicar d'una forma fàcil sobre el terreny.
1: Però aquí va la pregunta, és a dir, amb la Covid vam amb temps 3-2-1 rècord, vam tenir les vacunes. Això hauria d'anar rapidíssim.
0: Tant de bo. La Covid era un problema que ens afectava a tots, sobretot ens afectava els rics.
1: Per això estem parlant de l'Àfrica.
0: I aquesta parlant de l'Àfrica, però de totes maneres sí que és un cas prou important, com per en aquest cas una farmacèutica important com Gilead s'hagi decidit a invertir diners en això. Crec que això és positiu. Evidentment és un mercat molt diferent al mercat que teníem amb la Covid, no? I llavors la velocitat amb la qual això es posarà en marxa o es pot arribar a escampar serà més lenta. Però és molt positiu que s'hagi decidit, si més no, primera, que hi hagi un fàrmac que funcioni, primera vegada que hi ha un fàrmac que sembla que pot aturar aquesta transmissió, i segona, que s'hagi decidit provar-ho sobre el terreny.
1: Aquesta és una notícia positiva. L'altra té a veure amb el virus de la sida.
3: Sí, perquè la setmana passada teníem la notícia de que s'ha desenvolupat un tractament que podria curar l'VIH entrenant cèl·lules immunes.
0: Sí, això és fantàstic. Això és d'aquestes coses fabuloses que fan els científics. Aquest és un sistema, ja posem sentit parlar d'aquestes cèl·lules que es diuen CAR-T, funcionen molt bé per la leucèmia. És bàsicament aquesta idea, com deia el Claudio, agafes unes cèl·lules immunes teves i les entrenes per anar a matar el que sigui que hagin d'anar a matar. Normalment eren cèl·lules canceroses, ara han fet una mica el gir i han utilitzat aquest sistema per intentar matar les cèl·lules en les quals el virus de la sida s'amaga. Sabeu que el virus de la sida infecta i després es queda amagat durant molt de temps en les cèl·lules immunes i pot tornar a sortir, acaba tornant a sortir i durant, doncs, la sida. Doncs aquestes cèl·lules tunejades, diguéssim, aconsegueixen localitzar aquestes cèl·lules infectades, eliminar-les i, a més, tenen una modificació que fa que elles no es puguin infectar per aquest virus. Per tant, poden matar les cèl·lules infectades sense rebre el virus elles.
3: O sigui, fan una mena de contraespionatge.
0: Sí, s'amaguen, estan camuflades i saben amagar-se del virus i a la vegada, doncs, selectivament anar eliminant aquestes cèl·lules. Això s'ha provat en 3 persones.
1: En 3? Només en 3?
0: Perquè és molt car i molt complicat. I pensa que has d'agafar, treure la sang de les persones, portar-la al laboratori, aïllar les cèl·lules, modificar-les, tornar-les a injectar.
1: Clar, les meves disculpes, que 3 sempre dius estudis amb... Però clar, entenc que
3: tens la cèl·lula de cada persona.
0: Clar.
3: No, o sigui, poden ser cèl·lules genèriques, per dir-ho així.
0: En aquest cas, es podria provar més endavant, potser com a versió més ràpida, no? Però la que funciona, sembla que ha funcionat bé, és amb les teves pròpies cèl·lules entrenar-les. Clar, això implica que no serà un tractament que es podrà donar a tothom de manera generalitzada, perquè serà car i complicat i difícil. Però...
1: I quan? Quan es podria? Que és, no sé si caldran anys de feina encara.
0: quedaran anys de feina, sí, perquè en aquests moments, és com dèiem, és un estudi clínic molt petit, amb tres persones, de les tres, dues han seguit en remissió sense més fàrmacs durant un temps llarg, se'ls està seguint encara, pot ser encara que torni, però amb una sola dosi d'aquestes cèl·lules tunejades sembla que ha sigut suficient doncs, per tenir el virus callat o fer-lo desaparèixer del tot. Això serà
3: però, Salvador, llegint sobre aquest estudi, em crida l'atenció que explicaves que és el mateix sistema que s'utilitza per lluitar contra la leucèmia i em pregunto què tenen en comú les cèl·lules de infectades de VIH i la sang afectada per un càncer.
0: Bona pregunta, i res, no tenen res en comú. La gràcia és que un cop s'ha descrit aquest sistema de les cèl·lules tunejades, les cèl·lules CAR-T, només has de trobar alguna cosa que els hi permeti descobrir quina és la diana que han d'atacar. O sigui, si la seva diana és una cèl·lula cancerosa, la seva diana és una cèl·lula infectada, o el que estem fent en alguns laboratoris, la seva diana és una cèl·lula vella, per exemple, podria ser un sistema per millorar l'envelliment, doncs només has de canviar una molècula...
1: Només has de canviar, només.
0: Quasi res, no? Gairebé res. És més fàcil dir-ho que fer-ho, evidentment. Però al principi és el mateix. O sigui, tu tens ara, en aquests moments, hem inventat un sistema que permet, de forma molt específica, anar a destruir dianes dins del cos. Ara només has de saber quina diana has de dir-li que destrueixi.
1: Màxim, no marxis. Mir, tampoc. Parem dos minuts, perquè avui estem com una mica d'enhorabona. Tenim una tercera notícia, que també és una bona... No? Una bona notícia amb un nom raro. Ho has anunciat?
3: La mala notícia és el nom del medicament.
1: Daraxonrasib. Bueno, ara ens hi posem. Dos minuts, ara tornem.
0: Fins ara.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
5: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
4: El balcó.
6: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
7: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
8: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
6: Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. És divendres 6 de juny. El Toni Suárez segueix el control tècnic. De seguida juguem el qui signa en base a aquesta divertidíssima campanya electoral que ens han deixat les eleccions del Madrid. Però abans repassem tot el que ha passat aquest divendres 6 de juny al món de l'esport.

0: Dia que s'ha fet oficial que el Barça farà l'estaig de pretemporada el 27 de juliol fins al 3 d'agost a les instal·lacions de la Federació Anglesa a St. George's Park, com va fer el 2014 i el 2016 amb Luis Enrique per preparar la propera temporada. L'Espanyol ha tancat també el tercer partit de la pretemporada al camp del Middlesbrough, l'1 d'agost, després de jugar amb l'Olot el 18 de juliol i amb el Burnley el 29. I d'aquesta que s'acaba, Lamin ha estat proclamat millor jugador de la passada Lliga. Avui Lamin ja vol amb tota la selecció de la selecció espanyola masculina cap als Estats Units, mentre la femenina rep a Anglaterra, ara a les 9 a Son Moix, en un partit clau per la classificació del Mundial. És un duel directe per la primera plaça del grup. Espanya necessita guanyar per més d'un gol de diferència per aconseguir el gol average. A l'11 d'Espanya hi ha 8 jugadores que han estat al Barça aquesta temporada. Hi ha Catacol, hi ha Una Batlle, hi ha Irene Paredes, hi ha Mapi León, hi ha Patrick Guijarro, hi ha Alexia, hi ha Vicky López, hi ha Salma Parayuelo. A més, també hi ha dues ex-blaugranes, com són Mariona o Lucía Corrales, i completa l'11 Edna Imade, la jugadora del Bayern de Múnich. Per tant, Espanya afronta aquest partit a partir de les 9 de la nit. Per ser en futbol femení, l'Espanyol ha renovat Lucía Vallejo fins al 2028. I a les 9 també se la juga el Sabadell, que ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. Núria Vilamala, bona tarda.
1: Què tal, Teje? Bona tarda.
0: Sold out d'un Sabadell que busca, no diré el miracle, però sí una gesta complicada.
1: Sí, perquè va perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano al partit d'anada. Per tant, el Sabadell, mínim Teje, ha d'igualar aquest resultat. I dic mínim perquè amb un 2-0 hi hauria pròrroga, però no hi hauria penals i es classificaria el Sabadell perquè va quedar més ben classificat que el Real Madrid-Castilla a la Lliga regular. Per tant, l'objectiu mínim, aquest 2-0, Teje, la part bona és aquesta, que en cas d'arribar a la pròrroga es classificaria el Sabadell. L'ambient aquí a la nova Creu Alta és increïble. Teje, hi ha hagut una rebuda espectacular a l'equip i ara el que toca és que el Sabadell intenti fer la feina al terreny de joc i aconsegueixi el bitllet per la final del play-off d'ascens a segona divisió.
0: Per tant, veurem si el conjunt arlequinat acaba d'obtenir el premi gros a la bona temporada que ha fet. Gràcies, Núria. T'escoltem a partir de les 9:10 a Carrusel Deportivo, perquè amb el partit de la selecció femenina, amb el del Sabadell i amb la resta de cites esportives tenim Carrusel a partir de les 9:10. Per exemple, la cita que té la penya que lluita a casa, a l'Olímpic, per seguir viva els quarts de la CB. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda. La penya vol forçar el tercer partit d'avui a les 9 del vespre contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. El Joventut rep l'equip basc en el segon partit d'aquests quarts de final de play-off de la Lliga ACB. I els ha d'anivellat que van patir una derrota a Vitoria en un partit que van competir de tu a tu, però que se'ls escapa en l'últim quart. Els verdinegres necessiten guanyar davant d'un Olímpic que preveu reunir més de 10.000 espectadors. I de fet, si la penya avui perd, dirà adeu a la temporada. D'altra banda, en el duel entre tècnics catalans, el València de Pedro Martínez va guanyant a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau i amb aquest resultat el conjunt valencià aconseguiria el bitllet per les semifinals.
0: En bàsquet, per cert, dilluns es posen a la venda les entrades del Catalunya-Gran Bretanya del 28 de juny al Nou Congost. En tennis, Marcel Granollers defensarà el títol de dobles a Roland Garros. Demà tenim la final femenina amb una bona història. Jan Biedemann, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest migdia, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han aconseguit la classificació per a la final de dobles de Roland Garros. La parella disputarà la seva segona final consecutiva a París després d'haver aixecat el títol l'any passat. Demà, a partir de les 11 del matí, intentaran revalidar la corona davant del finlandès Harri Heliovaara i el britànic Henry Patten. Pel que fa al quadre individual masculí, ja tenim un finalista, és l'alemany Alexander Zverev, i el seu rival sortirà de l'altra semifinal, que enfronta els italians Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. En categoria femenina, la final també ha quedat definida, la disputaran la jove russa de 19 anys, Mirra Andrejeva, actual número 8 del món, i la polonesa Maja Kalinska, número 114 del rànquing i gran revelació del torneig. Kalinska ha fet història a Roland Garros en convertir-se en la primera jugadora que, després de superar la fase prèvia, arriba a una final del torneig parisenc, una fita sense precedents que recorda l'extraordinari camí d'Emma Raducanu a l'Open dels Estats Units del 2021. A més, si Kalinska aconsegueix el títol demà, faria un salt espectacular al rànquing mundial, on passaria de ser la 114 a ser la 14a. Per tant, guanyaria 100 posicions de cop.
0: Per tant, és un bon cap de setmana per estar pendents de Roland Garros. I en handbol, Pol, el Barça ja és a semifinals de la Copa del Rei.
2: Així, ha superat avui l'Atlètic Valladolid i s'ha classificat directament per les semifinals de la Copa del Rei. Els actuals campions de Lliga i de Copa han guanyat el sisè classificat de la Lliga Sobal per 38-24 en un partit que ha tingut un inici força trebat i amb poca intensitat. De fet, no ha estat fins al minut 23 que els de Carlos Ortega han aconseguit posar-se per davant en el marcador. Els blaugranes jugaran les semifinals de Copa demà contra el Nava. Jorge Sicuza ha patit un esquinze al turmell esquerre i es perdrà tant les semifinals com la hipotètica final. També serà dubte per la final de, per la Final Four de Colònia de la setmana vinent.
0: El cap de setmana que ve és el cap de setmana gros de l'handbol, en què el Barça s'enfronta a la semifinal a l'Alborg. Ho viurem tot divendres que ve a la prèvia. En hoquei patins també tenim en joc les semifinals de la Lliga, de l'hoquei Lliga, amb un Barça Igualada avui amb el tercer partit de semifinals. L'eliminatòria estava empatada, mentre el Calafell busca sobreviure amb el Liceo, Jan.
3: Exacte, fa tot just uns instants que ha acabat aquest tercer partit de la semifinal entre Barça i Igualada, amb victòria in extremis del Barça a domicili, 1-2, un triomf que permet als de Ricard Arés tornar-se a avançar a l'eliminatòria 1-2 i recuperar el factor pista que havien cedit dilluns passat al Palau Blaugrana. Amb aquest resultat, el Barça recupera l'avantatge de camp que havia perdut dilluns i deixa l'eliminatòria ben encarada, amb tot per decidir el quart partit que es disputarà aquest diumenge novament a Igualada. Si fos necessari, hi hauria un cinquè al Palau. Per tant, pas important pels blaugranes, que tenen l'objectiu de tornar a la final de l'hoquei Lliga i defensar el títol conquistat la temporada passada. I ara també, a partir de 8:45, el tercer partit entre el Calafell i el Liceu, amb tot per decidir, és difícil, perquè el Calafell ha d'aixecar el 2-0 en contra contra el gran favorit, que és el Liceu Gallec. Per tant, veurem què passa amb el Calafell, que se juga tot a caixa o faixa en el partit d'avui a partir de 8:45.
0: Seguir viu a l'eliminatòria, intentar el miracle, o si definitivament el Liceu és el primer finalista, a l'espera del que passi entre el Barça i l'Igualada després d'haver sigut el primer de la fase regular. En motos, Marc Márquez ha començat bé el cap de setmana, però ha anat de més a menys, Pol.
2: Així és, Marc Márquez ha acabat la pràctica del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb el setè millor temps i ha passat directament a la Q2. Pedro Acosta ha liderat la primera jornada d'entrenaments, mentre que els altres dos catalans, Maverick Viñales i Àlex Rins, hauran de passar per la repesca. El tro de Cervera havia estat el més ràpid als entrenaments lliures del matí al circuit de Balaton Park, marcant el millor registre de la sessió. De fet, el pilot de Ducati no liderava uns entrenaments lliures des de feia just un any, precisament també a Hongria. Escoltem Marc Márquez parlant sobre les seves limitacions físiques.
4: Es lo más complicado que tengo en este momento. Quiero ir rápido, pero no puedo todas las vueltas. Si no, no llego el domingo. Así que bueno, tengo que tirar a ratos, tirar a vueltas. La velocidad está, pero bueno, luego esto también es muy difícil mantener la concentración y tener las referencias justas. Por eso también en el time attack me he ido largo.
0: Marc Márquez, mica en mica, intentant recuperar el físic en una temporada complicada per ell. I en Fórmula 1 tenim un dels clàssics del circuit del Mundial, és el Gran Premi de Mònaco. Avui a la segona sessió de lliures el més ràpid ha estat Lewis Hamilton amb el Ferrari per davant del seu company Charles Leclerc, el tercer ha estat Max Verstappen amb el seu Red Bull, mentre que, pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha estat 20è. Falten 20 minuts per les 9 de la nit. Juguem al Kissing.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Ui!
7: Sento res. No sento res.
6: Que justet us va venir, de tenir Arteta i de gaudir.
7: Ai, mare de Déu, el Parcético de Madrid hagués sigut això.
8: M'agrada el concepte futbol xampany. M'ha agradat aquest concepte.
7: És boníssim aquest concepte.
6: Era irònic. El futbol xampany és més el que fa Luis Enrique. Però ostres, quina final.
7: Però el PSG tampoc va ser el PSG de sempre,
6: És que té molt mèrit la final que va fer l'Arsenal,
9: Molt.
10: Però té futbolistes per fer una final molt millor. Sí, em refereixo a nivell d'estètica de futbol, però vaja, sí.
7: Que avorrit que va ser i que bé que ens haguéssim passat si hagués arribat al Barça.
9: És perquè tothom està pensant en el Mundial? Això?
10: Home, tu veies la pròrroga, tu la veies, i la meitat de jugadors s'estalviaven les carreres i tal.
7: Perquè arbitro l'hora.
10: Jo veies a Dembélé i Dembélé no juga la pròrroga perquè...
6: Es trenca.
7: Anava supercoix.
10: Però veus altres futbolistes que...
7: Era pròrroga de no fer-se mal.
10: Potser una pròrroga al febrer potser s'hagués esforçat una mica més.
6: La fuga negociando gasolina,
10: Sí, per això.
7: Per què no ens carreguem ja les pròrrogues en directe als penals? És que és una cosa absurda.
10: Més curtes. Mira, l'altre dia ho parlava, una mica més curtes.
6: Sobretot des de cara ja la directriu de donar tot el temps afegit que es perd o més o menys intentar-lo recuperar.
7: Si
6: sumem l'afegit de la primera, l'afegit de la segona...
7: Molts
9: minuts, molts. I t'afegeix una...
6: I l'afegit de la pròrroga...
9: I una variable més. El canvi climàtic i la calor, que la gent està més cansada, perquè ho he llegit
7: amb les finals a les 6 de la Champions.
6: Mira, és un tema molt interessant, me l'apunto per la grade.
9: Mira.
6: Però només amb els 90 minuts i els afegits ja sumes 120.
9: clar.
10: Per això...
6: No, em sembla, no? No, no ara m'he colat. 110, però... Perquè van ser, no, van ser 20 minuts dels afegits. O sigui, ja sumes 110 minuts. Ja
10: és... Potser una part no. en tindríem
6: prou. Ja sumes més d'una part de la pròrroga amb els
7: afegits. Mira, te la jugues a 15 minuts i si no vas a penals. Però jo ja us dic, aniria directíssima
11: jo
7: a penals.
11: Jo també, directe a penals.
10: Canvia normatives la FIFA que no serveixen per res i després...
7: Perquè a més així crec que s'espavilarien, saps? Vull dir, no crec que... Ara penso que és... Bueno, arribem a penals i ja ho veurem. Crec que si fos directe a penals anirien per feina.
9: Mm. Ja, també és veritat.
6: Ara n'han fet una de molt rara pel Mundial, per les pèrdues de temps. Que...
10: Els canvis, no?
6: Sí, jo, que sóc el més innocent del món, ja li veig la trampa. Imagina't si fos seleccionador, no? Que és aquesta dels canvis, que diuen no, 10 segons per canvi, i si no, si trigues més de 10 segons, el que entra s'ha d'esperar una jugada més per entrar. Jo vaig guanyar en el minut 90, faig el canvi en pilota a favor meu, perdo 2 minuts, i tal com saco de banda la foto fora del camp a l'altra punta, però ja en jugada nova ja pot entrar el meu. I a la pràctica faig el que faria, que és pilota 90 metres i he perdut els 2 minuts, no?
10: Sí, sí, sí.
7: Per què inventen aquestes coses?
6: Fem coses absurdes.
7: Vagin directe a penals.
6: Aquest cap de setmana estarem entretinguts perquè diumenge hi ha eleccions al Madrid.
7: Home, ens ho passarem bé, segur. Perquè ja no estem passant bé ara.
6: Anem amb algú, no?
10: No.
7: Ai, no.
9: Hem de?
6: No.
9: Ah, vale.
7: Exactament igual.
11: Però jo crec que ja està més que decidit, no?
6: No ho sé.
7: Des del primer dia que surti i diu convoco eleccions, està decidíssim. Ai, Tejé, no ens posis aquí el Madrid.
9: A veure, això és el Madrid?
6: Avui això és un contracte.
10: Avui ens fem madridistes, avui?
7: Ai, no, mai de la vida.
6: Enrique Riquelme guanya les eleccions al Madrid.
7: Show, val.
6: Diumenge. Dilluns, tal com va prometre l'altre dia l'Hormiguero, paga la clàusula de Haaland. Dimarts, truca a la porta i li diu, escolta, Jan,
7: no.
6: Aquests 100 milions d'euros que l'Atlético no vol per Julián, jo te'ls accepto per Mbappé. I la porta es pregunta, signo o no signo?
11: Uf.
7: Ai, jo tinc...
9: Ja l'Mbappé és la pregunta?
7: O sigui, jo tinc la resposta claríssima.
6: El Madrid fitxa Haaland i el Barça fitxa Mbappé.
7: Jo tinc la resposta claríssima, és no.
9: El Madrid fitxa el Haaland i nosaltres l'Mbappé.
10: Sí.
11: Home, jo sí. Així a priori signaria, eh? Però m'ho haig de pensar.
10: Sí, jo sí signaria. Bueno, bàsicament, primer de tot, perquè bueno... A veure, ara tornem a la mateixa dels guys, no? Que en un mateix vestidor, però que jugues amb el Madrid, que juntes Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, tots, que és igual.
7: No, perquè no s'entenen, no s'entenen.
10: Després passa el que passa durant la temporada, no? Però...
7: Cap por.
10: Bueno, és a dir, si et fixes només en l'Mbappé futbolista, millor davanter centre no trobaràs amb Haaland. Més gols? Digue'm algun jugador d'Europa que hagi fet més gols que Mbappé aquesta temporada.
9: Però, perdó, allà on està l'Mbappé no guanyen
10: Harry
9: la Champions.
10: Kane, però...
9: No guanyen mai la Champions. Si ens porta la molet, que et fa molt guanyar aquesta Champions.
7: Val, perquè no estic...
10: Jo fixo amb l'Mbappé futbolista. L'Mbappé futbolista.
9: Però
10: que surti la Champions ja directament.
9: Bueno, perdó, és que es saqui directe. Però ja. Potser es porta la persona que no ens farà guanyar la Champions.
7: O sigui, no signar vol dir que el Madrid igualment feixa Haaland? No, no?
6: No. No, no. O sigui, és a dir, sí, sí. En aquesta situació...
7: Ah,
6: si tu arribes al punt que Riquelme és president del Madrid, un altre meló, no sabem si serà un bon o un mal president, amb Florentino sabem què hi ha, amb aquest no. Aquest és president i
7: Haaland
6: ja està al Madrid. I amb aquest president i Haaland al Madrid tu has de decidir si vols Mbappé o li dius no, Mbappé te'l confites.
11: A mi és que el que em tira enrere és que estic convençut que Mbappé és un tio conflictiu.
7: Mbappé ho dinamitaria tot. I per mi aquest és l'argument claríssim per dir no.
11: I genera mal rotllo.
7: Ho dinamita tot.
11: Sí.
7: I ara el Barça, amb el que ens ha costat generar l'equip que hem generat de nanos joves, de família, d'aquest sentiment tan bonic i del que ens sentim tan orgullosos, un tio que ens ho dinamitaria tot, no, gràcies. Per molt bon futbolista que sigui, que és evident que és el que diu l'Arnau, que segurament, si no és el millor, és dels millors que hi ha ara mateix. Però jo no vull que dinamiti el meu vestidor.
11: Però Gemma, és que és molt bo, eh? I et garanteix, què?
7: Però mira què diu la Laura.
11: Gols,
7: mira el PSG, mira el Madrid.
9: Però és veritat que tens a Hansi Flick com a entrenador, també. Vull dir que és veritat que...
7: I Lamins...
9: Era... Clar, però vull dir que venim d'una dinàmica, que és veritat que aquest senyor Mbappé ha estat amb entrenadors X, que no són Hansi Flick.
7: No, però ha tingut Luis Enrique. A mi no em toca Luis Enrique, ja ho sabeu,

0: Enrique, ja ho sabeu, eh?
1: Això ja, això és veritat.
2: I te'n va fotre quatre amb Luis Enrique.
1: A mi...
0: Sí.
3: Però clar, sí, no, no. Mira, quan va marxar Mbappé del PSG, tampoc Luis Enrique no es va posar a plorar tampoc ni res. Vamos. Va dir que ara controlaria totes les situacions.
0: I és el que ha fet.
3: És la gran frase, no? De controlar totes les situacions, totes, i dos Champions. I dos Champions, no?
0: És el que ha fet.
3: Sí que és
0: veritat. No, és que no.
3: Però com a qualitat futbolística, jo crec que el gran problema que té Mbappé és que jugava a la posició de Vinícius, no? I que al final és a dir, que la compenetració amb Vinícius... Si hagués funcionat la compenetració amb Vinícius Mbappé, jo crec que no s'estaria parlant tant de que Mbappé dinamita el vestidor, tal. Bueno, no sé, potser també és una cosa és portar l'altra, no? Amb Lamine no es menjarien, diguem-ne, al camp.
0: No són incompatibles.
3: Posició. Hosti, i estàs fitxant 50 gols per temporada. És que el gran problema del Barça aquesta temporada ha sigut també, falta de gol.
0: També seria divertit fitxar Mbappé i veure els madridistes. Vull dir, veure la reacció madridista, eh? Aquesta, això també seria... No, això
3: i per 100 milions d'euros, m'estàs dient.
0: Això mola bastant.
2: El va fitxar gratis, no té amortització, per tant, econòmicament no li impacta vendre no, per 100 milions. I...
0: Ai, però és que quina mà.
2: Però és un mal buitre de sobre.
1: Jo crec que sí que el compraria també, perquè penso que després inclús te'l pots revendre i treus més pasta.
0: Especuladora.
1: Exacte, especulant amb l'Mbappé. Jo crec que després és un actiu que en el fons el podràs col·locar en aquest sentit. I et pot seria inclús per si un any no ens funciona i acaba sent un fracàs com estem ara vaticinant i encara que ens foti molts gols no guanyem res i tampoc acaba salvant-nos en cap cas cap temporada de res, doncs escolta, pos fora. I em pots treure inclús un rendiment. I fitxem nosaltres el Haaland l'any següent.
0: És que és un tio que no...
2: Quan Haaland no funciona el Madrid...
4: Clar, nosaltres ara el vestidor de Galls, que tenim el Lamin...
0: Lamin, si no ho és ja, més, ho no? serà.
3: Rafinha.
0: Rafinha no el trepitgi.
2: Rafinha és un caràcter molt col·laboratiu, molt altruista.
0: Sí,
2: així,
0: sí. No, a mi no
2: el
0: fa...
2: El que prenc Galls amb un punt... que se mantengui la paraula de divo... El que més s'hi pot assemblar és Lamin, i tot i així em sembla
0: correcte.
2: Que és un xaval prou
0: normal. I encara li falta molt.
3: És a dir, vosaltres li pregunteu a Lamin Yamal si li agradaria que fitxéssim Mbappé i diria que no? Jo crec que no. Jo crec que diria que sí. Jo crec que diria que sí.
0: M'inflaran de mandra.
3: Mbappé amb Lamin, jo crec que s'inflaria, però a gols, però més encara. Seria una barbaritat. L'únic problema que li veig a Mbappé, i en el sistema de Hansi Flick, és que Luis Enrique, ja ho diu al seu documental, Mbappé és un tio que no defensa. Punt. No defensa.
4: Bueno, però és que és davanter, al final.
3: I no
0: però es necessites.
3: Però crec que en el sistema de Flick els primers que pressionen són els davanters. Ah. I veus a Rafinha córrer com
0: Rafinha,
3: si no és la mà. I ja tens a Lamin...
0: Que ja et fa aquest paper de...
3: Que ja et fa aquest paper de
0: nen mimat.
3: D'espenjat, que és el que potser el que més li permets no fer la pressió, no baixar tant. I Mbappé seria una altra peça d'aquestes.
0: No, és que a mi em fa molta madre aquest senyor.
2: És més, ha sigut la manera de ficar en vereda a Lamin. Flick ho va dir en una roda de premsa, jo li he dit a Lamin que quan vegi que no fa el treball defensiu, entendré que no està bé de la lesió i, per tant, el trauré del camp. O sigui, ha sigut la...
3: Sí, sí,
2: la...
3: tant, i tant.
2: En canvi, si ve un tio que ja d'entrada dius, no, aquest com que juga al davant de centre, com quan jugava Messi de fals nou, que ja l'alliberaves de pressionar, que per això Messi va al mig, perquè Guardiola diu, és que per les bandes no el puc posar a seguir un carriler. Faig el mateix amb Mbappé, és molt fàcil que la mina et digui, ah, aquest alliberat, llavors jo...
3: Clar,
0: veus com està dinamitant, ja? Només d'arribar ja està dinamitant. Jo passo.
1: Per què no el Hansi Flick diu, no, tu també faràs el mateix que et digui jo?
3: El tema és aquest.
1: Tu vages també.
3: Mbappé, quan ha cregut amb l'entrenador, la primera part de la temporada que fa amb Xavi Alonso, quan ha cregut amb l'entrenador, va fer 30 gols. I després, quan li han vingut a Marbeloa i ja no ha cregut amb la figura...
0: No s'hi ha entès, i els altres sí.
3: Que si el Genoi, que si l'Hamburg...
0: És que, per favor, eh? Per favor.
3: Jo parlo de la part futbolística d'Mbappé.
0: No, és evident, és indiscutible, és indiscutible. Però és que és un tio que s'esborra quan... No.
4: Hansi Flick els té ben posats, però és que Luis Enrique també, i no ho va aconseguir, amb Mbappé.
0: I mira què ha aconseguit sense Mbappé.
1: Però també per la plantilla...
0: No, és que per mi és un no claríssim.
1: Però la plantilla és diferent, també, eh? O sigui, a Madrid tampoc no són tots amics, no hi ha aquest caldo.
0: Això, no cal que vingui aquest senyor a destrossar-ho tot.
1: Però vull dir que el Bora Luis Enrique tampoc ha pogut fer res, però perquè tampoc l'equip propicia que pugui canviar-se la dinàmica de l'equip. En canvi, jo crec que el Barça no té res a veure la plantilla del Barça, sense tenir una idea, jo, eh? Però crec que és molt diferent i que a vegades és veritat que una peça, una persona que et pot distorsionar, si està en un grup que rema cap a una banda, aquesta peça s'acaba sumant a la... O sigui, que també hem de fer la lectura positiva.
4: A mi
1: que
4: em genera més dubte... Àmbits,
0: o no, Griezmann també havia de funcionar i no va funcionar.
4: Correcte.
0: I, evidentment, Mbappé no és Griezmann, enteneu-me, vull dir que és 10 vegades millor.
4: I Julián Álvarez pot passar el mateix, si realment l'acabem fitxant. A mi el que em genera més dubte d'això de l'Mbappé...
0: Però
4: a mi el que em genera més dubte de l'Mbappé és això, és la seva actitud. I que això pugui distorsionar...
0: És que ningú el discutirà futbolísticament. Bueno, crec que ningú el discutiria futbolísticament.
4: No, això és que no es pot discutir, és boníssim aquest nen.
3: El que no es pot discutir és que Flick ha aconseguit que tots els futbolistes acabin sumant al projecte.
0: Fins i tot jo, Cancelo.
1: Sí, jo crec que estem votant si creiem en la rehabilitació o no.
2: La reinserció,
0: jo crec.
2: Eh?
0: Sí. Jo crec que la reinserció. Sí. La d'Mbappé, no.

0: futbolísticament no hi ha dubte. El problema és a dir, el gran dilema és
1: si
0: s'integraria en un Barça.
1: No penso en la reinserció. Actual. Jo hi crec, jo voto que sí. Porta aquest paper que
2: els entre això i a la dinàmica del grup, Laura, quina coordinadora pedagògica s'ha perdut l'escola pública d'aquest país, eh?
3: Tampoc tenim clar, tampoc tenim clar.
2: Ara que estem lluitant pels drets dels mestres, dona sentit a que gent com Laura Estrada es vulgui dedicar a aquell sector. Jo vull que l'institut on vagin les criatures de la meva família i dels meus amics tingui una coordinadora pedagògica com tu.
3: Tampoc tenim clar que tots aquests divos al Madrid s'entenguin, eh? Vull dir, si no s'entenen ara, imagina't si li ensumes un altre.
2: Sí, sí.
3: Compte.
1: Que explotin ja.
3: Compte.
0: Per 100 milions d'euros, jo m'arrisco.
1: Jo també.
4: Jo,
0: per 100 milions d'euros, amb aquest preu, jo m'arrisco.
1: I si no, revenem, tu, ja està.
4: A mi em dones a escollir Mbappé, Julián Álvarez, i em quedo Mbappé, eh?
0: Evidentment.
4: Bueno, evidentment, sembla que Julián Álvarez sigui qui ara...
0: No, vull dir, ningú ha dit que Julián Álvarez estigui al nivell d'Mbappé. Tampoc està tan, és a dir, tampoc no està tants esgraons cap avall, em refereixo. És a dir, entre 100 milions per Julián o 100 milions per Mbappé, jo crec que els pago per Mbappé.
4: Sí.
1: Sí. Ai, el Pep, que s'està...
3: No, Pep, m'has mirat en plan, t'estic abandonant.
1: Vinga, Pep.
4: És que a mi Mbappé m'agrada molt. Molt. Molt.
3: Traieu aquest clip, si us plau.
4: No, però és veritat, ho he defensat des del principi, eh? Per mi, Haaland i Mbappé són els dos millors jugadors del món. La Minyamal també, eh?
3: A banda.
4: Però, ostres, és que... Ojo, aquests dos.
2: Doncs tot teu, eh, si li vols signar això a la porta.
1: Separa'ls.
4: Jo firmo, eh?
1: Separa'ls del Madrid.
3: Increïble, increïble la baixada del barco que acaba de fer que Bartomeus.
4: No, baixada del barco no. Jo deia que tenia dubtes, però que a priori era que sí, eh?
3: Mira com recula ara.
2: No, i està bé que he aconseguit trobar un dilema en el que no estigueu els quatre d'acord, que les últimes setmanes m'havia costat. Clar, després hi ha el meló, també.
3: No, és que no.
2: Després hi ha el meló, també, de com serà el Madrid amb Enrique Riquelme de president, perquè estic segur que el 2003 li ofereixes aquest contracte al madridisme de... gana les eleccions en la porta este que nadie le da opciones i ve que m'acabaré el Madrid i t'ho haguessin signat tots i vam canviar la història.
0: Sí, per tant,
2: pot ser interessant el que passi a partir de diumenge si és que hi ha partit o no, si arrasa Florentino, que és el que tots podíem pensar com va convocar eleccions, doncs la vida seguirà igual. Josep, digue'm.
4: No, Teje, que ara micro tot tancat ja ens diràs que si tu firmaries, no? Perquè no et mulles mai, per tant...
1: Ja.
3: Uf.
2: Jo d'aquesta tindria molts dubtes.
1: I...
2: Crec que no
1: signaria.
3: Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Crec que no signaria. Crec que no signaria, però em costaria molt.
1: No creus en la reinserció, ja està, no passa res.
2: Josep Bartomeus, Arna Montserrat, Laura Estrada, Gemma Alegrí, bon cap de setmana.
3: Adéu.
0: Adéu.

0: I acabarem recuperant algun dels millors moments del Què t'hi jugues que hem fet aquest migdia des de Tarragona. Un programa especial que podeu recuperar al web de Ser Catalunya i a les xarxes del Què t'hi jugues, a motiu que la segona etapa del Tour de França aquest estiu sortirà des d'allà, des de Tarragona. El director de la Volta a Catalunya de ciclisme, Rubén Peris, ens ha explicat que des del 2003 van començar els primers contactes per portar la sortida del Tour a Barcelona, que va quedar la cosa una mica així, es va aconseguir aquella etapa del 2009, però havia quedat en stand-by, i al finalment s'ha aconseguit portar aquesta etapa a Barcelona, i l'Ajuntament ha accedit a descentralitzar-la pel territori, per això la segona sortirà des de Tarragona, la tercera des de Granollers, i destacava sobretot el director de la Volta l'impacte que suposa per Barcelona, per Catalunya, en aquest cas també per Tarragona, el fet d'acollir un esdeveniment així.
1: Després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya?
2: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és el campionat del món de futbol, que comença aquí 4 dies...
3: I me'l vull acabar.
2: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
0: Ja que érem a Tarragona, també hem parlat, òbviament, del Nàstic, que ha tingut una temporada complicada. De fet, hem sabut avui que Pablo Alfaro no seguirà la banqueta del Nàstic. Ha aconseguit salvar la categoria i, a partir d'aquí, a reconstruir. L'alcalde Rubén Viñuales, recordem que l'Ajuntament té part de l'accionariat, ha reivindicat el que suposa el Nàstic com a tret identitari també per la ciutat.
4: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol, és molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat i que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes potser ho és més. I has d'entendre que el Nàstic també és l'esport base i que el Nàstic no pot ser que sigui només de base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa.
0: Doncs tant de bo que el Nàstic pugui fer una molt millor temporada l'any que ve i tornem a veure lluitant per pujar de categoria, i més després de com de cruels van ser les últimes vegades que es va quedar a les portes de tornar al futbol professional. Ara a les 9 el Sabadell intentarà redreçar el camí per fer-ho, ha de remuntar un 2-0 amb el Castilla, amb el filial del Real Madrid, i també a les 9 comença l'Espanya-Anglaterra femení de classificació pel Mundial, en què la selecció espanyola necessita guanyar i fer-ho de més d'un gol per recuperar-li també la baraja a Anglaterra i situar-se primera de grup i dependre de si mateixa per ser directament al proper Mundial sense haver d'estar pendent de tercers i de repesques. Amb això acabem la setmana. Ja sabeu que ens espera un cap de setmana intens que coronarem les eleccions del Madrid diumenge. Gràcies a tots per escoltar-nos. A 11:45 de la nit, al Larguero, com sempre. Adéu-siau.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Ser Catalunya, Barcelona.
6: Aquest dissabte el Tot és comèdia. La Beckett, la sala del teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
5: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
7: Entre Cerdana i Cerdana, les audicions que feien a la catedral, ens en anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentien el Flabiol, que ja venia la tercera...
8: Que sonava el Flabiol,
7: cap al pla de la catedral, i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
5: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.